Tschüss.

R4 y la franja del pan.

encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: podcast com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power, cut the sauce.
2: It's Licks.
3: Mita, dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

I vas tinc cap anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre anys de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persona

Tiradas tus paras.

0: xarxes en xarxa. Edició matí.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est del país entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 6 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Comissions Obreres i la UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i els Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés, una resolució provisiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa, aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. Dels esports, el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound de 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny del 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com també d'aquest cap de setmana. Hi ha tallades la C-14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i cobra desviament senyalitzat. També està tallada la C-352 a Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, la C-31 està tallada amb l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, a hores ara tenim fins a 3 accidents actius. El primer, allà a la tarda, encara deixa un carril tallat a la C-25 a Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon, fa uns instants, està de la AP-7, que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni en direcció Barcelona, i el darrer està de la B-10 a la Ronda Litoral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, que també, en aquest cas, en direcció Barcelona, deixa els vehicles al voral. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també el servei de Rodalies encara es veu afectat avui per les incidències derivades de les pluges. Les afectacions s'acumulen sobretot a les línies R2 Nord, la R2 Sud i la R1, on alguns trams s'han de fer per carretera. Tot seguit comprovarem com ho viuen els usuaris amb una connexió en directe a l'estació de Sants de Barcelona. I pel que fa al temps, també, com dèiem, avui un dia més molt pendents del cel, ens ho explica en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Si ahir teníem una situació complicada, avui haurem de tornar a estar pendents de la meteorologia a Catalunya. Aquest matí ja, amb núvols que aniran a més, especialment per les comarques de Tarragona, amb els primers ruixats, bàsicament a les Terres de l'Ebre, gairebé immediatament. També destacar que aquest matí ja i encara tindrem molta boira a les comarques interiors. Boira bastant espessa, per exemple, en alguns indrets de la Catalunya central. Aquest migdia ja xàfecs més importants al voltant del Camp de Tarragona i arribant a l'àrea de Barcelona, però serà sobretot aquesta tarda, aquest vespre i aquesta nit quan tornarà a caure el cel en el cas del Camp de Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona i la costa de Girona. Però és que a la resta del país també aquesta tarda tindrem tempestes, algunes d'aparatoses, sobretot al Pirineu Lleidatà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges "és alert" si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts de 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal.
4: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
1: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitació a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i el cap de bombers de la Regió Metropolitana Sud, Eduard Martínez, han demanat paciència i precaució als veïns per la possibilitat de nous ruixats i pel temps de recuperació dels estralls.
5: Primer, prudència, però sobretot paciència. Estem en contacte permanent amb els veïns i veïnes, ciutadans i ciutadanes que ens estan traslladant. Però sí, des de places, fang acumulat, alguns garatges, alguns pàrquings de particulars, bancs trencats, arbres trencats, per tant, tots aquests desperfectes. I, òbviament, instal·lacions municipals, esportives i també educatives, doncs, han quedat malmeses.
6: La intenció i la voluntat és restablir tan aviat com sigui possible aquesta normalitat i per això s'han donat consignes de donar tot el recolzament doncs, a la població.
1: Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, emmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. A Barcelona, els bombers han treballat per solucionar els problemes causats per les 50 esllavissades que s'han produït als barris de muntanya. 6 famílies han hagut de ser evacuades al barri de la Font del Gos. La tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha explicat que s'ha produït una situació excepcional que ha pogut ser afrontada gràcies als dipòsits pluvials de la ciutat.
7: Estem parlant de 197 litres per metre quadrat a la ciutat de Barcelona des del dissabte al vespre fins avui al matí. Els dipòsits pluvials que tenim a la ciutat han funcionat i aquesta és la millor notícia. Han donat una molt bona resposta. Cada vegada que anava parant de ploure es buidaven i això ha fet que entre el dissabte i avui al matí els dipòsits s'hagin omplert, per entendre'ns, 2 vegades i mitja.
1: A tot això, Rodalies es prepara per un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana i també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre es recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, com estan les coses aquest matí?
8: Bon dia, Helena. Sí, les línies que més patiran durant les properes hores són les del Vallès i el Maresme com a conseqüència de les incidències registrades durant el temporal d'ahir dilluns, incidències que se sumen a les ja registrades en el temporal d'aquest cap de setmana. Tot i això, respecte a la línia R1, us hem d'anunciar una novetat, i és que s'ha recuperat el servei de trens entre l'Hospitalet i Arenys. A partir d'Arenys i fins a Massanet es manté el servei alternatiu per carretera. Les línies R11 i R2 Nord de Rodalies també es preveu mantindran alteracions importants al llarg d'aquest dimarts, i en el cas de la R2 Nord hi haurà busos entre Granollers, Centre i Sant Celoni. Així que, a banda de les línies R11, R2 Nord i R11, hi ha 5 línies més amb servei alternatiu per carretera, són per exemple la R4, la R7, la R8 o la RT12. Helena, i el que està clar, perquè des de Megafonia s'insisteix en aquest avís, és que avui també serà un dia complicat pels usuaris i aquests s'hauran de fer gala de més paciència perquè s'esperen demores a pràcticament totes les línies com a conseqüència de les incidències climatològiques. Per cert, que també hi ha hagut un robatori de coure a les Borges del Camp i això està provocant retards importants a la línia entre Saragossa i Reus.
1: Gràcies, Anna, doncs, per aquesta última hora. Com sempre i com tu bé deies, paciència i resiliència a aquests soferts viatgers de Rodalies. Gràcies, bon dia. Només 2 minuts els que falten ara mateix per arribar a 8:15 del matí. El president del govern, Pedro Sánchez, ha avançat les eleccions generals el 29 de novembre, 9 mesos abans del que la llei li permetia, per esgotar la legislatura amb el detonant del que va passar divendres al Congrés, quan, us recordareu, el bloc de dretes de Junts, PP i Vox va tombar els 2 decrets llei sobre habitatge que l'executiu volia tirar endavant per fer front a la greu crisi d'accés a la vivenda. Pedro Sánchez demana ara més suport per poder, diu, realitzar més projectes progressistes. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: El president del govern, Pedro Sánchez, ha reconegut haver comès errors en aquesta legislatura en què no han aconseguit fer tot el que s'havien proposat, sobretot en matèria de desigualtat, serveis públics i accés a l'habitatge. Per fer més, ha dit, necessita renovar i ampliar el suport de la gent al projecte progressista. Per això ha anunciat que convoca la ciutadania a les urnes el 29 de novembre.
10: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
9: Pedro Sánchez ha recalcat que la legislatura no ha estat fàcil, tant per la situació dins del país com per la conjuntura internacional amb la tornada de les guerres a Europa. Tot i els obstacles, el cap de l'executiu ha destacat els avenços econòmics i socials aconseguits pel seu govern. En els darrers 3 anys, l'economia espanyola ha estat la que més ha crescut i més ocupació ha creat a la Unió Europea.
1: El Partit Popular ha celebrat un avançament electoral que considera que es fa a la desesperada. Això mentre el Front d'Esquerres les eleccions els han agafat desprevinguts i sense candidat. Tenen de marge fins al 16 d'octubre per registrar Front Ampli com a nova marca electoral formada per Sumar, Comuns, Mas Madrid i Esquerra Unida. Entre els favorits a les travesses per liderar aquest espai hi ha el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o la ministra de Sanitat i actual cap de files de Sumar, Mònica García. Escoltem precisament García i també Alberto Núñez Feijóo, que crida...

0: Donde el espacio político me ponga, sé que es una frase hecha, pero en este caso creo que es de las primeras veces que tienen todo el sentido. Y es que nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
1: L'avançament electoral deixa penjats acords importants d'investidura entre el PSOE i Esquerra Republicana. Per exemple, el nou model de finançament autonòmic que suposaven 4.700 milions anuals per a Catalunya. La condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA, que n'eren 17.000 més, o el traspàs de Rodalies, entre molts d'altres. Sigui com sigui, els partits catalans ja han engegat la maquinària electoral i comencen a definir els candidats. El PSC tindrà l'actual ministre d'Indústria, Jordi Hereu, com a cap de cartell. Junts ha confirmat Míriam Nogueres i Esquerra vol que repeteixi Gabriel Rufián, que adverteix que s'ho ha de rumiar. Aquestes eren les valoracions de la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, la de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, i la d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany.
2: Tot allò que es pugui avançar i tot allò que es pugui... Nosaltres continuem treballant perquè, clar, el govern de la Generalitat continua governant, continua treballant.
3: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
4: Sinó perquè li van bé a ell. I, per altra banda, Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura.
1: L'avançament electoral ve promogut per la falta de suports al Congrés per convalidar els decrets d'habitatge. Doncs bé, després del no de Junts, PP i Vox, avui el govern espanyol ha tornat a intentar, o tornarà, de fet, a intentar aquesta aprovació amb l'aprovació dels decrets de Mari Carmen al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica la Carina Bellvé.
5: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els 2 decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés del Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
6: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
5: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el 2 decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
1: Mentrestant, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones segons els organitzadors i 20.000 segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga. Ho ha dit la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
7: Hi ha un clam social que és imparable. La gent ha dit prou. No pot ser que gastem la meitat del nostre sou a pagar el lloguer i el que ens queda ens ho gastem al súper i en pagar rebuts i no tinguem diners, no podem estalviar. Vivim ofegats i, per tant, és una boníssima notícia que no només el moviment per l'habitatge, sindicats de llogaters, sinó que sindicats de classe s'hi sumin. Estic convençuda que en aquesta onada s'hi sumarà tothom.
8: Atenció, atenció, es parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandoni la zona.
1: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. Hey. I avui també serà notícia que el Tribunal Constitucional vota les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de la

0: exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull. I si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més d'altres excàrrecs del Departament de Salut, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya el 2021. La Fiscalia demanava inicialment 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici ha retirat l'imputació. Les acusacions populars, exercides per sindicats i associacions policials, mantenien la petició de 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon, Marc Ramentol i Adrià Comella. També ha quedat absolt Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut. Aquesta setmana reprèn la Lliga després de 18 dies d'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. I avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra a la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. El duel serà especial per al blaugrana Dani Olmo, que va fer part de la seva formació i va debutar professionalment a la Lliga Balcànica.
1: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins als 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc. I tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit doncs, amb la meva selecció contra Croàcia aquí, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui Split, segueix sent molt, molt emocionant.
0: Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt fins als setzens, disputaran aquesta fase 7 equips catalans més al Prat, si acaba confirmant-ne la classificació. Precisament, l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestao Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracaldo, Manresa Sant Andreu i Calamotxa Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als setzens de final amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. El Joventut en rep el Bnei Herzliya d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. Ens apropa a la prèvia l'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
2: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telekom Bonn, alemany, i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
3: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar a la final fora aquí. I, bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
2: Pel partit contra el Benei Herzliya són baixes confirmades el pivot Antetòmic i Yannick Crack, que continuen lesionats.
0: Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival hi ha els noms de Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. També hi serà Guillem Gisbert, que publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum, i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. I el concert d'Oques Grasses d'ahir al vespre de l'Estadi Olímpic Lluís Companys ha passat a dijous. La cita s'ha anul·lat per les dificultats de mobilitat arran de les pluges. Per tant, el primer dels quatre concerts de comiat de la banda serà demà dimecres i els altres dijous, divendres i dissabte davant de prop de 220.000 persones. D'aquesta manera, els osonencs s'acomiaden del seu públic amb aquests quatre concerts multitudinaris a l'Estadi Olímpic després de 14 anys de trajectòria. Cap grup cantant en català havia aconseguit aquest aforament abans.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: amb l'aprovació d'aquests decrets, Mari Carmen, al Consell de Ministres. L'objectiu, que es convalidin a la Diputació Permanent. Ens ho explica en què consisteix tot plegat la Carina Bellvé.
1: Tornen a estar sobre la taula del Consell de Ministres els dos decrets d'habitatge, uns textos que caldrà retocar després que divendres els tombés al Congrés, però que s'aprovaran, defensen des del govern espanyol, sense retallar cap dels drets que reconeixien. Ho ha confirmat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
2: En ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. La que haya hablado, la que haya sido clara, y nosotros lo que volvemos a llevar son las medidas que la ciudadanía está exigiendo que se aprueben.
1: La idea és que es puguin convalidar a la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Si el PNB manté el seu vot afirmatiu, el decret antidesnonaments tiraria endavant. Ara bé, els nacionalistes bascos van rebutjar el segon decret que permetia la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.
0: Unes eleccions anticipades el 29 de novembre que obren un nou escenari polític. El doctor en ciència política Ernesto Pascual ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que Pedro Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge perquè aquest és un tema que mobilitza els sectors progressistes.
3: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
0: En aquest context, els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de totes dues formacions i la data definitiva de l'aturada s'analitzarà amb les organitzacions socials i també amb el sindicat de llogateres. Comissions Obreres i UGT responen així al clam de les mobilitzacions pel dret a l'habitatge, com la d'aquest dilluns a Barcelona, que ha plegat 120.000 persones, segons els organitzadors, i 20.000, segons la Guàrdia Urbana. La mobilització, que es va ajornar dissabte pel temporal, ha servit per fer una crida a tota la ciutadania perquè s'assumi a la vaga.
4: Parla la policia. La manifestació ja està desconvocada. Abandonin la zona.
0: Després de la manifestació, el centre de Barcelona ha estat escenari d'una batalla campal. Un grup d'activistes ha protagonitzat enfrontaments amb els Mossos i hi ha hagut llançaments de material d'obra, contenidors cremant i aparadors apedregats. La policia ha respost amb càrregues i trets de foam per dispersar aquest grup de manifestants i ha detingut 13 persones. A més, hi ha hagut 28 agents ferits lleus. És una altra de les notícies que us destaquem en els titulars. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos suposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont, però també dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Doncs les ponències sobre la malversació, dèiem, obren la porta a l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, al retorn dels exiliats. Un d'aquests exiliats és Lluís Puig, exconseller de Cultura, amb qui volem parlar ara mateix perquè ens expliqui què significa per ell aquest moment, tant a nivell personal com també polític i segurament fins i tot simbòlic. Lluís Puig, bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer.
0: El Tribunal Constitucional, deia, està a punt de fixar la doctrina que obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia. Què espera vostè d'aquesta decisió?
5: Espero que sigui la

0: l'última vegada que abans de que es faci una sentència se sapiguem ja des de fa dies què faran. Que això és el que dona més desprestigi a la justícia espanyola. Això no passa a cap país demòcrata europeu, si menys no. Per tant, això de que faci una setmana ja que sabem què dirà, totalment contrari al que havia dit primer un dels jutges i després el que dirà el propi president, filtrat per ells mateixos, per tant no és que sigui filtrat, és que fan gala de dir el que diran, no ajuda res, en definitiva, no? Que espero que el Suprem llegeixi ràpid aquesta resolució d'avui, si és tal com està previst que passi, i que no tardi masses dies o setmanes a aplicar el que el mateix Constitucional li diu que s'han extralimitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: No sé si vostè en sap alguna cosa o no, però segons ha transcendit les últimes hores en alguns mitjans de comunicació, el magistrat José María Macías podria retirar la seva ponència sobre Turull per evitar que el Suprem la pugui utilitzar, diu, per justificar l'aplicació de la llei d'amnistia. Això voldria dir que només es votarà la del progressista Conde Pompido.
0: Sembla ser que pot ser així bé qualsevol dels escenaris, tant si s'aprova només la de la Dolors Bassa, a qui tinc una gran estima i admiració, com si s'acaben aprovant les dues, l'efecte és un efecte en cadena que repercuteix a totes les set causes de les set persones, encara que estiguem repartits en diferents recursos d'empara. Per tant, la qüestió és quan el Suprem durant tres vegades reescriu el delicte de malversació sobre l'1 d'octubre, com és que abans no es para ja els peus en aquests jutges del Suprem, diguem-ne, no? Perquè era un tema evident. S'ha deixat passar els mesos, s'ha deixat passar els anys, ha fet falta que fóssim imprescindibles a Madrid perquè s'aprovés aquesta llei, que en la darrera campanya electoral asseguraven encara que ens portarien davant dels tribunals empresonats. Han passat masses coses innecessàries per un conflicte polític que no de dret penal, i així estem. Nosaltres resistim amb resiliència, com es diu ara, i disposats a aguantar el que calgui. M'agradaria pensar que serà curt el que falta.
1: No sé si pensa que el jutge Pablo Llarena, que és qui haurà d'aplicar la resolució del Constitucional, actuarà ràpid o no, això que dèiem, una aplicació immediata, si pot haver-hi resistències, i fins a quin punt el context electoral hi pot exercir alguna influència.
0: Segons va dir el mateix jutge Pablo Llarena, ell estava disposat a assumir-ho ràpidament, aquesta resolució del Constitucional. Suposo que han entès que a Europa no tenen cap més possibilitat de moviment amb les extradicions. Ja des del gener del 2021 el TJUE va dictaminar que sí, podia tornar a demanar més extradicions, però si és que havia passat alguna cosa diferent, cosa que evidentment ningú podia presentar-ho, no? La batalla europea fa doncs 5 anys que està esgotada. No hem d'esperar les resolucions del Tribunal de Justícia sobre les preguntes prejudicials, que serien perfectament les respostes, però també van voler seguir dilatant això amb el temps. El propi Tribunal Constitucional, quan va dictaminar per primera vegada la seva sentència que la llei complia els requisits, ja podia haver fet això mateix, els nostres recursos estaven presentats. Per tant, tot plegat és una dilatació en el temps que només vol dir poques ganes d'aviam qui li penja el picarol al gat, per dir-ho una frase així. Sembla que ningú vulgui atrevir-se a fer el que calia fer des de fa molt temps.
1: Senyor Puig, molt ràpid acabo. La resposta jo crec que també és molt simple. No sé si quan s'aixequin les ordres de detenció vostè podrà tornar a Catalunya, evidentment, si ho farà de manera immediata, i si ve amb la idea de participar o d'encara vincular-se a la política, o això ja ho descarta totalment.
0: Jo vaig deixar a l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques. En la primera vaig tenir que renunciar per un tema aritmètic, però en l'anterior legislatura i en l'actual estic exercint de diputat, i per tant el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també. A partir d'aquí veurem quin és l'escenari, però em vaig comprometre amb una legislatura amb Junts per Catalunya i m'agradaria, sempre m'ha agradat acabar les coses.
1: Lluís Puig, gràcies, bon dia i esperem veure aquesta fotografia ben aviat. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.
1: Aquesta setmana reprèn la Lliga després de l'aturada pels partits de seleccions. L'Espanyol obrirà la jornada divendres contra el Màlaga i el Barça s'enfrontarà dissabte al Getafe. Encara en quadre per l'absència dels internacionals, l'equip blaugrana ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la canarinha, treballa al marge juntament amb Frankie de Jong i Joan García. I segona victòria de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins als World Roller Games d'Asunción. S'ha imposat a Xile per 2-3 gràcies a un gol d'Aina Florença en el darrer segon del partit. El duel s'ha jugat en una pista alternativa després de les queixes de les jugadores pel mal estat del parquet. Ara l'equip suma 6 punts, els mateixos que el seu proper rival, l'Argentina.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de nena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges "és alert" a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar cap al Maresme i nord-est entre la nit i matinada. Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores com Granollers intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal a Catalunya. Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en ciència política, ha assegurat des del Notícies en xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
5: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxar amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
4: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores per aquesta tardor amb l'objectiu de reclamar salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos d'Esquadra. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. El Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. Una resolució previsiblement a favor dels recursos dels exconsellers Jordi Turull i Dolors Bassa aplicarà una doctrina d'obligat compliment pel Suprem que aplanarà el retorn a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont. També afectaria l'exconseller Lluís Puig, resident a França, que ha explicat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa la seva voluntat de tornar a seure al Parlament per acabar el mandat a les urnes.
6: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
4: Dels esports, destaquem que el Barça comença a preparar el partit de dissabte contra el Getafe, després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García, ja recuperat dels problemes al genoll, entrena amb la resta del grup, mentre que Rafinha, Joan García i De Jong treballen al marge. Avui, la selecció espanyola disputarà a Croàcia l'últim partit de la Lliga de les Nacions d'aquesta finestra per a compromisos internacionals. The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal són alguns dels caps de cartell del Primavera Sound 2027. També hi serà Guillem Gisbert, qui publicarà el seu segon disc en solitari el pròxim 13 de novembre. El Primavera se celebrarà del 2 al 6 de juny de 2027 al Parc del Fòrum i els abonaments es podran adquirir a partir d'aquest dijous. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Aquest matí hi haurà una nova compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per actualitzar el pronòstic tenint en compte la situació imprevista que en les últimes hores ha afectat amb força el Vallès Oriental. Per tot plegat, el govern no descarta tornar a emetre nous avisos a la població amb l'enviament de missatges és alert si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a comarques del sud del país i al Camp de Tarragona. A partir del vespre i fins a la matinada, les precipitacions de 40 litres per metre quadrat en mitja hora es desplaçaran cap a la costa del Maresme i fins al nord-est. En l'última reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'excepcionalitat dels fenòmens acumulats i ha anunciat que el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros justament per fer front als danys del temporal.
7: Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits. Vull recordar a Catalunya, és la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquest tipus i només hi ha tres antecedents a les tres darreres dècades en el conjunt de la Mediterrània. Per tant, no vull deixar d'insistir en la dimensió del fenomen que hem viscut aquests dies a casa nostra.
4: Com dèiem, una de les comarques més afectades per pluges de les darreres hores és el Vallès Oriental. Hi ha hagut moltes incidències a municipis com Granollers, Canovelles, Les Franqueses, La Roca i Vilanova del Vallès, entre d'altres. El 112 ha rebut prop de 6.000 trucades relacionades amb més de 4.000 incidents a tot Catalunya. Si ens centrem en Granollers, les pluges han provocat rècord de precipitacions a la capital del Vallès Oriental amb més de 100 litres per metre quadrat, un fet que va obligar durant unes hores a confinar la població. Fins i tot es va haver d'habilitar el Palau d'Esports com a centre de comandament dels cossos d'emergència. A més, la pluja també va obligar a reorganitzar l'activitat de l'Hospital de Granollers. De cara a aquest dimarts, s'ha garantit el funcionament normal d'aquestes instal·lacions sanitàries i es recuperaran les classes a totes les escoles, excepte el Centre de Formació d'Adults Vallès. Mentrestant, i encara a Granollers, els Mossos d'Esquadra i els bombers continuen buscant un menor de 12 anys desaparegut a la ciutat aquest diumenge. El president de la Generalitat, Salvador Illa, enmarca aquesta desaparició en el context del temporal. Tot plegat, mentre a Pineda de Mar, els bombers han suspès la recerca del jove desaparegut també diumenge per poder fer front als nous temporals a la comarca i al Vallès. Les tasques, però, continuen amb Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra, amb submarinistes i també amb una embarcació. Recordem que dos testimonis van veure com l'home s'acostava a la riera i era arrossegat per l'aigua. No se n'ha denunciat oficialment la desaparició. La normalitat es va recuperant paulatinament, però encara hi ha tres centres educatius que avui es mantenen tancats pels efectes dels aiguats. Es tracta, per exemple, del Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers, com us comentàvem suara, la Llar d'Infants al Garbí, de Sant Adrià de Besòs, i també el Centre de Formació d'Adults Jaume Tuset de Ripollet, al Vallès Occidental. A les portes d'aquest equipament hi tenim l'Alejandro Paulino i el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Quan podrà reobrir portes aquest centre? Què t'han dit?
8: Doncs ens trobem aquí a les portes d'aquest centre i, com podeu veure, aquí hi ha avís important. Fins a nou avís no hi haurà classes al centre a causa d'alguns desperfectes ocasionats per la pluja. Per tant, en aquest avís almenys no podem saber quan tornarà a obrir aquest centre, però anem a mirar si aconseguim més informació, perquè tenim aquí a l'Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet. Òscar, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Explica'ns una mica quina és la situació. Se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre de formació?
9: Bueno, actualment no podem donar una data concreta de tornada, perquè tampoc volem generar expectatives. El que sí que podem dir és que ja portem treballant intensament des de primera hora d'ahir al matí, mantenir constància, òbviament, d'aquestes grans pluies d'aquest cap de setmana. I ahir a primera hora van venir els tècnics d'urbanisme i de ciutat, de la brigada, per avaluar els danys, per veure quines eren les possibles actuacions que podíem fer. I, bueno, estem ara mateix treballant intensament en solucionar aquest problema i també en ubicar l'alumnat, mentre que no es fan les actuacions, ubicar-ho en altres espais perquè pugui desenvolupar el curs com amb més normalitat.
8: Per què és exactament el que ha succeït perquè no es pugui obrir aquest centre de formació per adults?
9: Bueno, amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I, per tant, sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
8: Perquè com ho comentaves, no? Què s'està fent amb els alumnes que de mentre no puguin accedir en aquest centre de formació per adults perquè no perdin aquests dies de curs, aquest inici de curs?
9: Bueno, de moment estem planificant amb la direcció i amb l'escola els possibles espais que tenim com a municipi per poder oferir-los. És veritat que l'escola d'adults utilitza moltes classes tant l'horari de matí com la tarda, llavors, bueno, estem intentant, doncs, trobar els espais adequats perquè l'alumnat pugui tornar. Sí que és veritat que avui i ahir no han pogut venir, està tancat el centre d'alumnat, però sí que els profes i nosaltres també estem treballant per això, per poder reubicar mentre que no fem les actuacions.
8: I ja molt ràpid, però està previst més pluja, imagino que això no ajuda, no?
9: Clar, és veritat que les pluies no ajuden. Nosaltres ja fa mesos vam fer alguna actuació d'impermeabilització del sostre, que no ha tingut l'èxit que volien. També és veritat, com deia abans, que aquesta aigua ha entrat també per altres llocs on no teníem constància, i per tant, bueno, els tècnics estan treballant des d'ahir per intentar solucionar-ho el més ràpid possible, però és veritat que si continua plovent, doncs no ho soluciona fàcil.
8: Òscar López, regidor d'Educació d'aquí a l'Ajuntament de Ripollet, gràcies per atendre'ns aquí al Next Matí.
9: A vosaltres.
8: Bueno, companys, doncs ja heu vist el regidor que ens comentava, no?, que no se sap quan es podrà tornar a obrir aquest centre. Sí que s'està treballant amb els alumnes per tal que almenys no perdin aquest inici de curs.
4: Doncs gràcies, Josep. Això mateix, que com a mínim l'alternativa arribi el més aviat possible. Que vagi molt bé. Més coses, Rodalies està afrontant també avui, aquest matí, un matí d'incidències, ja que algunes línies arrosseguen els problemes provocats pel temporal de pluges d'aquest cap de setmana, però també d'ahir dilluns. En aquest sentit, Renfe avisa que la línia R1 pot presentar disfuncions aquest dimarts i afegeix que s'oferirà servei alternatiu de bus mentre recupera la normalitat al llarg del dia. A Sants Estació hi tenim des de bon dematí el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
10: Bon dia, Helena. A aquesta hora les coses funcionen bastant bé a la R2 Sud i s'ha recuperat el servei de tren entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar a la R1. Precisament aquesta línia, la R1, juntament la R11 i la R2 Nord, acumulen la major part de les incidències, mentre 8 línies de Rodalies també mantenen serveis alternatius per carretera a aquesta hora. Tot això en un matí en el qual s'han registrat algunes incidències, algunes demores, amb alguns usuaris que s'adapten a les noves circumstàncies i també als últims temporals.
11: Està tot molt, molt col·lapsat i molt, molt, molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és a fons, fa temps.
12: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
13: ha anat bé. Bastant bé.
12: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, el problema està més cap endavant, quan ja pues, avança més el dia, però ara no, bé, molt bé.
10: Recordar, Helena, que pel que fa a la R1, el servei alternatiu per carretera presta servei entre Arenys de Mar i Maçanet de la Selva. A la R2 hi ha un bus entre Granollers Centre i Sant Celoni i el servei alternatiu per carretera pel que fa a la R4 realitza el servei entre Terrassa i Manresa. I, Helena, tots pendents també del front de pluges que s'apropa aquesta tarda i que podria entorpir encara més la situació a Rodalies. És a dir, que molta paciència a partir d'aquesta tarda.
4: Una estació de Sants, Anna, que ara ho veiem de fons, no es lliure tampoc de les goteres. Gràcies, que vagi molt bé. Les pluges han deixat al descobert les costures del territori. Carreteres tallades, rodalies ara ho sentien paralitzades, de mica en mica es va tornant a la normalitat, però costa molt, rius desbordats. Què ens diu tot això sobre com construïm i com planifiquem? Perquè ens ajudi a entendre-ho tot plegat, hem convidat a Norberto Larriba. Ell és secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Senyor Larriba, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
14: Bon dia, Helena.
4: Les pluges d'aquests dies han posat a prova el país. Vostè creu que les infraestructures actuals, tal com estan, estan prou ben adaptades per resistir els nous patrons meteorològics?
14: Bé, les infraestructures són com les persones, no? Van néixer en una època, entren en l'època que són fetes servir i es fan grans, es fan velles, en aquest cas. Tenim infraestructures crítiques, que és el terme que fem servir, que són del segle XIX. El ferrocarril de la línia del Maresme és de l'any 1848. Estem parlant de que aviat farà 200 anys. Les infraestructures antigues pateixen, i ho estem veient, les infraestructures més modernes pateixen menys, i aquesta és la realitat.
4: El col·lapse ferroviari, ara ho vèiem, ha estat un dels impactes més visibles d'aquest temporal. La xarxa ferroviària és la infraestructura, en tot cas, més vulnerable que tenim a Catalunya i per tant, és la més difícil d'afrontar tant per cost com per temps.
14: Bueno, sí, no. Estem destinant molts diners a infraestructures ferroviàries, en concret. És veritat que ja vam veure l'any passat, al desembre, al gener d'aquest any, que van caure algunes estructures de contenció, alguns murs, per dir-ho col·loquialment. Hem de seguir empleant aquests diners. Sí que pateixen perquè el ferrocarril, com deia fa un moment, és una infraestructura que es va fer fa molts anys. És veritat que hi ha línies que tenen grans renovacions i això ens ajuda. També hem de dir que és una de les infraestructures crítiques, molts milions de persones l'any, les línies del Vallès, com les del Maresme, com les del sud cap al Tarragonès. Llavors, clar, aquí hem de prestar alguna atenció reforçada, sí, així és.
4: I, per exemple, algunes veus també d'experts, com la seva, alerten que el pla de rieres i la canalització dels rius ja no responen tampoc al clima actual. Cal replantejar-lo amb nous criteris, ara em surt bé, hidràulics o de drenatge?
14: Sí i no. I m'explico. Les infraestructures, normalment les hidràuliques es calculen amb un paràmetre que és el període de retorn. El període de retorn és la probabilitat, la inversa de la probabilitat que aconteixi un escenari. Llavors, l'ACA fa la seva feina i l'ha de seguir fent i potser l'ha d'accelerar. Hem de tenir els mapes d'inundabilitat de tota Catalunya actualitzat, això és fonamental. Llavors, aquí sí que hem de fer un esforç. També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici, hi haurà urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer, i això hem de ser conscients, hem de ser valents, hem de ser, no podem ser egoistes, i els administradors públics hauran de fer la seva feina, sí. Això serà un moment a tenir en compte.
4: Doncs Norberto Larriba, del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi molt bé, gràcies per les seves explicacions.
14: Gràcies a vosaltres.
4: Els partits comencen a engreixar la maquinària electoral després que el president del govern, Pedro Sánchez, hagi avançat les eleccions generals el 29 de novembre i aquest matí s'hagi publicat oficialment la convocatòria al BOE. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant, per convalidar els dos decrets tombats al Congrés. Ernesto Pascual, doctor en Ciència Política, ha assegurat des de Notícies en Xarxa que aquesta estratègia pot no ser suficient per capgirar el sentit de les enquestes desfavorables al PSOE.
5: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. L'habitatge connecta amb una frustració profunda i és aquesta de treballar i no poder construir una vivenda autònoma. Sánchez vol presentar aquesta demanda i enganxant amb ella la possibilitat de capgirar el resultat electoral, però ho té molt difícil, és molt llarga la campanya electoral.
4: Comissions Obreres i UGT convocaran una vaga general de 24 hores en aquest context per aquesta tardor i amb l'objectiu de reclamar precisament salaris decents per accedir a un habitatge digne. Responen així al clam social que s'ha deixat sentir una vegada més al carrer amb una gran mobilització a Barcelona que ha acabat amb alguns aldarulls per enfrontaments entre activistes i Mossos. S'han fet 13 detencions i una trentena d'agents han resultat ferits. També us expliquem que el Tribunal Constitucional vota avui les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació dels líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de l'exconseller i secretari general de Junts, Jordi Turull, i si té prou temps el del president del Tribunal, Cándido Conde Pompidó, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia. L'aval de les ponències marcarà l'actuació del Suprem, que té previst aplicar l'amnistia i aixecar les ordres de detenció que pesen, per exemple, sobre l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, quan el Constitucional emeti la primera sentència. Sigui com sigui, el Suprem decidirà en quin termini fa efectiva aquesta decisió vinculant i això marcarà els tempos del retorn a Catalunya del mateix expresident Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Puig, resident a França, ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa que té la intenció de tornar a Catalunya, d'ocupar el seu escó al Parlament de Catalunya tan bon punt s'apliqui l'amnistia. L'escoltem.
6: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat de totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
4: Temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
4: Aquesta setmana es reprèn la Lliga després d'aquesta parèntesi, d'aquesta aturada pels partits de seleccions.
13: Sí, la jornada s'obrirà ja aquest divendres amb el partit que portarà l'Espanyol a jugar al camp del Màlaga, mentre que el Barça rebrà dissabte el Getafe al Camp Nou. L'equip blaugrana encara en quadra per l'absència dels internacionals ha tornat als entrenaments. Eric García s'ha exercitat amb la resta del grup, ja recuperat de les molèsties al genoll que el van fer abandonar la concentració amb la selecció. Per contra, Rafinha, també tocat amb la selecció canarinha, treballa al marge, juntament amb Frenkie de Jong i Joan García. Avui la selecció espanyola disputarà a Split el darrer partit d'aquesta finestra de la Lliga de les Nacions. S'enfronta a Croàcia, a la qual ja va golejar fa una setmana. El combinat espanyol, que també va superar Anglaterra i la República Txeca, buscarà segellar la classificació per a la següent ronda. Ja han quedat definits els emparellaments de la primera eliminatòria de la Copa del Rei, que es disputarà a partit únic entre el 27 i el 29 d'octubre. Encara amb el Barça exempt, fins als setzens disputaran aquesta fase 7 equips catalans més el Prat, si s'acaba classificant. Precisament l'enfrontament més atractiu és el que enfrontarà els Pota Blava amb l'Atlètic Club, si és que el conjunt pretenc, que domina l'eliminatòria prèvia per 5-1, elimina el Sant Rafael eivissenc. Els altres emparellaments són Quarte Girona, Sestau Espanyol, Utebo Sabadell, Reus Baracal, Caldo, Manresa, Sant Andreu i Calamotxa, Europa. A la Copa de la Reina han quedat definits els encreuaments per als vuitens amb tres equips catalans implicats. L'Europa, de segona federació, s'enfrontarà a un equip de la màxima categoria, el Deportivo. L'Espanyol visitarà el Celta de Vigo i el Badalona Women viatjarà a Andalusia per enfrontar-se a un històric en hores baixes, l'Sporting de Huelva. L'entrenadora de l'equip gracienc, Nani Aces, valora l'emparellament amb l'equip gallec.
15: Màxima il·lusió aquesta competició de Copa de la Reina, però un Depor en els que ens agrada el futbol, a sobre és un pla de partit complicadíssim, un rival que juga a futbol, que ja ha vingut aquí, que ja el vam tenir a sort, de competir amb elles a primera ref i d'anar a Riazor a competir, jo crec que un dels partits més marcats. Recordem aquell dia com a un dia amb molta il·lusió i tornar a tenir aquí el Depor, jo crec que per tot l'europeisme és un orgull i torna a ser un dia d'omplir Sardenya.
13: El bàsquet Girona disputarà avui el primer partit europeu de la seva història. A partir d'un quart de nou rebrà el Dinamo de Bucarest en l'estrena de la primera fase de l'Eurocup, la segona competició continental. L'entrenador de l'equip gironí, Moncho Fernández, explica què suposa aquest partit per al club.
16: Hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club i hem de trobar l'energia física i mental que el partit demanarà.
13: El Joventut rep el Beneijer Lia d'Israel a la Champions League a partir de 8:45 del vespre. L'equip verd i negre buscarà un triomf per estrenar-se amb bones sensacions davant l'afició. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
17: L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquerir la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la Penya, el Telekom Bonn, Alemany i el Porto. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions que ha arrossegat en les darreres setmanes. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim partits possibles a la competició.
18: Bueno, l'Ante i el Ricky ens han estat explicant pues, els objectius. No, jo crec que l'objectiu és clar, crec que no fa falta explicar-lo, que tothom vol el mateix una mica. Com has dit, amb el que va passar l'any passat, que la penya es va quedar a un pas, no, de poder jugar la final fora aquí. I bueno, una mica l'objectiu està en la mateixa línia.
17: Pel partit contra el Beneijer Lia són baixes confirmades el pivot Ante Tomic i Yannick Krak, que continuen lesionats.
13: Doncs demà repassem com han debutat els catalans a les competicions europees.
19: Va, impacients estem. Gràcies, Cristina.
13: Fins demà.
19: Que vagi bé, fins demà. Ja coneixem el cartell que presentarà el Primavera Sound de 2027. Entre les 151 propostes musicals que presentarà la 25a edició del festival, hi ha els noms de The Chemical Brothers, Massive Attack o Bad Gyal. Els dos darrers es recuperen de l'edició d'enguany, ja que es van haver de cancel·lar per la pluja. Amb Bad Gyal ens acomiadem. Bon dimarts i fins demà, que vagi bé, guardeu-vos de la pluja.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores al Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges és alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord del país entre la nit i la matinada. Mentre municipis especialment afectats en aquestes darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Pel que fa a les afectacions encara al transport, Rodalies mantindrà avui alteracions a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R7, l'R8, l'R11, l'R17 i també l'RT2, mentre que a Barcelona continuen també afectades les estacions de metro de Sant Roc a l'L2 i també el Liceu a l'L3. Pel que fa a les afectacions en carretera, la C14-15C continua tallada a la Roca del Vallès per perill d'esfondraments i també el túnel de les Franqueses a la C352 està tallat en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa a la resta d'afectacions a la mobilitat, un accident a la C25 deixa un carril tallat a Brunyola en sentit Girona i també hi ha dos accidents més, un a la C17 a Tona en sentit Vic i un altre a la 2 a Paella en sentit Barcelona. I en clau política, el BOE ha publicat ja el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre, volíem dir, per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb la jornada de reflexió el dia 28. Amb tots els partits comencen a engreixar ja la maquinària electoral. Sánchez intentarà capitalitzar el rebuig social per la crisi de l'habitatge i es podria servir de la Diputació Permanent. El doctor en Ciència Política Ernesto Pascual ha dit avui a la xarxa que Sánchez ha aprofitat l'oportunitat de la crisi de l'habitatge.
2: Bàsicament és la pressió del carrer la que ha creat l'oportunitat. Sánchez el que ha decidit és aprofitar-la. I la derrota dels decrets li ha permès presentar el bloqueig parlamentari com una raó per demanar una nova majoria. Però no tenim proves que aquest calendari estigués decidit fa temps i fos una moguda maquiavèlica, no? És una aposta estratègica davant d'una crisi concreta.
1: A banda, Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia al Prat, és dimarts 6 d'octubre del 2026, quan passen ara mateix 3 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem una nova edició del Planeta Prat. El dia després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciï la convocatòria d'eleccions pel proper 29 de novembre, coincidint amb la Fira Avícola aquí a la nostra ciutat, estarem ben pendents de diversos temes. El primer, la dissolució de les Corts amb la posterior convocatòria oficial d'eleccions. El segon és que el Consell de Ministres torna a aprovar avui els decrets d'habitatge que van quedar tombats divendres passat i que haurà de validar-los la Diputació Permanent. I el tercer, també pendents de com queda finalment l'amnistia dels líders del procés, que encara no la tenen aplicada i que també avui han de sortir notícies. Setmana interessant políticament i també aquí al Planeta Prat, on avui us explicarem tota la programació del Teatre L'Artesà, des d'ara fins al mes de gener, amb el seu codirector, el César Comte, justament el mateix dia que surten les entrades a les 5 de la tarda. En parlarem a partir de les 10. Comencem el control tècnic Sergio Villar, Neus Bou a les xarxes, i qui us parla avui, el Marc Quinto Aires. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
1: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: moment per repassar l'actualitat del dia. Saludem el cap dels serveis informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, Luis Rodríguez Alonso. Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Marc. Doncs avui comencem parlant de l'àrea metropolitana de Barcelona perquè va generar 1,4 tones de residus, el que representa un 1,6% més que l'any anterior, i aquests es van reciclar un 39,9%, per tant, encara lluny dels objectius europeus que, recordem, marcaven que era aquest doncs 55%. De fet, dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 havien arribat l'any passat al 55% d'aquesta recollida selectiva que marquen des de les institucions europees, i uns altres 8, entre els quals hi ha el Prat, doncs han assolit, però amb la posada en marxa de contenidors tancats, en aquest cas a l'orgànica i al rebuig. Això va ser, recordem, a mitjans de l'any passat, i per tant, doncs es van arribar a aquesta xifra pràcticament durant el llarg de l'any passat. De fet, en termes generals, el principal marge de millora, segons la mateixa AMB, correspon a la fracció del marró, a l'orgànica, i segons aquest mateix organisme també el cost de tractament es podria arribar a reduir en uns 20 milions d'euros anuals si es reduís encara més també la fracció de la resta, és a dir, el contenidor gris que encara doncs copa ara mateix el 50% de tot el que és la recollida i el tractament que fan des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són dades que coneixíem justament ahir mateix a la tarda. Més coses també encara que repassem avui. Des d'aquest dilluns els comerços es poden adherir ja a la segona edició del Prat Val, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya van ser uns 120 i ara s'espera doncs que se superi aquesta mateixa xifra. Així mateix ho assenyalava la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
2: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del Comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits, i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Val.
1: La primera campanya, de fet, celebrada entre el febrer i el març d'aquest mateix any, va liquidar uns 207.000 euros en compres de 2.300 persones usuàries. Ara, aquesta campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'edició anterior. Recordem que el funcionament és el mateix. Podeu comprar doncs vals per un cost de 6 euros, i el val en realitat són 10, i els altres 4 els sufragà l'Ajuntament. Encara més coses també, perquè fins al proper 18 d'octubre 6 restaurants del Prat s'afegeixen a la campanya Sant Faina del Baix Llobregat. Són el Nou Cèntric, el Cafè l'Artesà, la Emilio Sánchez Academy, el Mesón el Cortijo, el Rússic i el Sinfonia de l'Hotel Ciutat del Prat. Cada establiment elaborarà la seva pròpia interpretació de la recepta durant aquest període, i la proposta pretén impulsar la gastronomia de proximitat i els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com també donar suport al sector. A més, també hi haurà un sorteig actiu fins al dia 4, amb 5 premis també d'un menú per dues persones en els restaurants participants. I tot això, com sempre, doncs amb més qüestions que anirem explicant al llarg del matí, i a la una al Prat és notícia.
0: Gràcies, Lluís.
1: Adiós.

0: Vinga, anem amb el Prat Esports. Jonathan Marín, què teniu pensat per avui?
1: Bueno, primer de tot, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Jo és que vaig, ja ho has dit tu.
1: Sí, tu vas al gra, eh?
0: Al gra.
1: Tu vas al gra.
0: Perquè tenim coses, no?
1: Bueno, sí, clar. Tenim cosetes. Encara hem de repassar cosetes del cap de setmana, perquè ahir vam poder repassar... Bueno, vam poder, el que ens va deixar la pluja per repassar, de jornades esportives, de futbol, de bàsquet, de vòlei, evidentment amb el sorteig del Prat com a notícia, diguem, en portada, no, del programa. Recordem, el Prat s'enfrontarà a l'Atlètic Club si supera l'eliminatòria, que encara no la té finiquitada, però que molt encarrilada.
0: Ha corregut això per tot el Prat, perquè m'ha escrit gent.
1: Sí, no?
0: No,
1: preguntant-te per entrades. Sí. A mi sí, a mi també.
0: No habitual de seguir el Prat, la Prat, i doncs que li ve de gust anar al partit.
1: Clar. Sí. A mi igual. Quan es va saber el sorteig, ja em van preguntar, saps el preu de les entrades?
0: Sí, tal qual.
1: Doncs no, encara no ho sabem, i no ho sabem encara perquè el club no ha posat res, perquè encara ha de jugar aquesta eliminatòria contra el Sant Rafael. Recordem, a l'anada, 1-5. Un partit que veurem quan es disputa, ho coneixerem durant el dia d'avui, o sigui que en qualsevol moment tindrem ja coneixement de la data oficial. El que sí que podem saber, o us podem dir, és que el Prat, almenys en aquesta reunió que van fer ahir Federació, Sant Rafael i Club Pratenc, la petició del Prat és jugar-ho un cap de setmana. Preferència del Prat, el 18 d'octubre. És la preferència del Prat. Ara s'han de posar d'acord Federació, Prat i Sant Rafael. Si la Federació i el Sant Rafael li va bé el 18 d'octubre, doncs el 18 d'octubre. I... si no els va bé, doncs, bueno, veurem en què han quedat, però la petició del Prat és jugar el 18 d'octubre. És a dir, aquest cap de setmana no, el següent.
0: És ja, gairebé.
1: És que no poden trigar,
0: no poden
1: molt,
0: trigar
1: més,
0: molt més,
1: perquè el 28, la setmana del 28 d'octubre, és quan es juga aquesta eliminatòria contra l'Atlètic Club, ja sigui el Prat o sigui el Sant Rafael.
0: Clar,
1: o sigui que tenen dos caps de setmana, aquest i el següent.
0: Si és aquí al Prat, la localització...
1: Sí,
0: quina seria?
1: La intenció del Prat és que s'ho jugui al Sant Nies.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. I la idea del Prat, en cas de passar de ronda, és... I dic la idea perquè hi ha diferents propostes. Una de les propostes, o la principal, la primera, és ampliar, evidentment, l'aforament en 1.700-1.800 localitats. Però és la intenció. Veurem després que s'ha de...
0: Si es pot fer.
1: Si es pot fer, si no es pot fer... I quins acords arriben. O sigui que, bueno, aquestes són les intencions, la idea, però, bueno, a mesura que vagin passant els dies, anirem coneixent més cosetes. I, a banda d'això, evidentment, doncs avui al programa hem de parlar de, com dèiem, de coses del cap de setmana, perquè vam tenir competició de taekwondo a Navarra, a l'Open Ciutat de Pamplona, Iruña, i el taekwondo, però la veritat és que ha començat molt bé el curs. 17 medalles van caure per part dels clubs Pota Blava, tant de l'Estudio Fran Martín com del Dojon. El Dojon podríem dir que va ser el gran triomfador, que se'n van portar 10. D'aquestes 10, 3 van ser d'or, gràcies als triomfs de Nora Elarche en categoria júnior, Saúl Blanco i Sofia Elarche en precadet. Però també el Gym Studio Fran Martín no es va quedar enrere. Si un va guanyar 10, l'altre, doncs les 7 que resten. Però d'aquestes 7 hem de dir que 3 van ser d'or. Julia Bertolín en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior. O sigui que tant... Fran Martín com del Dojon van aconseguir 6 medalles d'or d'aquestes 17 en total. Després repassarem la resta de resultats en aquest campionat, i també hem de parlar de motor, perquè teníem gran premi al Japó aquest cap de setmana. Tocava aixecar-se vendora, com deia Pep Guardiola, per poder veure aquestes curses. I Joel Esteban no va decebre. Novena plaça en el gran premi del Japó. Va haver de remuntar des de la 17a posició. O sigui que molt bona cursa del Pota Blava, que torna novament a puntuar després de 3 curses que no va puntuar, ja sigui per penalitzacions o per caigudes, i ara, doncs, amb aquest resultat es col·loca 15 amb 66 punts, això sí, a 30 del seu company d'equip Mateo Bertelle. O sigui que complicat sembla que d'aquí al que queda de temporada, doncs, si no hi ha alguna caiguda o algun cop sobre la taula ben fort del Pratenc, difícilment podria remuntar el seu company d'equip. O sigui que llàstima en aquest sentit. I a banda de parlar de motor i parlar de taekwondo, avui al programa tenim la secció de Pretens pel món amb el Manolo Gol. El protagonista d'avui, l'Òscar Baca, jugador que aquesta temporada ha fitxat per la Ponferradina, equip de primera federació. Ho han fet molt bé, de moment, en aquest inici de Lliga. Van 5ens a la classificació. i també disputen la Copa del Rei, com el Prat. En aquest cas, ells ja han fet l'eliminatòria i tal, i per tant, doncs, el seu rival és el Llanera. O sigui, també el tenim un pretenc en la Copa del Rei, a banda del Prat, doncs, tenim Potala bastant bé que la disputen. Recordem també Toni Teixeira amb el Sabadell. Recordem Toni Teixeira, entrenador de porters del Sabadell, sí, que també disputa aquesta Copa del Rei. O sigui que, bueno, aquest és el menú que tenim avui als esports. M'he allargat una mica, em sembla, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, una mica.
0: No, molt bé.
1: Algun dubte més?
0: No, molt interessant.
1: Tot ha quedat clar, no?
0: I ben pendents d'aquests partits de Copa del Rei que hi ha.
1: Sí.
0: De moment un.
1: Esperem i... creiem que abans de l'informatiu de la ONU ja tinguem coneixement de la data oficial. Si no ho tenim, doncs segurament al programa de la tarda us ho explicarem, i a través de les nostres xarxes socials, evidentment, en quan es pugi la notícia, doncs també us podreu informar a través dels nostres canals. Avui, com sempre, comencem a les 6:05 de la tarda.
0: Perfecte, gràcies, Jonathan.
1: Que vagi bé el dia, adeu.

0: amb el permís d'aquestes boirades que tenim a la Catalunya central, la vall del Ter, la vall del Fluvià, en alguns racons del prelitoral, i serà sobretot a partir d'aquest migdia quan el temps s'anirà embolicant, primer entre les comarques del nord de Tarragona i el sud barceloní, i ja entrada la tarda aquest vespre, tempestes que escombraran gairebé tot el país. Les més fortes arrencaran de l'Ebre i acabaran sortint per la Costa Brava. Compte novament a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Camp de Tarragona. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Miquel. I pel que fa al transport públic del dia, segons ens informen des d'Immobilitat, hi ha problemes a diverses línies de Rodalies, la R1, la R2 Nord, que també té servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, l'R3, l'R4 i la R7. Podeu consultar-ho tot a les seves xarxes socials, al seu X i també al seu compte de Telegram, i també afectacions a la línia del tram. I acabem aquest repàs, com sempre, coneixent quin és l'estat del trànsit des del RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant algunes afectacions que queden actives pels aiguats tant d'ahir com d'aquest cap de setmana, recordem, en estat del Vallès. Queda tallada encara la C14-15C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments. També està tallada la C352 de Franqueses del Vallès, on continua un túnel tallat per inundacions. Recordem també que per aquest mateix motiu, per inundacions, tenim a Sant Adrià de Besòs la C31 tallada en l'enllaç amb la Ronda Litoral, en sentit nord. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara tenim una vehicle avariat a la C32 a Castelldefels, en direcció Barcelona, en sentit nord. Deixa els vehicles al voral provocant un quilòmetre de lentitud. Fa tot just una estona també hi ha hagut un accident a la C32 a Cornellà, que a hores d'ara ja reobre tota la circulació, però continua provocant uns 3 quilòmetres de retencions en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà.

0: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
1: Vinga, obrim el quiosc avui amb la Neus Bou. Neus, bon dia.
2: Bon dia.
1: I t'ha tocat, a més, el dia D.
2: El dia fort.
1: El dia després d'aquesta convocatòria electoral i que els diaris, més o menys, les portades seran similars, no?
2: Sí, correcte. Totes al final s'assemblen molt perquè totes les titulars parlen del mateix, que és de la convocatòria d'eleccions, però, bueno, si voleu, fem un repàs igualment.
1: Mm-hmm, molt bé.
2: Llavors, quines diferències hi ha entre els diferents diaris? Doncs comencem pel periòdico amb aquesta, bueno, amb aquest titular de Sánchez fa de les eleccions del 29N, un plebiscit personal. El president del govern espanyol crida la mobilització per doblegar les elits i combatre els especuladors. I, bueno, n'hi ha moltíssims destacadets per aquí, com que Feijó vincula l'abans a la por, del que queda per saber de la corrupció, també que Mònica García es perfila per liderar el front de Sumar i Hereu serà el candidat del PSC, i també que Comissions Obreres i l'UGT acorden convocar una vaga general per la crisi habitacional. Continuem també amb aquesta fotografia destacada amb Granollers com a zona zero ahir de totes, bueno, i del cap de setmana de totes els aiguats que hi ha hagut, i la capital del Vallès Oriental acumula 343 litres després d'un segon sistema de tempestes que ahir va activar de nou les alarmes. Les pluges revelen la falta d'adaptació a les ciutats.
1: Anem amb La Vanguardia, el titular, doncs, també sobre aquestes eleccions. Espanya decidirà el 29N. El president del govern central avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge. L'executiu repescarà, com hem explicat abans, els decrets pels quals Junts ja no és necessari, aquests decrets d'habitatge, que aprovaran previsiblement avui el Consell Executiu, aquest Consell de Ministres dels dimarts. Feijó afirma que Sánchez crida a les urnes per por a la corrupció, l'avançament deixa en l'aire lleis com la reforma del finançament, que estaven també pendents, i els sindicats, UGT i Comissions Obreres, convoquen una vaga general per l'habitatge abans d'aquesta campanya electoral, així que es preveuen unes setmanes mogudetes a nivell polític espanyol. I després, altres dos temes, el tema dels aiguats que

0: doncs, amb una fotografia, bé, la fotografia central surt en Pedro Sánchez i Feijó, i una fotografia més petita, un esvoranc a Granollers pel temporal, que titulen que es reactiva per sorpresa i torna a paralitzar mig Catalunya. I també hi ha un altre destacat amb una entrevista a Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea, que també va ser ministra de Pedro Sánchez. La Comissió Europea donarà cobertura legal als municipis per limitar l'habitatge turístic. Aquest és un dels titulars que ens deixa l'entrevista, que podreu trobar a dins de l'apartat d'economia.
1: I acabem amb el diari Ara, també amb aquesta fotografia ben gran d'ahir, bueno, de la compareixença de Pedro Sánchez a la Moncloa, amb aquesta, bueno, convocatòria de les eleccions del 29N, i amb una cita de Pedro Sánchez que diu que necessitem més suport per doblegar les elites. La Moncloa aprova avui els decrets d'habitatge i els sindicats van a la vaga general i l'hereu serà el candidat del PSC i Rufián reflexiona sobre el seu futur. I hi ha també una altra fotografia destacada amb aquests aiguats d'ahir, amb una, bueno, una fotografia totalment crítica de la situació d'ahir a Granollers, sobretot, dient que ha sigut un caos, en 10 minuts s'ha inundat tot. Les previsions no avisaven tanta pluja i, bueno, es pregunten què ha passat.
0: Molt bé, doncs anem a conèixer ja què tenim preparat pel programa d'avui.
2: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Vinga, Neus, doncs explica'ns què tenim preparat pel Planeta Prat d'avui, que doncs tu no sé si arribes al final del dia amb aquesta veu.
1: Jo amb aquesta veu no arribo ni, al,
0: massa festa,
1: ni d'aquí una hora.
0: Al cap de setmana.
1: No, no, festa precisament no, ja ho saps. Però...
0: Vinga, explica'ns.
1: Vinga, doncs començarem a dos quarts amb aquesta xerrada amb el Rotary Club a la síndrome de les superdones. Sabeu que el Rotary Club doncs, fa un cicle de xerrades i llavors en aquesta, bueno, en aquesta xerrada en particular que fan avui a la tarda doncs, han convidat a l'Antoni Bolinches, un psicòleg clínic i terapeuta de parella, a, bueno, doncs, a parlar sobre aquesta síndrome que és, bueno, ve a ser que quan les dones es fan grans, no, es fan, hi ha com una etapa més de maduresa de les dones, els hi costa més doncs, trobar un home que ara pugui acompanyar la...
0: Que estigui a la seva altura.
1: Ah, exactament, exactament. I llavors doncs, parlaran sobre això a la conferència, hi haurà un col·loqui més tard i hi haurà un sopar, si no tinc mal entès.
0: Que això és el més important.
1: Sempre. Exactament, sempre, el menjar al final.
0: Què més?
1: Continuarem a les 10 amb la nova temporada del Teatre L'Artesà. Parlarem amb el codirector, el César Comte, sobre doncs, aquesta nova temporada que just arrenca i que avui a les 5 de la tarda surten les entrades que coneixem o no sabem que aquí al Prat tothom es torna boig per aconseguir aquestes entrades i volen en un segon. Així que doncs, estigueu molt atents i atentes i bueno, ja en parlarem sobre aquesta temporada, la programació que hi haurà d'aquí bueno, al gener.
0: Què més?
1: Continuarem a les 10:30 amb el fil comunitari i la nostra secció amb la Lídia Carbó del Servei de Voluntariat. Us parlarem de la botiga, vale? Que bueno, és per recordar-vos que és un projecte que fa una crida també a voluntariat i tindrem a la Mari Ruiz que, bueno, que ens estarà explicant més sobre aquest tema i sobre el que faran.
0: Perfecte.
1: A les 11, les dones fem coses, parlarem, bueno, parlarà la Vane Maravilla sobre l'Edmond de Bries, no sé si es pronuncia així, que era un transformista de Cartagena de fa moltíssims anys, que de fet és un personatge que surt a la pel·lícula de La Bola Negra, que tothom haurà, bueno, ja coneixerà una mica més perquè cap de setmana amb el sol d'out que ha fet el Capri, doncs segurament els hi sona una mica més el seu nom. I bé, doncs és una persona que acaba d'existir com bé ens explicarà la Vane, i que va ser molt important també doncs, per aquest canvi de mirada i per obrir una mica camí a tota a la gent, tots els travestits, a més, que en el seu moment doncs, tenen aquesta persona de referent. Continuem a les 11:30 amb Pinzellades del Món, amb la Sandra Coromines, i ja per acabar al matí, a les 12 amb el Fem Salut.
0: Perfecte, doncs gràcies, Neus.
1: A tu, que vagi bé.

a Moment pel Finestres del Passat, un espai on us expliquem les tradicions i el folklore català recollits al costumari de Joan Amades amb Josep Bosque.

Hi ha històries que el temps no ha pogut esborrar, costums que expliquen qui som, com vivíem i què celebràvem quan la vida es mesurava al ritme de les estacions. Obrim de bat a bat el gran llibre de la cultura popular. Benvinguts a Finestres del Passat, un viatge a través del costumari català de Joan Amades. Benvinguts a Finestres del Passat. Avui obrim el volum 5è del costumari català de Joan Amades per endinsar-nos en el mes d'octubre, un mes de tradició on la terra canvia de color i els pagesos es preparen per l'arribada del fred. Octubre és per excel·lència el mes de la verema tardana i de tancar els cicles de la terra. Amades ens explica que, antigament, la verema no era només un treball físic, sinó una autèntica festa comunitària que transformava completament els paisatges de Catalunya. Diu el costumari que a principis d'octubre es recollien els últims raïns de les zones més altes del país. Tota la família, grans i petits, es desplaçaven a les vinyes per ajudar. Era el moment de germanor, on es cantaven cançons populars que havien passat de generació en generació. Les botes ja esperaven als cellers, havent estat netejades a fons amb aigua a bullir i herbes aromàtiques per rebre el most nou. Segons el saber popular recollit per Amades, el vi d'octubre s'havia de cuidar especialment, ja que la lluna d'aquest mes determinava la seva força i la seva claretat final. Per l'octubre, el vi i la tina i l'oli a la pica, deien els nostres avis, recordant que també era el moment de mirar de reull les oliveres que començaven a madurar a les planes. Per al camp, a l'octubre no només vivia del raïm. Joan Amades destaca la importància vital de les darreres feines de sembra. Era el moment precís de preparar la terra de nou per als cereals d'hivern, principalment el blat i l'ordi. El pagès mirava el cel cada dia amb preocupació, buscant les pluges tempestades de la tardor, aquestes que amaren la terra en profunditat sense fer malbé el sou. Si l'octubre venia sec, el refranyer tradicional es mostrava implacable i llançava avisos clars. L'octubre eixut, pintor tinguis per llaüt. Era un advertiment de la fam i la misèria que podia portar un mal hivern, i les llavors no germinaven a temps. Per contra, les primeres llevantades i pluges intenses eren rebudes amb alegria al camp, tot i que obligaven a la gent a recollir-se molt aviat a casa. Amb la reducció progressiva de les hores de llum, la vida social es desplaçava definitivament de l'exterior a l'interior de la llar. El costumari posa un èmfasi especial en com les vetllades a la vora del foc començaven a guanyar protagonisme a mitjans de mes. Aquestes reunions vora el foc era el moment de repassar les eines de treball, d'adornar guarniments dels animals i, sobretot, de mantindre les rondalles i llegendes rimades. Mentre les dones filaven la llana, els homes feien cistells de canya o de vimet. Els més vells explicaven històries del passat. La llar de foc esdevenia el centre de l'univers familiar, el refugi perfecte quan el fred, que ja començava a baixar amb força dels Pirineus. Així comença l'octubre, el camp català entre olor de mos dolç i la terra molla llesta per la sembra. A la propera píndola deixarem les vinyes per endinsar-nos a les festes i les fires religioses que marcaven el ritme social i econòmic del mes. Que passeu un bon dia i recordeu sempre que la tradició és el reflex de l'ànima col·lectiva del nostre poble. Soc Josep Bosque i això és Finestres del Passat.

0: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
1: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

ficat admirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem.

0: tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que et fan més valent.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport del Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
7: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
8: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
9: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
10: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
11: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.

0: 39 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem el contingut del Planeta Prat d'avui i ho fem parlant d'aquest sopar i conferència i col·loqui també que organitzen des del Club Rotary del Prat titulat La síndrome de les superdones. I tenim aquí a l'estudi el Pere Azuara, que ell és el responsable d'aquestes xerrades del Rotary. Pere, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Pues molt bé, i vosaltres també?
0: Aquí estem ja, després de Festa Major, que comencem a endreçar una mica tot i a anar tirant ja.
1: Pues molt bé, jo també, i encantat d'estar aquí amb vosaltres, ja saps que el Rotary està a la vostra disposició.
0: I tant, sempre us truquem, perquè a més esteu amb aquest cicle de xerrades, que doncs aneu portant a persones doncs conegudes i que tenen alguna cosa a explicar.
1: Sí. És el cicle de conferències d'aquest exercici, diguéssim, 26, perdó, 27, que el lema central el continuem tenint amb actes pro pau, però també sobre el tema de la sostenibilitat, el dret i la defensa de l'ecologia, o sigui, aquest any és doble en aquest sentit.
0: Explica'ns una mica perquè de què parlarem avui a la conferència.
1: Bé, en definitiva, precisament el lema o el motiu d'avui no és cap d'aquests dos que t'he dit, però amb l'Antoni Bolinches, que és amic i molt conegut, que a més és un clàssic.
0: Ja és un habitual de les conferències del
1: Rotary. És un habitual. Tots els seus continguts, tot el seu missatge, el seu discurs, és interessantíssim. Per què? Pues perquè connecta o fa referència a la bona relació, sobretot, entre les persones i, sobretot, també o especialment, a la bona relació i a la interconnexió a les relacions de parella. Aleshores, com que darrerament ha publicat aquest molt interessant llibre, que us he de confessar que encara no l'he llegit, almenys el que és tot el seu contingut, que és el síndrome de les superdones, doncs entenem que era interessant, si a més a més això afegim la circumstància de que, com et repeteixo, per amistat i per la relació que sempre ha tingut amb el Prat, que vingui l'Antoni Bolinches, sigui quin sigui el tema de la seva conferència, sempre és oportú i interessant. Aleshores, si a més hi afegim aquest contingut amb aquest títol, jo, per exemple, particularment sempre he cregut que fora de les revolucions i esdeveniments socials, polítics i socials que hi hagin hagut al món, sobretot en el segle XX i el segle XXI, però sobretot en el segle XX, per mi la revolució principal ha sigut la revolució de la dona. És a dir, el que ha portat l'esclat que la dona ha tingut per la seva incorporació a la societat, amb la seva independència, sobretot la seva independència material, i el seu dret i llibertat a disposar del seu cos amb la forma com cregui convenient, dintre d'uns paràmetres de racionalitat i de bona convivència. Jo sempre he cregut que per mi ha estat el segle XX la revolució més important, la de la dona. Per tant, vull dir, entenc que si a més el tema d'avui, això ja ens en parlarà l'Antoni, evidentment, fa referència a que la dona ben preparada, ben integrada en la societat per si mateixa, amb els seus valors, doncs és molt possible que no trobi varó que la pugui no ja igualar, sinó que estigui a la seva alçada.
0: Vinga, doncs, si et sembla, saludem a l'Antoni. Com dèiem, ell és psicòleg clínic, terapeuta de parella, màster en sexualitat humana i també autor del llibre La síndrome de les superdones, entre molts d'altres. Antoni, bon dia.
2: Bon dia, Marc.
0: Què tal, com
2: bon
0: estàs?
2: Bon dia, Pere.
1: Bon dia, Antoni.
2: Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Vinga, entrem en matèria, si et sembla, una mica, perquè avui en aquesta conferència parlarem d'aquesta síndrome de les superdones. Explica'ns exactament què és això.
2: Pues és una síndrome paradoxal, perquè com tu saps, una síndrome és el conjunt de trastorns o problemes, però malauradament, en el cas de les superdones, és el conjunt de virtuts que produeix un prejudici, i aquesta és la paradoxa. És el primer síndrome paradoxal de la història de la psicologia o de la psicosociologia. que és que una virtut et perjudiqui. I la virtut és l'excel·lència que ha assolit la dona, a partir de la qual, paradoxalment, l'home té avantatge, per la dona es converteix en una dificultat, perquè el mateix perfil de la superdona amb un home fa que li s'obrin dones que s'interessin per ell. En canvi, aquest perfil amb una dona fa que molts homes s'allunyin d'aquestes dones, i que molts homes que s'apropen a aquestes dones tampoc els accepten, perquè evidentment una de les grans diferències de l'expectativa amb les relacions de parella és que la dona vol relacions vives i l'home en té prou amb relacions còmodes. Per tant, un home amb un determinat nivell d'excel·lència no vol estar competint amb la dona, no vol estressar-se constantment per estar a l'alçada de l'expectativa de la dona. I aquesta és la paradoxa: l'home, quan més millora, més enamora, i la dona, quan més millora, més difícil ho té.
0: Clar, aquí parlaves de com dues vessants, no? Per una banda, que són els mateixos homes que diuen, ostres, amb aquesta superdona, doncs, potser ja no m'hi acosto tant perquè hauré d'estar competint i serà esgotador. I per altra banda, les mateixes dones que diuen, doncs, no és suficient per mi aquest tipus d'homes, no?
2: Evidentment, evidentment, aquesta és la problemàtica, que d'alguna manera queda restringit el número d'homes disponibles, adequats per aquestes dones, per una doble via, perquè la dona és més selectiva i alhora part dels homes que elles seleccionarien prefereixen relacions més còmodes. I aleshores, si aquest home d'un nivell de maduresa adequat, que resulta interessant per dues dones, i aquestes dues dones li agraden igual, tindrà tendència a agafar la que li ofereix major comoditat relacional, no la que li exigeix estar a l'alçada de la seva expectativa.
0: Això és culpa de les dones, dels homes, una mica repartit, no és culpa de ningú?
2: Bona pregunta. Aviam, jo sempre m'agrada matisar els conceptes. Jo prefereixo parlar de responsabilitat que de culpa, perquè la culpa ens aclapara i dificulta la reacció. Per tant, jo diria que és responsabilitat, perquè la responsabilitat ens activa i ens orienta cap a la solució, i és una responsabilitat compartida. Per què s'ha produït això? Evidentment, com deia molt bé el Pere, perquè la gran revolució del segle XXI, però que ja va començar fa 60 anys, doncs ha estat l'evolució de la dona. S'ha incorporat al mercat laboral, a les institucions, a la ciència, a la cultura, i evidentment el model tradicional que durant 100.000 anys ha marcat les relacions de parella ha estat el de home dominant, protector, i dona, podríem dir, facilitadora, servidora, que es dedica a cuidar la llar. A partir de que aquest model es trenca fa uns 60 anys, però molt clarament a partir del segle XXI, l'home comença a estar desorientat i la dona comença a estar decebuda. La dona comença a dir, tant esforç, curiosament, i en lloc d'un premi a l'esforç, tinc una dificultat a l'esforç. I l'home diu, ostres, d'acord que els homes i les dones hem de tenir els mateixos drets, hem de compartir, les relacions han de ser simètriques, però alhora jo crec que la relació, pensa l'home, ha de ser còmoda. A partir d'aquí, doncs l'home, si es troba amb una dona que li exigeix o té l'expectativa, perquè clar, que la dona exigeixi o no ja depèn del perfil de la superdona. Per això jo vaig diferenciar cinc perfils. La castradora, la reactiva, la conformada, la facilitadora i l'autosuficient. Evidentment, la dona que exigeix és la castradora, i aquesta és la que ho té pitjor, perquè clar, està castigant a l'home per no ser com ella vol que sigui l'home, i aleshores aquesta dona genera una profecia autocomplidora negativa. Serà molt difícil que trobi un home que l'ompli prou, i tampoc li agrada a l'home subordinat, perquè a l'home subordinat, curiosament, el que fa és invertir els rols i es converteix en dona dominant, home subordinat. I la dona castradora tampoc vol aquest home, més exactament vol subordinar a un home excel·lent, per la qual cosa ho té malament. Fins i tot, mitja en sèrio, mitja en broma, dir que la variant de superdona castradora li podríem treure el superlatiu, perquè ja no és la superdona, en tant i quan fa sentir malament els homes que es troba amb el decurs de la vida. Per tant, les dones que dins de la dificultat tindran més possibilitats de trobar homes adequats, curiosament, són les autosuficients, aquelles que precisament són conscients de la situació, accepten la dificultat, viuen en singular i creen relacions còmodes, i dins d'aquesta relació còmoda l'home es pot relaxar i pot acceptar l'excel·lència de la dona. Hi ha homes que ja diuen, escolta, jo tinc una superdona i això no em qüestiona a mi com a home, però a l'home li costa més tenir el que se'n diu orgull vicari, o sigui, està orgullós de la seva parella. Moltes dones sí que presumeixen de l'home que tenen, però a l'home li costa més presumir de la dona que té.
0: Dèiem, aquest tipus de relació, que seria l'ideal, costa de trobar perquè, a més, hem anat evolucionant de manera diferent homes i dones, no?, aquests darrers anys.
2: Sí, aviam, els homes, no sé si estem evolucionant, perquè, com et deia, estem una mica desorientats. Jo diria que hi ha dos grans tendències. Els homes amb evolució, com dius tu molt bé, Marc, i els homes amb regressió. Amb evolució accepten la igualtat de drets, accepten que ens hem d'enriquir de la diferència, accepten que el model d'home dominant dona subordinada no és èticament acceptable, i aquests homes estan en evolució. Però clar, canviar un model que porta 100.000 anys d'inèrcia no és fàcil. Per això un percentatge, jo diria al voltant de quasi la meitat dels joves en aquests moments estan en regressió. I avui tot això és molt complicat, jo vull tornar cap al model tradicional, home dominant, dona subordinada. Quin és el problema? Que ja no hi ha dones que acceptin aquest model. És una minoria de les dones als països occidentals que acceptin ja un paper de subordinació a l'home. Per tant, els homes en regressió no trobaran dones disposades ni disponibles per estar subordinada, i tindran que evolucionar o entraran en crisi i es convertiran en homes castradors, de la mateixa manera que ho són un determinat percentatge de dones.
0: Clar, aquests homes que comentava són aquests que no volen aquesta pèrdua de drets que tenia abans un home, no?
2: Sí, bueno, de drets o de privilegis.
0: De privilegis,
2: no?
0: Sí.
2: Que no estaven justificats. Però, aviam, l'home racionalment ja ho entén. Imagina't, Marc, quina edat tens tu?
0: 29.
2: Val, imagina que trobes una noia que li agrades, ella t'agrada a tu i tu li agrades a ella. I comenceu a conviure. I ella de manera natural li surt per fer les tasques de la llar i per rentar els plats. Pues potser tu la deixaràs que ho faci, m'explico, perquè potser ho has vist a casa dels teus pares o de la teva àvia. Per tant, quan un determinat privilegi la part perjudicada ho accepta acríticament, és molt difícil que l'home tingui la consciència de dir no, no, xata, a partir d'ara tu rentaràs els plats un dia i l'altre dia els rentaré jo, m'entens? Per tant, ens acomodem allò que és còmode, així de clar.
0: I deies també, doncs, estem destinats una mica al final a que aquests homes que estan en regressió tirin endavant i acabin adaptant-se una mica a la realitat que tenim ara. Mica en mica creus que s'anirà posant tot al seu lloc i acabarem les dones entenent també de que no poden estar sempre amb superhomes i a l'inrevés?
2: Sí, aviam, aquesta és la feina del moviment humanista, no? Els que creiem que els homes i les dones són diferents de perfil, però que ens podem complementar i enriquir de la diferència, precisament, i que tots tenim drets i deures que han d'estar al servei de la conciliació de les relacions humanes en general i de les de parella en particular. Però per això hem de madurar tant els homes com les dones, perquè si no hi ha maduració personal, aleshores tenim més consciència dels nostres drets que dels nostres deures, sense tenir present que si no assumim deures no podem tenir drets.
0: Ara parlàvem d'edats. No sé si us trobeu molta diferència en persones de 20 anys versus persones de 40-50 anys?
2: Sí, jo sí ho he observat. Per exemple, el meu net té un fill i naturalment li canvia els buguers i desenvolupa una activitat similar a la que desenvolupa la seva mare per tenir cura de tot el que necessita un nadó. Clar, això a la meva generació, jo tinc 79 anys, era impensable.
0: Sí.
2: Per tant, sí que hi ha una evolució, i és més, la millor manera d'evitar les revolucions és que existeixin les evolucions. Per tant, ens convé a tots que evolucionem cap a una conciliació, perquè si no, malauradament, aniríem a una confrontació.
0: Doncs amb això ens anirem quedant, que tenim poquet temps. Pere, què vols afegir? Recorda'ns una mica avui, qui encara no s'hagi apuntat, si ens podem apuntar,
1: sí,
0: com funciona, quin preu té.
1: El preu són 35 euros, que és el preu, diguéssim, del sopar, pròpiament dit, evidentment, amb dret a estar allà i escoltar l'Antoni. Participativament, perquè crec que la conferència serà participativa.
0: Clar, ja que està per de col·loqui, no, també.
1: Exacte, i per tant, vull dir, o inclús perquè, sense esperar el col·loqui final tradicional, és molt possible que l'Antoni ens la faci participativa des del primer moment, amb la qual pot ser una trobada força interessant. A l'hora és a dos quarts de nou.
2: Ja saps que la meva màxima és que ningú sap tant com tots plegats, que tots podem aprendre de tots, i d'això es tracta.
1: Bueno, això és el que tractem.
2: Però també d'escoltar.
1: Sí, sobretot, ja saps que des de l'humanisme que compartim, és allò que diem, que cada vegada que sortim al carrer sortim a aprendre, i aprendre dels demés, de la vida, de la societat i del carrer, diguéssim, no? I per tant estic convençut, Antoni, estic convençut, amics de Ràdio Prat i amics pretencs, que la jornada d'avui serà una jornada per aprendre'n, i aprendre'n molt.
0: Recorda'ns horaris i on serà aquest sopar.
1: 8:30 a l'Hotel Ciutat del Prat. I, evidentment, us podeu apuntar a través de la xarxa, tot i que hi ha un número que ja està reservat per taules i llocs en l'hotel, però que és igual, a darrera hora, inclús la gent que vulgui venir allà.
0: Sempre li feu espai aquí.
1: Sempre farem un espai a qui vingui. A banda de la conferència d'avui, només, i si m'ho permets, són 2 minuts, sapigueu que dintre del cicle aquest de conferències de la legislació actual, la propera que farem serà dintre d'aquest programa sobre medi ambient i sostenibilitat, una conferència que ens la donarà el director del Parc Natural del Cadí-Moixeró. I l'altra, la següent, serà sobre el Consolat de Mar, que són aquelles normes catalanes que ja es van establir a l'edat mitjana pel bon o la bona regulació del comerç marítim, i que va molt en consonància precisament amb què actualment el comerç marítim no és que, sobretot a determinats llocs de la geografia mundial, no és precisament un lloc on el comerç marítim estigui massa arrelat, sinó tot el contrari. Aleshores, com que també ho enfoquem sobre la pau al món, continuant amb la temàtica de l'any passat, hem cregut convenient treure a col·lació aquestes normes catalanes que ja en aquell moment van tractar de regularitzar aquest bon tràfic marítim. Aquestes seran les dues properes, i en tenim encara una, però que encara no està tancada pel final de curs, però ja cap a la primavera, començaments d'estiu.
0: Molt bé, doncs ben segur que us farem venir aquí per poder-ho
1: explicar. Ja ho sabem, que sempre heu estat molt atents amb nosaltres, i nosaltres, com a Rotary Prat, com sempre, a la vostra disposició.
0: I tant. I, Antoni, moltíssimes gràcies per fer-nos avui aquesta pinzelladeta aquí a la ràdio, i esperem doncs, que pugueu xerrar tranquil·lament i abastament també aquest vespre. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, Pere.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé.

El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Festejamos nuestra 10ª temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
1: Loco, ¿tú eres perfecta?
2: No ho sé.
1: ¿Y tú?
2: Pues claro que sí.
1: ¿Y tú, que ets perfecta?
3: ¿Però n'hi ha algú perfecte?
1: No ho sé.
4: Clar que no.
1: No?
4: No, no hi ha ningú perfecte.
5: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
6: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
7: Què podem dir més?
8: És que no sé de què se tracta.
7: Com que no saps de què se tracta?
8: Ni idea.
7: Xules, és un programa de coses xules.
8: Aneu a punt de veure un...
7: No, esteu a punt d'escoltar.
8: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
6: Rambla 54, de dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: 8 minuts per sobre de les 10 del matí. Seguim en directe al Planeta Prat i, com us hem explicat a la portada, avui parlarem de les propostes del Teatre L'Artesà des del mes d'octubre fins al mes de gener de l'any vinent, i com sempre ho fem amb el seu codirector, amb el codirector del Teatre L'Artesà, amb el César Compte. César, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, una mica ressecosos, però amb ganes de que avui, diríem, comencem la venda d'entrades i que tot vagi de meravella.
0: Uh-huh. Com dèiem, sempre per aquesta època comenceu, doncs, aquesta primera tongada del curs, perquè ens entenguem, i doncs avui a partir de les 5 de la tarda hi ha aquesta venda d'entrades, com ara deies, i doncs avui el que volíem és explicar una miqueta aquestes propostes i també doncs veure com va anar primer de tot aquesta presentació de la temporada, que va ser tot just aquest cap de setmana, aquest diumenge. Explica'ns una mica què és el que vam tenir.
1: Doncs mira, d'això parlàvem, d'aquesta ressaca. Vull dir que diríem que sorpresos, que cada vegada més té ganes d'escoltar de viva veu com es desplega aquesta temporada d'octubre a gener, i molt contents tant de la participació dels artistes locals, que també van ser presents en la presentació, com d'un projecte especial que veia la llum precisament en el marc d'aquesta presentació, que era la coreografia del Daniel Rosado, sí. I que és un projecte que forma part del Pla d'Impuls de la Dansa i que ha estat en paral·lel amb 8 municipis d'arreu de Catalunya, i que consistia una mica en trobar un diàleg amb un tema que ens preocupa i ens ocupa, que són les migracions, i com acollim i com ens sentim d'acollits en terres estrangeres, diríem. I per tant, una proposta que crec que, no sé, ho va omplir tota la sala petita de gent, i que vista la resposta del públic i l'acceptació de la coreografia, diríem que era estàvem molt contents del resultat final.
0: Vinga, anem a parlar d'aquestes propostes, ja que ens doni temps a parlar-ho de tot, perquè són propostes que treballeu durant mesos, no?, per tal de poder-ho tenir tot aquí ben repartidet i que puguin venir aquí a la ciutat.
1: Sí, no només això, diguem, no és només la temporalitat i el calendari que ens quadri, sinó que també intentem donar-li una línia de continuïtat a aquestes propostes que arriben i que aterren. Vull dir que sí que n'hi ha moltes, de producció al país és molt rica, però sí que és veritat que intentem que tot olori d'una mateixa manera, que siguis, que tingui un cert sentit, sí, i ens agrada molt parlar de la pertinença, per tant, de que les programacions no estan fetes així com una olla barrejada, sinó que intentem posar els millors productes, diríem, sota una mateixa línia. En aquest cas, diríem que volem afectar i parlar del conflicte i cultura, que per nosaltres és una cosa que ens travessa, no només conflicte bèl·lic, com l'entenem, que és molt present també a l'actualitat, sinó conflicte personal, conflicte intern, conflictes n'hi ha molts, cadascú té els seus, i per tant sí que ens agradaria molt que no només aquest d'octubre a gener, sinó fins i tot de febrer a maig, diríem que l'anualitat parli del mateix, parli d'aquest present que puja a l'escenari, i també ens agrada molt que la gent, doncs això, fem moltes preguntes, però que la gent marxi amb més preguntes cap a casa. Hi haurà, evidentment, peces per gaudir, per disfrutar i per riure, però també n'hi ha d'altres que marxem amb aquest run-run cap a casa i que hi donem uns quants toms, i que ens va molt bé per, sobretot per créixer, i per tant per formar-nos i informar-nos.
0: Vinga, va, doncs comencem, si et sembla, a parlar d'aquestes propostes, perquè aquest mes d'octubre ja en tenim unes quantes, no?
1: Exacte, si vols ho anem fent per mes. Vinga. I llavors el tret de sortida el fem el 18, el diumenge 18, precisament amb el conflicte bèl·lic molt present. En aquest cas es tracta de posar damunt de l'escenari un llibre de la periodista Txell Freixas, que sí, és Dones Valentes. La Txell va ser Nacional de Periodisme el 2023 i explica en aquest cas històries de resistència i de coratge, de pura supervivència de tantes dones que en molts d'aquests espais de conflicte bèl·lic estan absolutament silenciades. Per tant, són testimonis d'aquestes dones, testimonis que ella ha recollit en aquest llibre, els que pugen dalt de l'escenari per parlar, doncs sí, de la realitat àrab, però també de la realitat de Centre Europa i de la realitat d'altres espais en els que, malauradament, encara existeix això del conflicte bèl·lic. Aquest és un tret de sortida. Això va estrenar la temporada del Teatre Lliure la temporada passada, i per nosaltres és un plaer poder gaudir-ho a dalt del Teatre L'Artesà.
0: Uh-huh. A més...
1: D'aquesta, perquè sempre expliquem... Exacte, suposo que anaves a dir això.
0: Sí, digues.
1: No, anava a dir que precisament com que això del teatre, la programació és només per nosaltres un tret de sortida i sempre ho vinculem a altres activitats de la ciutat, uh-huh. Intentem que taqui altres programacions, diríem que el cèntric, dijous, sí. Al vespre em sembla que la mateixa periodista presenta el llibre Dones Valentes per tots aquells que tinguin ganes d'avançar-se una mica el que uh-huh. veuran després d'escenificat.
0: Efectivament, aquest dijous, demà passat, a les 7 del vespre, al cèntric, sí.
1: Exacte.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: I del teatre, si vols, passem al circ, perquè diríem que l'octubre les programacions estan com una mica basculades entre que hi ha propostes més generalistes i una vegada al mes amb una proposta una mica més familiar o per tots públics.
0: Perfecte.
1: En aquest cas diríem que a la Sala Gran, el 25 d'octubre a les 6 de la tarda, vindrà Secrets, uh-huh. d'uns vells coneguts que es diuen EIA, la companyia, i han trepitjat l'escenari del teatre en diferents ocasions. Estrenen Secrets aquí a casa nostra. Els hem tingut com a residents durant un parell de setmanes per poder perfilar aquest nou espectacle, i com sempre són uns acròbates extraordinaris que ens faran disfrutar amb una escenografia molt sorprenent i amb diferents tècniques que van des del trapezi volant fins absolutament a aquestes acrobàcies i mans i porters que fan els mateixos acròbates. Això com a sala gran. Diríem que l'octubre m'he deixat una mica a la sala petita, que també l'ataquem una vegada al mes normalment, i el 22 d'octubre a la sala Josep Costa es fa el Demà d'ahir. En aquest cas és una ballarina i un músic, la Federica Porello i el Daniel Claret, uh-huh. que recuperen músiques de principis, de tota la història de les composicions per violoncel, i després hi ha una posada en escena preciosa, molt poètica, i que ens agrada una mica en aquesta sala barrejar disciplines, buscar una mica més la hibridació entre llenguatges perquè la gent que s'hi acosti pugui començar a descobrir que allò que s'està construint i que són els nous llenguatges també tenen una mica de cabuda en les programacions d'arreu de Catalunya.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'octubre, alguna cosa més d'octubre?
1: A l'octubre també he parlat una mica, si vols, per exemple, la gent del EIA, de la companyia d'acròbates, sí. El mateix diumenge al matí, al Centre Cívic Ribera Baixa, faran un taller d'acrobàcies a partir de les 11 del matí per a totes les famílies. Per tant, tots aquells que vulguin començar a experimentar i gaudir de fer tombarelles, és la millor oportunitat per treballar amb uns mestres d'aquestes filigranes.
0: Uh-huh. Que una mica és el que dèiem, això de que no només aquestes obres, actuacions o companyies passen pel Prat de Puntetes, sinó que fan una residència, que fan aquesta programació expandida, que participen de diverses coses, no?
1: Intentem sempre que es pot, diríem que tot allò que forma part de la programació només sigui l'inici d'una conversa. Uh-huh. Per tant, a partir d'aquí, cap a on deriva aquesta conversa, dependrà molt d'això, de quin diàleg establim amb els centres cívics, quin diàleg establim amb el cèntric, quin diàleg establim amb la CAPSA. És veritat que si treballem com a sistema...

0: també han trepitjat l'escenari del teatre en alguna ocasió. Els hem tingut com a docents a una de les assignatures de creació que està vinculada a l'Escola d'Arts en Viu. Sí. I per tant els més joves del Prat Viu ja els coneixen. Ara presenten una proposta molt divertida, es diu El nostre refugi galàctic, en el que pares, mares, nens, nenes, tots acaben trobant-se amb una clariana enmig d'un bosc, i l'únic desig que tenen és acabar ballant amb aquesta clariana i expulsant totes les pors que hi puguin haver en aquest viatge. És una de les propostes familiars, crec que més divertides que tenim en aquesta temporada, i que absolutament busca el que nosaltres també busquem, que és que no només l'espectador sigui una part passiva i que se senti a la butaca i que rebi, sinó que participi de la proposta, que s'activi, i que per tant ell mateix acabi sent el mateix actor de la funció. Una cosa que ens ha funcionat molt en altres ocasions, i en aquesta també esperem que ens funcioni la mar de bé.
1: I que això agrada també molt a les famílies, poder participar, no?, d'aquestes obres.
0: Nosaltres estem molt contents de l'acollida que té la programació familiar. Creiem que, evidentment, desplegar un projecte com el que desplega el Teatre L'Artesà, que es diu Camins Vius, que ja ha començat i que passa per totes les escoles públiques del Prat, ajuda una mica també a que l'acceptació i la mirada dels més petits, diríem que canviï, i que segurament siguin ells els que estiguin els pares a continuar consumint qualsevol espectacle que pugi a l'escenari. Per nosaltres és molt gratificant, sobretot és molt gratificant veure com podem tacar totes les escoles públiques del Prat, però després com això repercuteix en una millor assistència, en un públic més format, amb esperit crític més treballat. Per tant, nosaltres estem supercontents que després aquestes propostes que passen una vegada al mes, un diumenge al mes, tinguin l'acceptació que tenen.
1: Vinga, seguim endavant. Què més tenim al novembre?
0: Al novembre tenim un cicle molt especial que es diu L'artesà per la capsa, la capsa per l'artesà, del 12 al 15 de novembre. És un cicle que abans es deia Indisciplinat, però que li vam canviar el nom, i que treballem també conjuntament amb la gent de la capsa. És un cicle que el que fa absolutament és difuminar els límits i les disciplines, d'això que ens agrada molt de parlar sobretot d'arts en viu, aquelles més desbordants, allò que és més híbrid, i que acaben configurant un petit cicle en el que la gent jove se sent molt cridada, i per tant la part més escènica passa per l'artesà, no només per l'artesà, sinó que també en aquest cas portem una companyia italiana que es diu Dromo Sofista, que instal·larà un camionet i que l'espectacle passa dalt del camió. Per tant, és un aforament molt limitat, però en farem diferents funcions. És molt, molt, molt, molt divertit. I després hi ha companyies com a Tres Bandes, que són joves referents en aquest país de la creació contemporània, i també hi ha la companyia Monte Dutor, que ens farà un espectacle molt particular i personal al voltant de les danses romàntiques, i que ens farà també participar dalt de l'escenari del teatre. I això té un diàleg amb la gent de la capsa, que també prepara un espectacle com el Grego Tecno, prepara diferents DJs que acompanyen als finals d'aquests espectacles, han preparat un espectacle participatiu que es diu Mapa Caníbal, que acaba el diumenge amb un vermut a la capsa. Vull dir que sí que és veritat que s'ha configurat un programa on en aquest cas sí que és veritat que les fronteres entre els límits de les disciplines s'esborren. No saps massa bé si vas a veure dansa, vas a veure teatre, vas a veure circ o vas a veure teatre d'objectes. És el que més ens motiva de muntar durant 4 dies una programació molt especial, que segurament no tindria massa sentit introduir-la de forma habitual en una programació estàndard com la que preparem.
1: Déu-n'hi-do, interessant i un munt de coses. Seguim endavant, perquè haurem d'intentar anar una mica més ràpid perquè ens doni temps a tot.
0: Va, cap problema. Destaquem Dinamarca, teatre, 22 de novembre, Tour de Força, amb Pere Arquilluer i Imma Colomer. Espectacular Tour de Força entre dues persones que lluiten per viure i per viure bé, que és el que volen destacar. Vull dir que la resposta final o el dilema és viure o viure bé o no viure, que és una cosa que també ens preocupa i ens ocupa.
1: Sí,
0: i repassem i acabem el novembre, amb un espectacle que commemorarà els 50 anys del Teatre Càdix. Per tant, 50

0: 50 anys de teatre pretenc, 50 anys de gent que s'ha dedicat al teatre amb un espectacle que es diu El somni del somni, que és una recuperació de l'espectacle que van fer amb motiu del seu 25è aniversari. Mm-hmm. Per tant, Ferran Utzet serà el director d'aquesta proposta, que gairebé posarà el punt i final amb aquesta celebració d'un teatre, d'una companyia molt referent, no només al Prat, sinó que al teatre de Catalunya.
1: Mm-hmm. Perfecte,
0: del novembre, doncs, passem al desembre.
1: Anem al desembre.
0: Vinga, desembre. Desembre tenim a Sala Petita, Sala Josep Costa, una aposta a quilòmetre zero. Per tant, Xavi Esteban, que és un cineasta pretenc,
1: sí,
0: aposta per fer un concert amb cinema. Per tant, serà com amb cinema en viu, en directe, i és com una mica una proposta immersiva en la que ja una mica ja va treballar a la mateixa sala per gravar les imatges d'aquestes projeccions que després veurem, i estarà acompanyat pel Sergi Sirvent i el David Vinyoles. Per tant, s'interpretarà música de Montpou, uh-huh, aquesta música callada, i l'acompanyarem amb cinema en directe. Tenim un espectacle familiar que té molt a veure amb circ, de la companyia Boel, es diu Nanuc,
1: sí,
0: en aquest veurem trapezi, un portó, i per tant una peça on l'imaginari se'n va cap a l'hivern i cap al fred, que ja haurà arribat. I tancarem el desembre amb un imperdible, absolutament imperdible, entre molts, eh? Vull dir que parlar de la Veronal, de Marcos Morau, de Mercè Rodoreda, de La mort i la primavera és majúscul. Pocs teatres de Catalunya ho poden veure, pocs teatres de Catalunya poden acollir aquesta proposta. Nosaltres tenim el plaer de considerar la Veronal com a fills de casa nostra. Van estar treballant a l'estiu amb una proposta que només s'ha vist a Tòquio, i en aquest cas,
1: ostres,
0: viure i veure la música en directe de Maria Arnal i veure els intèrprets d'aquesta companyia és tot un luxe per acabar el desembre i per marxar, per fer les vacances de Nadal amb l'ànima ben plena.
1: I tant que sí. Això
0: pel que fa... acabem, si vols, arrenquem el desembre.
1: Sí, i anem amb el gener.
0: I anem al gener, punt i final. 14 de gener, Sala Josep Costa, una altra de les estrenes de la temporada, Un huracà avança alegrement, de Susana Barranco. Una altra cosa que ens ocupa i ens preocupa és pujar diversitat a l'escenari, diversitat de tots tipus, és parlar d'interseccionalitat constantment, perquè és una cosa que ens afecta i ens preocupa, i llavors en aquest cas Susana Barranco i el seu fill, que és un jove actor amb diversitat intel·lectual, són els encarregats de viure aquesta aventura dalt de l'escenari. Cap a on ho portarà i cap a on anirà està tot en procés de creació. És tot un univers molt poètic, i que és una mirada sobre la diferència, les expectatives i el desig, que és una cosa que sembla que se'ns oblidi amb aquesta gent que té diversitat funcional. I en la part de comptar amb Susana Barranco i el seu fill, diríem que l'espectacle també en aquest cas crearà un pont amb la gent de Rubricatus. Per tant, és un altre de les interessos que teníem, de poder treballar amb entitats de casa nostra per poder aprofundir una mica amb tots aquests coneixements i aquest traspàs de passar-s'ho bé dalt de l'escenari, des de qualsevol associació que hi pugui participar.
1: Superinteressant també que participin aquestes entitats de la ciutat.
0: Superimportant. I acabem quasi recta final amb no podíem acabar millor, crec que són dues bombes importants, diríem. Andrés Lima, director de referència, que ha vingut amb peces com Xoc, que va ser una de les peces més impactants que van venir fa unes temporades al Teatre L'Artesà. En aquest cas dirigeix Carolina Juste i Eneko Sagardoy, amb un text que es diu Fronteres, i que sobretot parla de la indiferència d'Occident davant de totes les misèries que ens estan passant. Com pot ser que t'estiguis banyant al Mediterrani amb tanta tranquil·litat quan hi ha milions de cossos que deuen estar surant, o milions de gent que l'està intentant traslladar, no? O nedar sense cap mena de sentiment d'estar de vacances ni d'estar de plaer o altres guerres en les quals, o altres confrontacions en les quals diríem que intentem donar-li l'esquena per no, sí, per no afrontar-ho de forma molt directa. Intèrprets de primera categoria, sense cap mena de dubte. Un text del Henry Naylor, que també està inspirat en entrevistes de persones refugiades. Diàlegs són absolutament evocadors i, i la narració és super, super interessant.
1: Perfecte. I què ens queda?
0: Ens queda recte final. Ens queda un infantil, un familiar, que es diu Camos, d'una companyia que es diu Big Bouncers, que ja ens va fer ballar aquest estiu aquí al Prat en diferents ocasions i per tant ja són conegudes. En aquest cas, al voltant del món de la imaginació, aquesta proposta precisament forma part d'aquest projecte que parlava al principi de Camins Vius i per tant aterra aquí en la programació familiar, però diríem que haurà tingut algunes sessions en les quals els pretencs i pretenques més petits ja l'hauran pogut veure en primera persona. I acabem doncs això, si posar, jo ho vaig explicar diumenge, diríem que em tocaria posar-me de genolls perquè així ho va fer Pedro Almodóvar quan va estrenar aquesta peça a Madrid, Rocío Molina, quan va acabar es va posar de genolls davant de la balladora i no podíem acabar més amunt, diríem. Calentamiento és Pablo Messiés, que és un gran director, i Rocío Molina, que és una balladora que el que fa és trencar els límits absoluts del flamenc i ho porta a un altre lloc totalment sorprenent. És una de les obres més completes d'aquesta intèrpret. Va exaurir totes les localitats, diríem, quan va estar fent temporada al Teatre Lliure de Barcelona. És absolutament una joia en la que ningú s'hauria de perdre, sobretot per obrir el cap a altres maneres de fer flamenc i doncs, sobretot per veure i parlar del dolor i del plaer de la dansa.
1: Doncs amb aquesta joia que ens parlaves, amb Calentamiento, tancarem el 30 de gener a la Sala Gran a les 8. Tota la informació la teniu a teatralartesà.cat i aquesta tarda a partir de les 5 les entrades. César, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Són 2:15.
3: El Prat en 3 minuts.
2: Bon dia, us parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona va generar 1,4 tones de residus, el que representa un 1,6% més respecte a l'any anterior i d'aquests es van reciclar un 39,9, encara lluny dels objectius europeus. De fet, dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 havien arribat l'any passat al 55% de la recollida selectiva i uns altres 8, entre els quals hi ha el Prat, l'han assolit amb la posada en marxa dels contenidors tancats a l'orgànica i al rebuig. De fet, en termes generals, el principal marge de millora correspon a la fracció marró. Segons alerta l'AMB, el cost del tractament es podria arribar a reduir en 20 milions d'euros anuals si es reduís la fracció resta. Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Ball, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya en van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
4: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Ball.
2: La primera campanya del Prat Ball, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, es van liquidar 207.003 euros en compres amb 2.361 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'anterior edició. Consorci per la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte al nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. Les inscripcions als cursos de català del Consorci es tancaven avui, 6 d'octubre. Qui tingui interès encara pot acudir al Centre Cultural El Remolar a apuntar-s'hi.
3: Esports.
2: Els clubs pretencs Estudio Fran Martín i Dos John han aconseguit un total de 17 medalles a l'Open Ciudad de Pamplona i Iruña. El Dos John ha assolit 10 medalles, les quals 3 van ser d'or gràcies als triomfs de Nora Larche en categoria júnior i de Saúl Blanco i Sofía Larche en precadet. Per la seva banda, el Gym Estudio Fran Martín també va poder penjar-se 3 medalles d'or de les 7 aconseguides: Julia Bertolina en cadet, Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior. Més informació d'aquí una hora.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. Després dels xàfecs imprevistos i intensos que han descarregat en les darreres hores a Vallès Oriental, el govern no descarta tornar a fer nous enviaments de missatges d'alert a la població si és necessari. De moment, el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que els xàfecs podrien arribar cap al migdia i allargar-se fins al vespre a les comarques del sud del país per evolucionar després cap al Maresme i al nord-est del país entre la nit i la matinada. Escoltem Salvador Illa, que és el president de la Generalitat.
2: A la tarda i durant tot el dimecres entraríem en un sistema de pertorbacions climàtiques d'una naturalesa diferent, però que també poden provocar pluges importants. Tot plegat, hem decidit mantenir el pla Inuncat en fase d'emergència, és a dir, amb tot el potencial dels recursos de resposta activats al seu màxim nivell.
1: Mentre municipis especialment afectats en les darreres hores intenten tornar a la normalitat, el govern aprovarà avui un primer paquet d'ajuts per 75 milions d'euros per fer front als danys del temporal a Catalunya. Encara ara hi ha afectacions a algunes línies de Rodalies, també a carreteres i a línies del metro de Barcelona. I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el dia 28. Tot plegat quan el Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar precisament salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne. La data definitiva de la vaga es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. Tot plegat després de la mobilització multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts, 11 dels quals passaran avui a disposició judicial. I també el jutjat d'instrucció de Terrassa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per ferir atrets a dos guàrdies civils al barri de Can Perellada. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. I en esports, el Barça comença a preparar el partit del dissabte contra el Getafe després de dos caps de setmana d'aturada per seleccions. Eric García ja ha recuperat dels problemes del genoll i entrena amb la resta del grup.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
5: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
6: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
7: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
11: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
13: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
14: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
2: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
3: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
1: El Prat Radio, 91.6 FM.
2: Són 11:45.
3: El Prat en 3 minuts.
2: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona va generar 1,4 tones de residus, el que representa un 1,6% més respecte a l'any anterior, i d'aquests es van reciclar un 39,9%, encara lluny dels objectius europeus. De fet, dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 havien arribat l'any passat al 55% de la recollida selectiva, i uns altres 8, entre els quals hi ha el Prat, l'han assolit amb la posada en marxa dels contenidors tancats a l'orgànica i al rebuig. Segons alerta l'AMB, el cost del tractament es podria arribar a reduir en 20 milions d'euros anuals si es reduís la fracció resta. Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Ball, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
4: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits, i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Ball.
2: La primera campanya del Prat Ball, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, va liquidar 207.000 euros en compres de més de 2.300 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'anterior edició. I el Consorci per la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte del nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. Les inscripcions als cursos de català del Consorci es tanquen avui, 6 d'octubre.
3: Esport.
2: Els clubs pretencs Estudio Fran Martín i Dojon han aconseguit un total de 17 medalles a l'Open Ciudad de Pamplona i Iruña. El Dojon ha assolit 10 medalles, de les quals 3 van ser d'or gràcies als triomfs de Nora Larche en categoria júnior i de Saúl Blanco i Sofía Larche en precadet. Per la seva banda, el Gym Studio Fran Martín també va poder penjar-se 3 medalles d'or de les 7 aconseguides: Julia Bertolina en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior. I això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí a una hora.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
2: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
3: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalert. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
2: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès, també a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
1: Gràcies, Maite, estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
6: Arriba el moment del Fem Salut, la càpsula de la xarxa.
7: Continguts en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest Consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona, crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va ja constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona és al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a cocrear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, de les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava, i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de fer de nou l'Institut Oncohematològic, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els hi expliquem les dades, els hi expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que, per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen, o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació, o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi. Però si només volen treballar una part d'un grup focal, o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però
2: i
1: això què significa el Consell?
2: Sí, el Consell és
1: reuneix allò cada
2: X. Es reuneix periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem. Expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valorem que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: Correcte.
1: Part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament,
1: no?
2: Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? De logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere. Llavors tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja pues, us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals i comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no?, de la realitat, de realitats virtuals o intel·ligència artificials, no? Pues a vegades quan creem un pilot ens agrada fer el testeig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat en això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si, no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fer

0: i o la PP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
0: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal. Però sí, generen conflictes.
1: És a dir, que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres, compartint aquesta estona de ràdio, i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
0: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
0: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres dos o tres hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen una hora o dues hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, en aquest moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres, però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè potser hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
0: Ens agrada renovar cada dos anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. Llavors, i com comentàvem, el compromís són de tres reunions o quatre reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només una vegada, dues vegades, tres vegades, o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
0: Correcte, major de 18 anys, i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora. I que es comprometen a fer un grup focal de dues, tres sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
0: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
0: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt. Perquè que pugui venir la persona i participar...

0: els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pas que volem avançar, de dir, doncs, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no? De part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, si, per exemple, no? Hi ha una demanda que coincideix, no? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè, doncs, no està al seu abast. S'explica?
0: Sí, s'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí, poden adreçar-se presencialment...
0: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò d'un màxim.
0: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups, i si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no, per l'any que ve, o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
0: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat, tot un plaer, i fins una propera, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Continguts en xarxa.
1: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

I fins aquí al Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies a l'equip del programa amb Sergio Villar a la part tècnica i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, el Marc Quinto Aires. Nosaltres tornem demà. Adeu!

0: Són dos quarts d'una.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona va generar 1,4 tones de residus, el que representa un 1,6% més respecte a l'any anterior, i d'aquests es van reciclar un 39,9%, encara lluny dels objectius europeus. De fet, dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 havien arribat l'any passat al 55% de la recollida selectiva, i uns altres 8, entre els quals hi ha el Prat, l'han assolit amb la posada en marxa dels contenidors tancats de l'orgànica i el rebuig. Segons l'alerta l'AMB, el cost del tractament es podria arribar a reduir en 20 milions d'euros anuals si es reduís la fracció resta. Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Ball, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
2: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits, i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Ball.
0: La primera campanya del Prat Ball, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, es va liquidar 207.000 euros en compres de més de 2.300 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'anterior edició. I el Consorci per la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte al nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. Les inscripcions als cursos de català del Consorci es tanquen avui, 6 d'octubre.
1: Esports.
0: Els clubs pretencs Gym Studio Fran Martín i Dojon han aconseguit un total de 17 medalles a l'Open Ciudad de Pamplona i Iruña. El Dojon ha assolit 10 medalles, de les quals 3 van ser d'or gràcies als triomfs de Nora Elarche en categoria júnior i de Saúl Blanco i Sofía Elarche en precadet. Per la seva banda, el Gym Studio Fran Martín també va poder penjar-se 3 medalles d'or de les 7 aconseguides: Julia Bertolín en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior. Això és tot de moment. Tornem amb més informació a l'informatiu migdia a la una.
3: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
4: Gent, última ronda.

0: Bon dia des dels estudis del Prat Ràdio i bona entrada d'any 2026, ja que quan ens estigueu escoltant ja serà l'inici del 2026, tot i que ara mateix encara no ho és. Benvingudes i benvinguts a un nou episodi de l'Última Ronda, un espai de filosofia política per les teves converses de bar. Som un servidor, en Sergi Morales i també en Lluís Pérez Lozano i la Joana Pena Tarradellas. Com esteu? Com va?
1: Atabalat, però bé. Bona tarda. Bon dia i bona nit i el que sigui.
0: Quan ens escolteu, sí.
2: Doncs bé, anem fent.
0: Perfecte, doncs com sabeu, som tres veus diferents, però ens plantegem un mateix objectiu, que és pensar en veu alta i reflexionar sobre tot allò que ens envolta en l'àmbit de la política i la societat, i ho fem des de l'àmbit de la filosofia política més en concret. Així que si us interessa el que discutim, doncs no dubteu a seguir-nos a Instagram, Spotify, a iVoox i per descomptat al Prat Ràdio. Cada dos mesos un episodi i per cada episodi un tema. En el darrer programa vam estar discutint sobre els dilemes a què ens enfrontem quan discutim sobre la propietat, no? I en concret sobre la propietat privada, no? Què implica dir que una cosa és meva o que una cosa és teva, no? Quins límits hauria d'existir a l'ús que fem de les coses que suposadament són nostres? Un tema que sens dubte ha condicionat no només els debats d'actualitat, perquè recentment s'ha estat parlant això al Parlament de Catalunya sobre què fer amb els pisos que es lloguen per temporades o amb les habitacions que es lloguen per temporades, però que s'apliquen en molts més àmbits com l'àmbit intel·lectual, etc. Així que posats a escollir temes mil·lenaris o de calat, d'aquests que et fan sentir que som importants quan discutim sobre ells, avui parlarem sobre tres temes que d'alguna manera van connectats i al qual els éssers humans ens hem enfrontat des que tenim, doncs des que d'alguna manera tenim afecte cap a la gent propera a nosaltres, sigui familiar, amics o compatriotes, però també un garrot per defensar-los si és necessari, no? Que és la qüestió de la comunitat, la justícia i la guerra. Així que som-hi, doncs, i comencem el programa.

0: Maig del 1991. L'estat d'Israel culmina, en qüestió de poc més de 30 hores, una de les operacions d'evacuació més importants mai realitzades. El trasllat d'Etiòpia a Israel d'uns 15.000 jueus etíops dels més de 16.000 que vivien aleshores al país africà. A través d'un pont aeri gegant i amb una despesa d'uns 14.000 milions de les antigues pessetes, l'estat d'Israel va culminar una evacuació que, si no s'hagués fet, podria haver condemnat aquesta petita comunitat jueva al patiment de moltes misèries, especialment dins del context d'una llarga guerra civil a Etiòpia.
1: Ostres, no entenc com és que a Hollywood no n'han fet una peli, no?
0: Potser no l'han fet perquè aquest cas ens ajuda a fer-nos preguntes de calat, com deia el Sergi abans, no? Que no sempre són còmodes. No és or tot el que lluva, ja. Per exemple, un podria estar d'acord que els estats tenen un deure d'especial cura i protecció dels seus propis ciutadans, no? És a dir, que en última instància l'estat té com a deure últim procurar pels seus ciutadans.
2: O, de fet, això, no? Quan viatgem a l'estranger, no? I tenim algun problema, doncs a priori sempre comptem amb les ambaixades, no? I amb tota una estructura institucional estatal per si tenim problemes, no? Perquè en última instància creiem o tenim el convenciment que el deure de l'Estat és protegir-nos encara que estiguem fora de casa, no?
0: Sí, exacte. Però, clar, seria aquest el cas realment? A priori, no, perquè l'estat d'Israel no estava salvant o tenint cura dels seus ciutadans, no? Sinó de persones estrangeres en situació de necessitat a Etiòpia.
1: Això és veritat, però clar, algú podria dir, bueno, d'acord, no són ciutadans d'Israel, però els estats també a vegades actuen per motius humanitaris, per fer missions humanitàries, diguem-ne, no? I en aquest cas, doncs, semblaria que van evacuar una minoria que podria haver patit injustícies i que, per tant, ho van haver de fer per raons humanitàries, no? Una mena de dictat de la necessitat, no?
0: A veure, això seria una manera raonable d'enfocar-ho, sí. Ara bé, tenim raons per dubtar d'aquesta visió, perquè què pot ser Israel o qualsevol altre estat es dedica a fer evacuacions massives o d'altres missions humanitàries sempre que ho dicta la necessitat? A veure, no fa gaire pinta, no. Tenim casos arreu de grups amb una clara necessitat d'ajuda o suport humanitari i no per això acaben rebent aquest suport per part de tercers. Llavors, la clau de tot plegat, en aquest cas, és el fet que aquesta era una minoria jueva. Per tant, Israel va considerar que tenia un deure ètic i polític envers aquest grup, encara que no fossin ciutadans del seu estat. Llavors ens podem preguntar per què ens podríem preguntar això, no? Doncs bàsicament per la seva condició de jueus. I per tant, això ens porta a preguntar-nos sobre els nostres deures envers els altres. Què se suposa que ens devem els uns als altres quan no compartim ciutadania? Hauríem de tenir deures i obligacions diferents, depenent de si qui tinc enfront meu és del mateix país o no? O de si qui tinc enfront és algú que en aquest cas seria d'un mateix grup religiós o ètnic? De fet, aquesta no és una qüestió menor en un món cada cop més globalitzat i interdependent, on d'una banda ens trobem amb minories que reclamen el seu dret a ser reconegudes i ser tractades justament, però on alhora existeixen un cert grup d'aquests majoritaris, no, i dominants que considerant que es troben en una posició de suposada vulnerabilitat i pèrdua de privilegis, en certa manera es repleguen en certs trets identitaris. Això, òbviament, ens remet a un debat central en el nostre context, que és el de la justícia global. Com deia abans, què ens devem els uns als altres? Ens devem coses diferents depenent de la nostra ciutadania o de la nostra adscripció nacional o de grup? Per exemple, jo li dec més a un català pel fet de ser part del meu grup que a un, per exemple, no sé, turc, pel mer fet de ser ciutadans o d'adscripcions nacionals diferents? O més complicat encara, jo li dec més a un anglès que té pares catalans, cosa que realment cada cop és més freqüent, o fins i tot a un francès amb avis catalans, que també existeix, no?, que a un turc, per posar exemples, eh?
2: Totalment, i d'altra banda, aquesta qüestió també ens podria remetre a un altre debat sobre com gestionem aquestes lleialtats i els conflictes que se'n deriven, no? També els conflictes de caire violent, per exemple, una cosa de relativa actualitat, ara que es parla tant d'Ucraïna i del conflicte des de la invasió de Rússia, no? El nacionalisme rus, una part de la seva justificació per invadir Ucraïna va ser en el seu moment que suposadament l'estat ucraïnès estava vulnerant drets fonamentals de la minoria de parla russòfona d'aquest país, no? Que Ucraïna estava perseguint els russòfons. podria, doncs, això justificar una guerra, no? En aquest cas, de Rússia, per protegir gent que no són els seus ciutadans, però que sí, d'alguna manera, formarien part d'un grup al qual Rússia sent una identificació, en aquest cas, doncs, el fet d'identificar-se com a rus o com a parlant de rus. Per tant, això podria justificar una guerra. De fet, existeixen, no ens podríem preguntar si existeixen arguments per dir si una guerra podria estar justificada o no, i si existeixen raons per dir-ho, no? Com encaixa tot això dins d'una teoria sobre la justícia, no? A nivell global, no? Sobre què ens devem els uns als altres.
1: Correcte, i per discutir tot això, avui tenim aquí amb nosaltres una persona que dona moltes voltes a bona part d'aquestes qüestions sobre justícia i democràcia global. Ell és en Josep Lluís Martí, és professor de Filosofia Política i del Dret al Departament de Dret a la Universitat Pompeu Fabra, i passem, doncs, a parlar una miqueta de tot això amb ell.

0: Benvolgut, Josep Lluís. Com estàs? Com ha anat l'avinguda fins al Prat? Ha estat fàcil?
1: Fàcil, molt fàcil i un plaer. Un plaer estar aquí amb vosaltres i venir al Prat, també, per suposat.
0: Moltes gràcies per venir. Agafant una mica l'exemple inicial, no? Aquesta operació d'evacuació que va fer Israel, que de fet el nom de l'operació és Operació Salomón, on Israel el que va fer va ser rescatar aquests milers d'etíops jueus d'una situació de guerra, doncs ens agradaria saber una mica com ho veus, no? Què en penses al respecte, no? Al final aquest cas exemplifica molt bé una possible resposta, no? A la pregunta que ens estàvem plantejant inicialment, no? Sobre si ens devem coses diferents els uns als altres segons com ens identifiquem, no? Si ens identifiquem com a part d'un mateix grup, sigui per ciutadania, sigui per nacionalitat, no? Perquè a Catalunya doncs, ens trobem que no, que hi ha gent que doncs, es pot no sentir espanyola, però ciutadana espanyola, però se sent fonamentalment catalana, no? Doncs el mateix respecte a totes aquestes qüestions, no? De la pregunta sobre si ens devem coses diferents segons la identificació que tenim els uns sobre els altres. En aquest sentit, Israel va oferir una resposta molt concreta, no? Aquesta pregunta, almenys ho va fer no, potser no de paraula, però sí d'acció, no?
2: Implícitament, sí.
0: De manera implícita va donar una resposta dient, d'acord, jo tinc un deure, crec que tinc un deure respecte a aquells que potser no són israelites, israelites o israelis?
2: Israelians.
0: Uh-huh. Aquells que no són israelians, però que d'alguna manera crec que formen part del mateix grup o de la mateixa comunitat que la meva, no? Què en penses, no? Què creus sobre tot això?
1: Doncs el cas aquest que plantegeu d'Israel és un cas molt interessant perquè barreja diferents aspectes, no? Llavors jo com a filòsof he d'entrar a intentar separar, no?, cadascun d'aquests aspectes que són rellevants. Després tornaré al cas, però deixeu-me que faci un parell o tres de distincions clàssiques en l'àmbit de la filosofia, que intentaré que no sigui feixuc, qualsevol explicació que faci filosòfica, però a veure si me'n surto. La primera distinció que està implícita en aquesta discussió és la distinció entre deures naturals, podríem dir universals, també, i els deures que s'anomenen especials. En la filosofia moral és molt habitual distingir un tipus de deures dels altres. No hi ha cap misteri en entendre que tenim deures envers de certes persones que són especials, que no els tenim respecte a tothom, tots els éssers humans del planeta, no? Jo sóc pare, tinc un fill de 18 anys i tinc deures respecte al meu fill que no tinc respecte a qualsevol altre fill o persona de 18 anys o de menys anys en el món. Són deures que tinc en tant que pare. Per tant, en un primer nivell, per començar aterrant la qüestió, evidentment tenim deures respecte a alguns col·lectius o respecte a algunes persones en funció del lloc especial que nosaltres ocupem respecte a aquelles persones. I després hi ha deures, evidentment, també naturals que tenim respecte a qualsevol persona. És important també una segona distinció entre deures negatius i deures positius. Deures negatius, per entendre'n, són els deures de no fer alguna cosa que normalment s'entén com un dany, el deure de no danyar, i aquests normalment acostumen a ser naturals. El dret de no danyar a les persones el tenim respecte a qualsevol ésser humà, i a més podríem discutir si també el tenim respecte als animals no humans o fins i tot als ecosistemes, etc. O la intel·ligència artificial, que ara es planteja aquesta discussió. De deures negatius en tenim, els tenim tots, són universals, són part de l'ancoratge del fonament dels drets humans i per tant els tindríem respecte a qualsevol persona, sigui jueva, no sigui jueva, catalana, no catalana, això seria indiferent. Els deures especials, ja he posat l'exemple aquest dels fills o dels professors amb els seus estudiants, un metge amb un pacient, etc., són deures específics d'una relació determinada. I molts d'aquests deures són no només negatius, sinó que són deures positius. Hem de fer coses per als altres. Els deures que plantegem respecte als conciutadans són deures, se suposa, especials, perquè els tenim només respecte als nostres conciutadans, no respecte a qualsevol altra persona del món, i són tant deures negatius com també deures positius, d'acord? I una última distinció que és rellevant, i ara torno al cas d'Israel, una última distinció especialment rellevant en l'àmbit internacional, que la Joana el mencionava en la primera discussió, és que acostumem a distingir entre deures humanitaris i deures de justícia. Aquesta distinció està força assentada ara mateix en la discussió internacional. Un deure humanitari el tenim respecte a qualsevol persona del món que es trobi en una situació d'emergència. Si hi ha un terratrèmol, si hi ha un tsunami o alguna catàstrofe natural o una situació de fam extrema que està matant a la població, doncs tenim un deure com a éssers humans, és un deure ètic o moral, d'ajudar aquelles persones. En aquest sentit, els jueus d'aquest exemple, si és que estaven realment en una situació d'emergència i desesperada, havien de ser ajudats per tothom. Tothom els havia d'ajudar, no només Israel, sinó tothom. Aquests deures humanitaris acostumen a ser entesos, això és bastant pacífic, no hi ha discussió, acostumen a ser entesos com a deures universals o naturals, no? Per tant, no són especials. La qüestió és si Israel, en tant que estat jueu, que a més, i això ja anant a l'exemple, fa que l'exemple sigui més complicat, perquè a diferència d'altres països, Israel té una concepció de la seva ciutadania que és a la vegada més tancada i a la vegada més oberta que la d'altres països. El que m'interessa aquí és que és més oberta respecte a tots aquells que siguin jueus. És a dir, Israel té una condició d'adquisició de nacionalitat molt flexible i molt ràpida per tothom que tingui la condició de jueu. Ara no entrem en com definim jueu, etc., seria una altra qüestió. I això fa que aquells ciutadans que ells van haver d'evacuar, quants milers heu dit que eren?
0: Uns 15.000.
1: 15.000 ciutadans, 15.000 persones de religió jueva o d'ètnia jueva que ells van ajudar a evacuar, tenen la condició de quasi ciutadans o de protociutadans de l'estat d'Israel. Per tant, no és que anessin a salvar persones, com ja heu dit, evidentment les salvaven perquè tenien la condició de jueus, però un podria defensar també que tenien un deure més especial perquè des del punt de vista de l'estat d'Israel estem parlant d'una població que podrien esdevenir ciutadans d'Israel. Això fa l'exemple molt complicat i per això interessant, no?, per discutir. Espero que amb aquestes distincions, que segurament ara tindrem ocasió de seguir posant en exemples i treballant amb elles, s'aclareixi una mica el punt de vista del que preguntàveu en aquest exemple. Què hagués passat si en comptes d'Israel hagués participat en l'evacuació Espanya o França o un altre país? Doncs perfecte, hauria complert el seu deure humanitari. El que va fer Israel, per tant, també és un deure humanitari que té Israel, com qualsevol altre país, però potser també és un deure de justícia que ells senten que tenen respecte a ciutadans o quasi ciutadans o protociutadans que ells perceben com a tals, i en aquest sentit seria un deure especial, no un deure natural, sinó un deure especial.
2: Jo crec que hi ha una pregunta com més general i que voreja una mica la frontera entre la filosofia i la ciència, en certa manera, que és una mica d'on provenen les intuïcions que fonamenta aquesta idea tan estesa de que tenim certs deures de justícia, no sé si serien de justícia o no, això amb la terminologia que has fet servir, amb aquells amb qui tenim afinitat, d'alguna forma, no? És a dir, amb aquells que poden ser, entre cometes, els nostres, no? Amb els nostres familiars, amb els nostres amics, amb la gent amb la que compartim certes adscripcions, com ara la identitat nacional. És a dir, per què tenim certs deures amb aquestes persones, amb els nostres, els definim com els definim, més que no pas amb aquells que no? Per exemple, no? Per què hem de... O sigui, si veiem a la nostra mare versus un desconegut, o millor encara, versus dos desconeguts que estan en perill, doncs allò que és més raonable, diria la majoria de la gent, és salvar la nostra mare, no? Però clar, algú podria dir, escolti, això de que tinguem molt incorporada aquesta idea de que cal ser parcials amb ells, els nostres, amb ells, aquells que tenim afinitat, que estigui molt incorporada no vol dir pas que sigui correcte, no? La justícia seria tractar absolutament a tothom per igual i no pas basar els nostres deures en concepcions, en coses arbitràries com l'ètnia o com la família o com la ciutadania o el que sigui, no? D'on prové aquest fet de que estigui tan estesa aquesta idea de que tenim certs deures especials amb els nostres, els definim com els definim?
1: Sí, en primer lloc és important distingir que una qüestió és per qui tenim preferència, no? Que aquest és un fet i pot haver-hi mil motius per als quals tenim preferència per una persona o per un col·lectiu i no per un altre. Una qüestió és per qui tenim preferència i l'altra qüestió és quins són els nostres deures i cap a qui són els nostres deures, no? Llavors, podria ser, ara respondré la pregunta, però podria ser que tinguéssim preferència per la nostra mare, però que el nostre deure fos ser imparcial i que llavors potser, portant això al ridícul, a l'extrem, potser hauríem de llançar una moneda a l'aire per saber a qui salvem dels tres i no posar damunt de la taula de la balança el fet de que un dels tres és la nostra mare o el nostre fill, que jo deia abans, no? La majoria de respostes que ens dona la filosofia moral volen posar en valor el fet de que nosaltres tenim dret a tenir aquesta preferència. com a qüestió de fet la tenim, però és que a més tenim dret i, per tant, tot i que la justícia hagi de ser en principi imparcial, hi ha àmbits d'aquesta justícia o concrecions d'aquesta justícia on és perfectament vàlid i lícit fer valer aquesta parcialitat, no? Aquesta preferència. Penseu que la filosofia també, la conversa ens serveix una mica per explicar, no?, com fem filosofia i què és això de la filosofia, que no té cap misteri. La filosofia, tenim fama, els que fem filosofia, de complicar les coses, no? Molta gent pensa que les coses són molt més senzilles i venen aquests filòsofs a explicar-nos aquí unes teories i unes històries que ho fan tot més complexa. I a vegades passa, a vegades ho fem. Però també, bastant sovint, sobre, aquest és almenys el meu punt de vista, sovint supersimplifiquem, sobresimplifiquem les coses, no? Perquè, clar, al cap i a la fi hem de fer dos o tres distincions i elaborar uns conceptes el més precisos possibles, i amb això ens ha de funcionar, no?, tota la teoria. Però, clar, la realitat és molt més complexa. Llavors, a vegades, nosaltres volem fer passar tot l'anàlisi per dos o tres distincions, com, per exemple, les que us he dit abans. I, a vegades, ja dic, la realitat es resisteix a ser aproximada o analitzada des d'un prisma tan senzill. M'explico ara a què em refereixo amb aquesta petita reflexió. L'exemple de la mare... Deixa'm que el porti jo al meu fill. La meva mare ja és morta, pobra, però... Porto amb el meu fill, que el costumo a utilitzar sempre com a exemple a les meves classes, no? Des de que va néixer.
0: Pobre.
1: Pobre. No sempre dic les millors coses d'ell. Però podríem utilitzar el de la mare perfectament. Hi ha dos aspectes que són importants en un exemple com aquest, si hem de salvar la mare o el fill o un desconegut en una situació de tragèdia, no?, que haguéssim d'escollir. Per una banda, com ja he dit abans, respecte als deures especials, amb algunes persones tenim deures especials. Acostuma a estar vinculat això amb persones amb les que tenim un afecte, també. Uh-huh. Però no és necessari que sigui així. Imagineu que jo surto a passejar, estic modificant una mica, tonejant un exemple d'un filòsof contemporani molt conegut per als filòsofs, no pel públic general, que es diu Peter Singer. Llavors, imaginem que jo surto a passejar i em trobo en una situació d'aquestes dramàtiques en les que em trobo dos o tres nens que estan ofegant-se en un llac, no? I no hi ha ningú més. Jo miro al meu voltant i no hi ha ningú més allà. Imaginem que un d'aquests dos nens és el meu fill i l'altre nen és un desconegut. Jo sóc l'únic que pot saltar a intentar-los salvar d'aquell llac, i imaginem que no hi ha cap perill per mi, que per hipòtesi no és la realitat, però per hipòtesi jo sóc un excel·lent nedador, per tant jo els puc salvar tranquil·lament. Llavors, primer, ningú em culparia de que jo primer salvi el meu fill. Estarem tots d'acord en que un cop he salvat el meu fill, després he de salvar també l'altre, no? No és que jo ja em pugui fregar les mans i desentendre'm. Però ningú em culparia que fes això, però és que perquè ho entendríem tots. Però més enllà d'això, és que jo tinc uns deures especials amb el meu fill, que no tinc amb l'altra persona. En aquella situació dramàtica, com que es tracta més aviat d'un deure humanitari, com el que dèiem abans, en realitat he de salvar tots dos per igual. Però si es tracta de triar quin salvo primer, no només és comprensible que intenti salvar més el meu fill, primer el meu fill, sinó que a més jo tinc uns deures especials que no tinc amb l'altra persona. Però aquests deures especials els tinc i els podria tenir també respecte a un nano amb el que no tinc afecte necessàriament. Imagineu que m'he quedat com a càrrec d'un nano, m'ha demanat algú el favor de que cuidi el nano mentre ha anat a fer alguna cosa, i el nano té la mala sort de caure en el llac. Doncs jo, que he assumit la responsabilitat de cuidar aquell nano, tinc uns deures especials amb ell també, tot i que no tingui un efecte especial. Tindré el mateix efecte que tindré per un estrany, i tot i així també podria explicar que jo tingui un deure especial. Per l'altra banda, hi ha la qüestió dels sentiments. I és diferent, no? Com dèiem abans, els deures van per una banda i les preferències o els efectes o els sentiments van per l'altra. I ja us he dit que la filosofia moral ha de deixar un espai perquè nosaltres també puguem complir les nostres obligacions, els nostres deures, en atenció als nostres sentiments. Però són dues qüestions diferents. Llavors, en última instància, i per posar el cas concret pràctic, si jo trio salvar el meu fill, això podem explicar, jo crec que això és correcte, i podem explicar-ho de dues maneres diferents, que a efectes pràctics són equivalents, són indiferents. O bé podem dir que jo tinc el deure de salvar els dos nens, però tinc un deure especial que fa que tingui un deure més fort de salvar primer el meu fill, o aquest nano que ha quedat el que jo estava cuidant, o en segon lloc podríem dir que no, que tinc un deure exactament igual de salvar a tots dos nens i que hauria de llançar una moneda a l'aire, però que se'm permet, se m'excusa que jo salvi primer el meu fill perquè tinc uns sentiments molt forts i això també ha de ser atendible en termes morals. Però a efectes pràctics, el que vol dir, arribem al mateix punt. El que vol dir és que si jo salto primer a salvar el meu fill, cosa que és efectivament el que faria, doncs ningú em pot culpar per això, no? Perquè quan parlem d'aquestes coses, acabo aquí la resposta, quan parlem d'aquests tipus de temes i de dilemes i de situacions complicades, una cosa, en el fons estem discutint sobre quina responsabilitat tenim i com, en quines condicions els altres ens poden criticar per les nostres accions. I en última instància aquí el que es tracta de veure és si és criticable que jo faci aquesta diferenciació. Jo crec que tots estaríem d'acord, no hi ha ningú que discreparia amb que no és criticable que jo doni una certa preferència al meu fill. Ho dic perquè els filòsofs també, per formació i per afició, ens barallem tot el dia i discutim de tot, però també estem d'acord en moltíssimes coses, i aquest seria un cas en el que no hi hauria desacord.
3: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles.
1: És la una.
2: El Prat és notícia.
1: Bona tarda. El Prat no arriba al 50% de la recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any 2025 ha estat el primer en què s'han aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona, dels 36 municipis metropolitans, van assolir l'objectiu. Tots tenen una característica comuna: fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema dels contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats. De seguida ho ampliem. Abans, però, repassem els titulars d'avui, dimarts 6 d'octubre de 2026. Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Ball, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya en van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Fins al pròxim 18 d'octubre, 6 restaurants del Prat s'afegeixen a la campanya Sant Feina al Baix Llobregat. El Nou Cèntric, el Cafè L'Artesà, l'Emilio Sánchez Academy, el Mesón El Cortijo i el Rústic i el Sinfonia Hotel Ciutat del Prat. Cada establiment elaborarà la seva pròpia interpretació de la recepta durant aquest període. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte al nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. I els clubs pretencs Gym Studio Fran Martín i Dojon han aconseguit un total de 17 medalles a l'Open Ciutat de Pamplona Iruña. La repassarem després de la publicitat, als esports, amb Jonathan Marín González. Pel que fa al temps, la previsió anuncia un dimarts inestable amb l'aproximació d'una massa d'aire fred en altura que comportarà un dia de xàfecs irregulars que podrien fer-se més generals al vespre. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Marc Rubio Torres i qui us parla avui, Víctor Asensio García. El Prat no arriba al 50% de la recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any passat, la taxa de recollida selectiva de residus urbans en origen es va situar al Prat en el 49,1%. En el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona va arribar al 39,9%. En tot cas, lluny del 55%, objectiu fixat per l'AMB per l'any 2025 a fi de complir les exigències de la Unió Europea. L'any 2025 ha estat el primer en què s'ha aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona dels 36 metropolitans van assolir l'objectiu. Són Santa Coloma de Cervelló amb un 80,3%, Tiana amb un 74,9%, Corbera de Llobregat amb un 71%, el barri de Sant Andreu amb un 70%, Torrelles de Llobregat amb un 70%, el barri de Sarrià amb un 66% i Sant Just d'Esvern amb un 64,8%, així com el Papiol amb un 60,5%. Aquests 6 primers municipis tenen una característica comuna: fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema de contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats que permeten identificar qui diposita els residus i com ho fa. Pel que fa als contenidors intel·ligents, han millorat les taxes de reciclatge, però en la majoria de municipis on s'ha implantat no han estat assolint els objectius, com és el cas del Prat. Per al 2035, l'objectiu de l'AMB és arribar a una taxa de reciclatge del 65%, que només s'aconseguirà descartant el sistema de contenidors oberts i implantant-ne els intel·ligents allà on es pugui fer també la recollida porta a porta.
2: Comerç.
1: Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Val, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya en van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
3: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits i això, no, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Val.
1: La primera campanya del Prat Val, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, es va liquidar amb més de 207.000 euros en compres, amb també més de 2.300 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros. És un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar-ne les xifres.
3: Sabem que aquesta segona edició serà més potent que la primera, tenim més diners per repartir, perquè hem invertit més pressupost municipal en aquesta segona edició. Per tant, si a la primera edició vam aconseguir aquest 86% d'execució, anem a apuntar al 100%.
1: En aquest sentit, la campanya comptarà amb personal que informarà ciutadania i comerços a peu de carrer i es farà un seguiment a les despeses per facilitar que no quedin vals per gastar. Tant el web com el sistema de codis QR per aplicar els descomptes estarà gestionat per Pimec. Frederic Cardús és president de Pimec, el comerç al Baix Llobregat i l'Hospitalet.
4: Hi ha una pàgina web que tu entraràs, et posaràs els teus noms, les teves dates, i podràs comprar de 10 euros fins a 100, i tindràs, pues, pagaràs, pues, 6 euros i se te'n retornaran 10. I doncs, amb aquests 10 euros podràs anar a comprar qualsevol establiment que estigui adherit a aquesta campanya.
1: Recordem que el funcionament serà el mateix. Cada persona major de 18 anys podrà adquirir i gastar un màxim de 10 vals amb un valor de 10 euros cadascun i dels quals n'abonarà únicament 6, mentre que els altres 4 seran subvencionats per l'Ajuntament. A efectes pràctics, cada usuari i usuària aportarà el 60% i la corporació local el 40%. Segons l'Ajuntament, aquesta iniciativa servirà per impulsar el comerç local en temporada baixa i en un moment en què el cost de la vida dificulta les despeses de la ciutadania. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bou Jordà.
5: És un petit incentiu en el qual l'Ajuntament es compromet també a facilitar a les famílies abans del Nadal en què puguin fer unes compres al comerç local per alleugerir una miqueta aquesta despesa i el preu de la vida, o el cost de la vida, i alhora, doncs, en aquest comerç local que té un compromís amb aquesta ciutat, doncs, podem motivar en un moment que no és excepcionalment de compres, no són rebaixes, no és el Nadal, doncs, que pateixin menys.
1: A partir del 19 d'octubre es podran adquirir fins a 10 vals per persona al web del Prat Val. Per comprar-los no cal estar empadronat a la ciutat i es poden aconseguir amb DNI o NIE. Els vals no tributen a Hisenda. Un cop comprats, rebreu un codi QR que haureu de mostrar a l'establiment per poder gastar el val.
2: Societat.
1: El Consorci per a la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte del nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. Des del consistori valoren positivament els ajuts que responen a la seva reivindicació de garantir l'accés als recursos necessaris de la ciutadania per poder aprendre català. Escoltem Benjamí Company, coordinador de dinamització del Consorci per a la Normalització Lingüística al Prat.
6: És un any important perquè el govern de la Generalitat darrerament ha fet unes ampliacions de cursos, d'ofertes de català, i això es nota moltíssim. Per exemple, només aquí al Prat de Llobregat ara mateix obrirem 5, 6, 7 cursos de nivell bàsic. Vull dir que jo dubto que pràcticament ningú es quedi al carrer sense el seu curs de català de nivell bàsic, que són els cursos per aprendre, per començar a entendre'l, per acabar-lo d'entendre i per també per començar a parlar-lo.
1: Entre les distintes formacions n'hi ha tant en format presencial com en format virtual. Pel que fa als nivells, la ciutadania interessada pot inscriure's als cursos de nivells bàsic, intermedi, suficiència i superior. Uns estudis que acrediten el nivell de català escollit un cop superada una prova per obtenir el certificat. Des del Consorci afirmen que molt del seu alumnat vol continuar avançant la seva formació en la llengua catalana després d'haver començat.
6: Sort que tenim d'això, dels alumnes que continuen d'un curs a un altre, perquè per nosaltres això és una gran alegria veure els alumnes aquells que al setembre han vingut, que pràcticament no parlaven res, i al cap de pocs mesos doncs, són capaços ja de dirigir-se a algun lloc o a nosaltres mateixos parlant en català i amb un català que s'entén i que va goig, diguéssim. Vull dir, sí, això és un motiu que ens fa estar molt orgullosos.
1: Des del Consorci també s'impulsen altres activitats per fomentar l'ús del català, com ara els voluntariats per la llengua.
6: Voluntariat per la llengua, que és un programa ja molt conegut perquè ja fa molts anys que està funcionant i que les persones que parlen català però que els agradaria dedicar una hora setmanal per ajudar a una altra persona a que agafi una mica més de pràctica en parlar català, també pot venir aquí al Centre de Normalització Lingüística i li proporcionaríem una parella per parlar en català. Molt entretingut, molt divertit, i formar part de les accions de voluntariat per ajudar les persones a fer coses a la vida i a millorar-lo.
1: Les inscripcions als cursos de català del Consorci es tanquen avui 6 d'octubre. Qui en tingui interès encara pot acudir al Centre Cultural El Remolar a apuntar-s'hi.
2: Gastronomia.
1: Fins al pròxim 18 d'octubre, 6 restaurants del Prat s'afegeixen a la campanya Samfaina al Baix Llobregat. El Nou Cèntric, el Cafè de l'Artesà, l'Emilio Sánchez Academy, el Misson El Cortijo, el Rústic i el Sinfonia de l'Hotel Ciutat del Prat. Ens amplia la informació la Sara Vecino Pérez. Bona tarda.
7: Bona tarda, Víctor. Doncs cada establiment elaborarà la seva pròpia interpretació de la recepta durant aquest període. La proposta pretén impulsar la gastronomia de proximitat i els productes del parc agrari i així donar suport al sector. I encara parlem de gastronomia perquè aquest dijous comença la 19a edició del Quinto Tapa Kilòmetre Zero, la ruta gastronòmica que s'ha convertit en una cita habitual de la tardor al Prat. Fins a l'1 de novembre, 33 establiments oferiran un total de 60 tapes elaborades amb productes de proximitat i de temporada. En prop de la meitat s'hi trobarà el Pota Blava i cada tapa anirà acompanyada d'un quinto estrelladam celebrant el 150è aniversari de la cervesera. A més, les persones que participin podran valorar de l'1 al 5 cada tapa per optar al sorteig de dues experiències que inclouran una visita a la fàbrica estrelladam del Prat i un xec regal de 100 euros per consumir els establiments participants.
2: Cultura.
1: Cada cop són més els pretencs i pretenques que gaudeixen del teatre i que han convertit la seva cita amb l'artesà en un imprescindible del calendari. La programació d'aquesta temporada ja està disponible i des d'avui es poden adquirir les entrades. Ho repassem amb aquest reportatge de la Rocío Santa Eufèmia.
8: Des de música i dansa fins a espectacles familiars i reflexius, la nova temporada del Teatre L'Artesà portarà fins a les seves sales més d'una quinzena de propostes entre finals de setembre i el 30 de gener. La nova programació arrencarà el pròxim 27 de setembre amb un concert de gospel Prat al Pati de l'Artesà. Tot seguit a partir de les 6 serà el torn de la Unió Filarmònica del Prat amb una festa major de cine, on interpretaran bandes sonores de diferents pel·lícules.
9: És també el crit de moltes dones.
10: De qui no podem sentir la veu.
11: Les veus silenciades.
12: Les veus que avui, però, relatem.
8: El 18 d'octubre, la Sala Gran de l'Artesà convidarà a reflexionar sobre la realitat de moltes dones d'arreu del món amb Dones Valentes, una dramatúrgia d'Aina Tur i Glòria Balanyà a partir del colpidor llibre de la periodista Txell Freixas. La Sala Josep Costa serà el 22 d'octubre l'escenari del Demà d'ahir, una peça on la música del barroc dialoga amb peces des de les primeres partitures escrites per a violoncel fa més de 3 segles. Dins de la programació de l'artesà, el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa presenta el taller Els secrets del temps amb la companyia Eia, una activitat per explorar conjuntament la temàtica del temps que passa i com afrontar els canvis que provoca a través de diferents generacions. Serà el dia 25 d'octubre, dia en què la Sala Gran de l'Artesà també acollirà una altra proposta de la mateixa companyia. En aquest cas, es tracta de secrets. Estic a punt de caure. Un espectacle de circ que també gira al voltant del pas del temps i la manera com ens transforma. I novembre arrencarà amb un espectacle immersiu familiar. La Sala Gran es transformarà en una clariana amb persones de totes les edats amb el nostre refugi galàctic, una peça que forma part del projecte FAIA i que connecta conceptes de cosmos, geologia, ancestralitat, memòria i futur. Del 12 al 15 de novembre arriba la segona edició de l'HXL, on les sales de l'artesà i la capsa difuminen els límits i l'experimenten. Un cap de setmana que omplirà els dos espais de propostes que travessen disciplines i formats. La programació i venda d'entrades estarà disponible a partir del 15 de setembre. I tornem a la Sala Gran de l'artesà perquè el 22 de novembre hi aterrarà Dinamarca.
13: A vegades et sento parlar tot sol a l'habitació. O és que llegeixes en veu alta?
14: Parlo en somnis, com feia el pare.
13: Tu no parles en somnis.
8: Com un tour de force protagonitzat per Pere Arquillué i Imma Colomé, sota la direcció d'Albert Arribas, que reflexiona sobre el pas del temps i les il·lusions. El 29 de novembre, el Teatre Càdix celebrarà el seu 50è aniversari amb un espectacle especial dirigit per Ferran Utzet. La proposta recupera i revisita la peça creada amb motiu del 25è aniversari de la companyia per convertir-la en un homenatge a la seva història. Ressonàncies d'una música callada és una immersió multisensorial en l'univers de Frederic Mompou, una obra temporal que arriba en aquesta versió audiovisual amb música en viu del pretenc Xavier Esteban. El mes de desembre s'estrenarà amb Nanuk a la Sala Gran, un espectacle familiar que explica la història d'una amistat que va més enllà dels prejudicis a través del circ. Això serà el 13 de desembre i el 19 serà el torn de la mort i la primavera. Una versió de la companyia de dansa La Baronal, de l'obra de Mercè Rodoreda. Una al·legoria sobre la llibertat creativa, el compromís social i l'art com a salvació i refugi. I el 2027 s'estrenarà a la Sala Josep Costa amb Un huracà avança alegrement. El 14 de gener, Susana Barranco i el seu fill Jonc, un jove actor amb diversitat intel·lectual, protagonitzaran una peça híbrida que explora la mirada sobre la diferència, les expectatives i el desig. El 19 de gener, Fronteres convidarà a reflexionar sobre les crisis humanitàries amb un atac satíric tant a la cultura de la celebritat com a la consciència d'Occident. Una altra proposta familiar serà Camus, un espectacle de dansa que aposta pel poder de la imaginació com a eina de transformació del món i dels nostres cossos.
15: Antes de empezar con el calentamiento, comenzaré con un calentamiento previo al calentamiento para empezar a calentarme antes de empezar.
8: Aquesta temporada de l'artesà clourà el 30 de gener amb la balladora i coreògrafa Rocío Molina i el seu calentamiento, una reinvenció del flamenc sobre el dolor i el plaer de la dansa.

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per alprat.digital/radio.

0: El Reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Plus Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Cuando te den los controles, la fiesta va a explotar.
0: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Plat Radio.
1: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
0: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
2: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
3: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
4: Esports.
5: I moment ara de repassar els esports. Ho fem de la mà del Jonathan Marín González. Jonathan, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs els esports venen marcats encara per tot el que ha succeït aquest passat cap de setmana, i és que ens queda per repassar doncs cosetes. Una d'elles és la participació dels conjunts pretencs en el Open Ciudad de Pamplona Iruña, un torneig disputat a Navarra i que va plegar equips d'arreu del territori espanyol, amb una participació destacada per part dels clubs pretencs, el Gym Studio Fran Martín i el Dojan. Entre tots dos van aconseguir sumar 17 medalles en total, 6 d'or, 4 de plata i 7 de bronze. Desgranem aquestes 17 medalles, perquè 10 se les han portat el Dojan Prat, que podem dir que va ser un dels grans protagonistes del cap de setmana. D'aquestes 10 medalles, 3 van ser d'or, gràcies als triomfs de Nora Elarge en categoria júnior i de Saul Blanco i Sofia en precadet. De plata, en canvi, van guanyar-ne 2, Eros Cobo en categoria cadet i Alex Alonso en precadet, a més de 5 taekwondistes del Dojan Prat que van pujar al tercer calaix del podi. Ferdaus Dimdi en categoria júnior, Laura Gesto cadet i Biel Sánchez, Are Jiménez i Leo Díaz en precadet. Uns resultats que, sumat a les 10 medalles d'or aconseguides en el tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes la setmana anterior, doncs deixen unes sensacions excel·lents pel que apunta doncs aquesta temporada que arrenca tot just ara al setembre. I per la seva banda, el Gym Studio Fran Martín no es va quedar enrere, també va oferir una molt bona versió en aquest torneig disputat a Pamplona. Fins a 7 medalles van aconseguir Julia Bertolín en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarisson Jr. van penjar-se les 3 medalles d'or aconseguides pel club. Les plates van ser per Àlex Sánchez en categoria júnior i Hugo López en precadet, mentre que Juan Montalbán en sènior i Joel Fipres en cadet van arrodonir l'actuació dels de Fran Martín amb 2 medalles de bronze. D'aquesta manera, tots dos clubs podríem dir que comencen la temporada tocant metall i amb molt bones sensacions de cara

0: aquest inici de curs on s'esperen doncs, aconseguir grans èxits. La propera cita així destacada en el calendari doncs, és el 5è Open de Mallorca, que tindrà lloc la propera setmana que ve a Palma. I deixem ara el que és doncs, tot el taekwondo per anar-nos al motor, perquè vam tenir gran premi de Motegi al Japó, després de dues setmanes d'aturada, una cita clau per Joel Esteban, que venia sense poder puntuar en les darreres setmanes, però que va aconseguir fer-ho en aquest gran premi del Japó, una novena posició. Va assolir el Potalaba i va haver de remuntar des de la 17a. Per tant, doncs, el pretenc que torna a sumar punts, després d'un cap de setmana complicat, podríem dir, però que amb aquest resultat fa que pugui pujar esglaons a la classificació general, que el col·loquen ara 15 amb 66 punts. Això sí, continua lluny del seu company d'aquí, Matteo Bertele, que ara mateix li treu 30 punts i que doncs, pel calendari que resta, que ja no són moltes curses, sembla complicat que el pugui avançar, però clar, en el motor tampoc mai se sap, una caiguda i un bon, molt bon resultat del pretend doncs, podria avançar-li a la classificació, però de moment doncs, el Potalaba que hi és al darrere.
1: El temps.
2: I moment ara de donar pas al Luismi Pérez amb la previsió meteorològica. Luismi, bon dia.
3: Bon dia, Sant Tornem i amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes.
2: Doncs fixem-nos una miqueta més en el panorama marítim, que és el que podem esperar a la costa les pròximes hores.
3: Una situació que ha de ser més aviat tranquil·la a gran part de la costa a les immediates hores, almenys pel que fa a l'estat marítim, perquè tindrem simplement una mica de tràngol de llevant o de gregal, però no passarem gaire de la marejolsi de Cas Maró ja mar en fora. El que sí que podem dir és que hi haurà un bon esvalotament del cel amb aquestes tempestes que ja van caient cap al Camp de Tarragona, per tant a la Costa Daurada, i que estan arribant a l'àrea de Barcelona. Aquesta propera tarda, vespre i nit, aquestes tempestes també abraçaran la resta del litoral, per exemple el del Delta de l'Ebre o la Costa Brava. Atenció, perquè alguna d'aquestes tempestes tindrà ventades fortes, locals això sí, o algun fibló. No serà estrany veure alguna mànega sobre el mar. En vista demà, vents que giraran cap a Garbí, una mica més consolidats a la tarda, i això farà que la remenada sigui més evident. També durant la tarda, sobretot, arribarà algun ruixat, però d'una forma escadussera. Res a veure amb el que esperem aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi.

Doncs arribem al final d'aquest informatiu d'avui, dimarts 6 d'octubre de 2026. Nosaltres tornem amb els butlletins informatius a partir de les 5. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

Sents aquest badec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!

The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Bon dia i bon dimarts, 6 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Martí González.

Dimarts 6 d'octubre ja es van acabant els partits de seleccions després de dues llargues setmanes sense competició masculina a primera divisió. Avui es disputa un Croàcia-Espanya split amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto. En farem la prèvia. També repassarem les reaccions dels equips catalans als sortejos d'ahir de Copa del Rei i Copa de la Reina. I molt bàsquet, també amb els debuts europeus de Girona i Joventut. Aquest vespre, amb vol, juga el Granollers waterpolo amb l'inici de la Champions i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina tanca avui a Croàcia la llarga finestra internacional.
1: El combinat estatal, amb 7 catalans, 6 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, afronta la quarta jornada de la Nations League amb l'objectiu de certificar la classificació per la següent fase. Espanya, que ha guanyat els 3 partits d'aquesta finestra, visita una ferida Croàcia, que ha d'encaixar un contundent 0-7 contra Anglaterra. Dissabte passat va ser el partit a 8:45 del vespre.
0: Aquests partits tanquen aquestes més de dues setmanes d'aturada de competició masculina a la primera divisió.
1: Ahir el blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit de la victòria de la seva selecció a França, 4-1 contra Bèlgica, amb remuntada inclosa. Davant, d'altra banda, volíem dir, el davanter del Girona, Benat, també participa en la derrota d'Ucraïna, 1-2 contra Hongria. Avui, a banda de la selecció espanyola absoluta, també juga la sub-21 amb els blaugranes Marc Bernal i Xavi Espar contra Romania.
0: El dia en què Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
1: L'ex-blaugrana tanca una etapa de més de dues dècades amb la selecció aquesta propera matinada a l'Estadi Monumental de Buenos Aires, en un amistós contra Benín. Messi ha guanyat un Mundial en les 3 finals que ha disputat, a més de 2 Copes Amèrica amb la selecció argentina, i seguirà competint als 39 anys amb l'Inter de Miami, en qui té contracte fins al 2028.
0: En categoria femenina, la portera del Barça, Cata Coll, no anirà finalment a la selecció espanyola.
1: La balear, titular habitual al combinat estatal i també al Barça, finalment no jugarà els 2 amistosos amb Espanya als Estats Units per unes molèsties musculars al quàdriceps que l'han fet tornar a Barcelona.
0: En competició de clubs, ahir vam tenir 2 sortejos de Copa, la masculina l'explicàvem en directe, amb 8 equips catalans.
1: Encara no hi era ni entra el Barça, que jugarà a Turquia a la Supercopa d'Espanya amb la Reial Societat, l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. Pel que fa als catalans de segona, tots es jugaran a l'Aragó, el Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Des de Primera Federació, l'Europa també jugarà en terres aragoneses, en aquest cas al camp del Calamocha, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català d'aquesta primera ronda contra el Manresa. Finalment, el Reu Redis, també de la segona federació masculina, rebrà el Baracaldo, i el Prat, tot i que encara ha de corroborar, ha de certificar i segellar la classificació, rebria hipotèticament al Sagnier l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els Potablava no van poder jugar cap setmana, recordem la tornada de l'eliminatòria contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Aquesta primera ronda de Copa entre el 27 i el 29 d'octubre. I pel que fa a la Copa de la Reina, ahir també es va sortejar jugant la tercera ronda amb 3 equips catalans.
1: Tampoc no hi entra encara el Barça, vigent campió, però sí els altres 2 equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, la mateixa categoria en què juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Finalment, l'Europa, també d'aquesta segona federació femenina, buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya, un equip de la Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta tercera eliminatòria de Copa de la Reina jugarà entre el 3 i el 5 de novembre.
0: En bàsquet, avui debuten en competició europea 2 equips catalans.
1: El Fiat Girona jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club, en aquest cas de la FIBA i Eurocup, contra el Dinamo de Bucarest, campió romanès. El partit a 8:45 a Fontajau.
0: Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els vertinegres, al contrari que el Girona, no han jugat aquest cap de setmana pels aiguats i avui reben l'Olímpic a un equip israelià, el Dizlija, a partir de 8:45 del vespre.
0: En handbol, el Freaking Granollers disputa avui la segona jornada de la European League masculina.
1: Els ballesans no van tenir cap partit aquest cap de setmana a la Sobal perquè el Conca havia demanat l'ajornament i han hagut d'adaptar-se a les afectacions i al confinament d'ahir per l'intens temporal de pluges que va afectar la ciutat. Malgrat tot, avui s'enfronten al Buzau romanès, el debut europeu a casa, al Palau d'Esports, a 8:45 del vespre.
0: En waterpolo, avui també comença la Champions masculina.
1: El Club Natació Sabadell, qui ja va superar la fase prèvia, debuta aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, a la primera jornada grup A, al partit a 6:45 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el gran títol europeu que va guanyar el curs passat. Els mariners juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd.
0: Per cert, també avui tenim 2 partits de Lliga, la divisió nord masculina de waterpolo.
1: 2:45. Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, de 5a jornada. A divisió d'honor femenina també avui es juga un Sant Feliu-Mataró a les 9. I ahir es va disputar el Sabadell 24-Rubí 8, també de la quarta jornada de la divisió d'honor femenina.
0: En hoquei patins, de la selecció espanyola femenina guanya amb un gol a l'últim segon a la segona jornada del Mundial d'Assumpció, al Paraguai.
1: Una diana de la mataronina, Aina Florenza, una de les 7 catalanes del combinat estatal, ha donat la victòria a Espanya contra Xile per 2-3. En l'altre partit del grup A, la selecció argentina va golejar contundentment França 0-6 a la propera jornada. Espanya i Argentina es jugaran el lideratge del grup.
0: Recordem que Espanya va guanyar 8-0 a França en el primer partit. I més enllà del Mundial femení, acabem amb això, també en hoquei patins, avui juguen 2 partits de Lliga Catalana Masculina que no es van poder disputar el cap de setmana pel temporal.
1: Mira, Martí, a 8:45 del vespre, pren nota, Lloret-Barça, i a les 9:10 arrencarà Alcaldes Calafell. A la Lliga Catalana Femenina hi es va jugar el Manlleu 0 Voltregà 4, corresponent a la tercera jornada, i ja tenim definides les semis d'aquesta Lliga Catalana Femenina, que enfrontaran Voltregà i Cerdanyola d'una banda i Palau i Bigues i Riells de l'altra, en una final a 4 que es disputarà aquest proper cap de setmana, precisament, saps a on, Martí? A Bigues i Riells.

0: Dimarts 6 d'octubre, 7 minuts passant ja de 2:15. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina amb 7 catalans, 6 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, tanca avui la llarga finestra internacional amb l'últim dels 4 partits de Nations League. El combinat estatal, que ha guanyat els 3 primers, buscarà el ple aquest vespre a Croàcia, Split, contra una selecció que arriba ferida, després d'encaixar dissabte passat un 0-7 contra Anglaterra. Tot fa pensar, per tant, que Espanya ja va golejar Croàcia la setmana passada per 4-1 i que ha guanyat també tant Anglaterra com a la República Txeca, tornarà a sumar una victòria que la classifiqui per a la següent fase d'aquesta Nations League. El seleccionador, això sí, Luis de la Fuente, va avisar del potencial de la selecció croata malgrat aquest 0-7.
1: Croacia para mí es un equipo fantástico, buenísimo. No en vano, en los últimos 10 años ha sido de las selecciones más importantes en el panorama internacional. Finalista del Mundial, semifinalista del Mundial, final de Nation, superjugadores. Y lo del otro día fue un accidente del fútbol. Eso pasa una vez en la vida. No refleja la verdadera, no es la diferencia futbolística entre Croacia e Inglaterra. Y sí es verdad que este resultado pues, puede servir pues, un poco más de motivación. Obviamente, como deportistas que somos, como profesionales, pues eso te toca. Pero el fútbol es el fútbol y nosotros también tenemos muchas ganas de hacer aquí un gran partido, de dejar sellada la clasificación.
0: I més enllà de la competició, un dels aspectes que li interessarà més a l'afició del Barça especialment és el repartiment de minuts, en especial de Lamine Yamal, que està titular i ha obert de fet el marcador en els 3 partits fins ara. Això en deia ahir a la prèvia Luis de la Fuente.
1: Lamine siempre quiere jugar, pero todos los jugadores quieren jugar. Incluso el que ha jugado hace 2 días 90 minutos, si le preguntas te dice que está en perfectas condiciones para jugar. Luego nosotros evaluamos, analizamos si es conveniente o no conveniente, muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Lamine está en fantástico momento, es un referente para todo el equipo, para todos nosotros, y él es un competidor nato. Entonces está en un mejor momento para jugar el gran partido que va a ser mañana. Así que celebramos que sea así. Pero él igual que otros compañeros que están en todos en perfectas condiciones.
0: D'altra banda, i també va compareixer ahir en roda de premsa prèvia, un altre català i jugador del Barça, com és Dani Olmo, que té un vincle molt especial en Croàcia, després de viure i créixer com a jugador durant pràcticament 6 anys, dels 16 als 21.
2: Són sensacions molt, molt boniques de tornar a Croàcia, un país que m'ha vist créixer, no? Que he passat quasi 6 anys de la meva adolescència, no? Dels 16 fins al 21, i un país doncs, que m'ha donat tot o quasi tot el que tinc, que m'ha ajudat a créixer com a futbolista, com a persona, i tenir l'oportunitat ara de tornar i de jugar un partit, encara que no sigui a Zagreb, que és on vaig viure, i sigui a Split, segueix sent molt emocionant per mi, i hi ha moltes ganes. Serà un partit doncs, molt especial, també vindrà la meva família, molts amics que he fet aquí durant el meu temps.
0: Avui a 9:15 de la vespre jugarà aquest Croàcia-Espanya, a la mateixa hora també jugarà l'Anglaterra-República Txeca d'aquest mateix grup C. Més futbol en competició de clubs. Ahir ja vam tenir els 2 sortejos de Copa. La primera ronda de la Copa del Rei, la masculina, l'explicàvem ahir en directe, amb 8 equips catalans. Encara no hi entra el Barça, que jugarà la Supercopa d'Espanya a Turquia al febrer. L'Atlètic de Madrid i el Real Madrid i el Real Ciutat també ho faran. Sí que hi és l'altre català de primera, l'Espanyol, que visitarà l'emblemàtic estadi de les Llanes per enfrontar-se al Sestao River. I pel que fa als equips de segona, catalans, tots es jugaran a l'Aragó. El Girona jugarà al camp del Quarte i el Sabadell al de l'Utebo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: Els aragonesos jugant per 5a temporada consecutiva a segona federació, és a dir, 2 divisions per sota del centre d'esports. Cal dir, però, que fa tot just 2 anys els 2 equips compartien categoria, però els ascensos del Sabadell han posat distància. L'UTO, per la seva part, s'ha quedat a les portes de pujar tots aquests anys, ja que encadena 4 anys quedant quart classificat de la seva lliga i caient a la primera ronda dels play-off d'ascens. Actualment és 11è del grup 2, on enguany coincideix amb els equips catalans, però tot just s'han disputat 5 jornades de competició. L'únic exarlequinat a la plantilla d'aquest Utebo és el jove migcampista de 22 anys, Pol Canillo, que es va formar en el seu dia a l'Obrador.
0: Gràcies, Sergi. Dels de primera federació masculina, l'Europa també jugarà a la Comunitat Aragonesa, en aquest cas al camp del Calamotxa, mentre que el Sant Andreu protagonitzarà l'únic duel català de la primera ronda, en aquest cas contra el Manresa. Finalment, el Reus Redis també jugarà, que també és de la segona federació masculina, en aquest cas rebrà a casa el Baracaldo d'una categoria superior. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
4: Arleu Futbol Club Redis ja coneix el seu rival en una nova aventura a la Copa del Rei, el Baracaldo. L'equip Bas milita actualment a la Primera Federació i es troba en la 16a posició després d'un balanç d'una victòria, 3 empats i 2 derrotes. Aquest equip, fundat l'any 1907, ha tingut històricament una relació molt estreta amb l'Atlètic Club, esdevenint durant els últims anys un equip en el qual han militat molts jugadors formats a l'EFAM a la cerca de minuts en el futbol semiprofessional. Pel que fa a l'eliminatòria, serà partit únic a l'estadi municipal i es disputarà entre el 27 i el 29 d'octubre, en data encara a confirmar. Aquesta notícia arriba després d'una dolorosa golejada per 1-4 davant el Manresa. Així s'expressava el Bacar a l'espera que suposi una oportunitat per motivar plantilla i aficionats.
5: Els jugadors necessiten l'apoyo de la gent, de l'afició del Reus. Entenc que la gent marxi emprenyada. Jo també marxo emprenyat, evidentment, però dir-los que no baixarem braços, que continuarem treballant i pensant en el següent partit. Ni la setmana passada eren tan bons, ni ara som tan dolents. És una cosa que hem de treure l'equip, hem d'estar junts, units, i a partir d'aquí treballar.
4: Molts lausencs encara tenen en ment el viatge del curs passat en el qual van superar l'Europa en una agònica tanda de penals i van rebre l'actual campió, la Reial Societat, al Municipal.
0: Gràcies, Aleix. D'altra banda, el Prat, tot i que encara no ho ha de corroborar a certificar la classificació, rebria el Sagnier, ni més ni menys que l'Atlètic Club de Bilbao. Els Potablava no van poder jugar aquest cap de setmana a la tornada de la prèvia contra el Sant Rafel, però tenen un 1-5 de l'anada a Eivissa. Ho haurien de certificar. Per tant, aquesta primera ronda de la Copa del Rei es jugarà entre el 27 i el 29 d'octubre. Això pel que fa a la Copa del Rei. A la Copa de la Reina es va sortejar a la tercera ronda amb 3 equips catalans. Encara no hi serà el Barça tampoc, que és el vigent campió, però sí els altres dos equips catalans de la Lliga F. L'Espanyol visitarà el camp del Celta, equip de segona federació femenina, dues categories menys, per tant, la mateixa que juga el rival del Badalona Women, que s'enfrontarà a l'Sporting de Huelva. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
6: Bon dia. El Badalona Women entra en escena a la Copa de la Reina, la competició que la temporada passada li va donar un plus d'admiració al conjunt badaloní quan va arribar a disputar les semifinals contra el Barça. I és que el conjunt badaloní ja coneix el seu adversari per la tercera ronda. Serà l'Sporting de Huelva, un club que milita actualment a la segona federació i ja ha eliminat en les dues primeres eliminatòries el Màlaga i el Córdoba. Les andaluses estan fent un fortí al seu estadi Antonio Sánchez Toledo i voldran culminar-ho amb una gesta contra el conjunt badaloní. L'eliminatòria serà partit únic en el camp de l'Sporting i es jugarà el 3, 4 o 5 de novembre, segons prioritats televisives. La campanya passada el Badalona Women va arribar a les semifinals eliminant pel camí a Osasuna, Granada i Reial Societat. A les semifinals va topar amb el Barça, amb el qual va empatar 0-1 el partit d'anada disputat a l'estadi municipal de Badalona i va caure eliminat en el de tornada per 4-1. El tècnic, Marc Ballester, valora l'enfrontament contra l'Sporting de Huelva.
7: Sí, al final per elles també és una il·lusió, no?, que vingui un equip de Lliga F després d'uns anys fora d'aquesta competició, però sabem que el propi entrenador, no?, que porta moltíssims anys a l'elit, coneix perfectament el que és competir contra equips com nosaltres. Llavors, esperem, evidentment, trobar la millor versió de les nostres jugadores i, com et deia abans, amb les ganes i la il·lusió de seguir passant ronda.
6: L'objectiu del Badalona Women a la Copa de la Reina serà tornar a arribar el més lluny possible.
0: Gràcies, Ramon. Finalment, l'Europa d'aquesta segona federació femenina buscarà continuar fent història, en aquest cas rebent el Nou Sardenya a un equip de Lliga F, com és el Deportivo de la Coruña. Aquesta eliminatòria de Copa de la Reina, com dèiem, es jugarà entre el 3 i el 5 de novembre. En bàsquet avui debuten dos equips catalans en competició europea. El Fiat Girona, de fet, jugarà aquest vespre el primer partit europeu de la història del club. En aquest cas, a la FIBA Europe Cup contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. Els gironins que arriben amb il·lusió a la cita, però recordem, després d'una odissea de viatge a Vitòria, en aquest cas per les condicions meteorològiques i de la pallissa que van rebre a la pista, van perdre de 40 a la pista del Baskonia diumenge. Aquest Fiat Girona Dinamo de Bucarest, avui a 7:45 a Fontejau. Una hora més tard arrencarà el debut de la penya en competició continental, en aquest cas a la Basketball Champions League. Els verdinegres, que no van jugar aquest cap de setmana per als aiguats, reben avui a l'Olímpic a un equip israelià, el Herzliya, a partir de 9:15. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
8: La Sisa Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Herzliya israelià. El partit es disputarà a 9:15 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bon i el Porto. el Ney Erdilla, compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no dones un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
8: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Ferran. I encara en bàsquet, aquest cap de setmana va començar la Lliga a la Tercera FEB amb un duel entre Valls i Salou, que es van dur molt clarament als salouencs. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
10: Els de l'Alt Camp van perdre diumenge 54-84 contra el Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al pavelló Joan Avellar pels incidents de la temporada passada amb els aficionats del Club Bàsquet Tarragona. El tècnic local, Miqui Larraz, no amagava la decepció al final del partit i admetia que l'equip ha de trobar explicacions al que ha passat, sobretot després d'una segona meitat molt lluny del nivell que esperava.
11: Ja preguntaré als jugadors què ha passat, perquè realment no sé què ha passat. No m'he identificat gaire amb l'equip avui.
10: Ara toca passar pàgina. Diumenge a les 5 de la tarda, el Club Bàsquet Valls visita la pista del Club Bàsquet Ciutadella amb l'objectiu de reaccionar i aconseguir la primera victòria de la temporada.
0: Gràcies, David. En handbol, el Feiking Granollers de disputa avui la segona jornada de la European League masculina després d'una setmana estranya, amb el capital vallesana força afectada, sobretot ahir, pel temporal de pluges, aquest dilluns. Els granollerins s'enfronten avui al Palau d'Esports, a casa, amb el debut europeu, al Busau romanès, després de jugar la setmana passada, recordem, amb derrota a Flensburg. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
12: El Palau d'Esports de Granollers, ara també convertit en el centre de comandament per seguir la situació meteorològica, allotjarà el segon enfrontament de l'equip vallès a la competició continental. Els d'Antonio Rama reben el Busau romanès, un conjunt que va arribar ahir durant les inundacions. Ara bé, l'aigua no els va aturar i van poder fer nit a Granollers. Un partit que se celebra dins d'una situació complicada al municipi del Vallès Oriental. Aquest és Antonio Rama, l'entrenador del Freiking Balonmano Granollers.
13: Bueno, la veritat és que l'equip és molt, en aquest sentit, s'adapta molt ràpid, és molt resilient, i sí que és veritat que el viatge de tornada de Flensburg doncs, es va fer llarg, amb retras de l'avió, i al final doncs, són moltes hores. Potser el partit de Cuenca, evidentment, ens hauria agradat jugar, però el fet de no jugar-lo també ens donava aquest puntet de descans per alguns jugadors que ho necessitaven. S'han hagut de moure els entrenaments tant el diumenge com el dilluns per intentar buscar doncs, poder complir amb normatives i que tot fos millor. Tret d'això, no? Penso que l'equip està focalitzat amb el que toca i això no el descentra. Preparats per un partit molt important i per tornar doncs, amb aquesta competició europea a casa.
12: Així doncs, l'equip està preparat per sumar els dos primers punts a l'EHF Europea League, un enfrontament que també tindrà la mirada posada a les imatges de fang i aigua dominant els carrers de Granollers.
0: Gràcies, Arnau. En waterpolo avui comença la Champions masculina amb dos catalans, el Club Natació Sabadell, que ja va superar la fase prèvia de debut aquesta tarda a Montenegro, a la piscina del Jadran, a la primera jornada del grup A, a 6:45 de la tarda. Demà serà el torn del Barceloneta, que defensa el títol aconseguit l'any passat. Els mariners, que també van de guanyar la Supercopa d'Europa contra el Marsella, juguen demà al vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. Per cert, també avui tenim dos partits de Lliga a la Divisió Nord masculina, tots dos a 8:45, Barcelona-Catalunya i Terrassa-Rubí, derbi barceloní i derbi a Vallesa, cinquena jornada. A la Divisió Nord femenina, avui juga un Sant Feliu-Mataró a 9:00 de la quarta jornada. Ahir es va disputar el Sabadell 24, Rubí 8. Precisament una jugadora del Sabadell, la de l'Hospitalet, Paula Crespí, ha estat nominada com una de les 5 millors jugadores del món. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
14: L'hospitalenca Paula Crespí és una de les 5 nominades a millor jugadora del món de waterpolo. Així ho va anunciar ahir World Aquatics, quan va desvelar els 5 noms per al Women's Athlete of the Year. Una nominació inesperada per a una jugadora que, tot i ser clau al Club Natació Sabadell i a la selecció espanyola, mai sol ser de les que més fa correr. Però la seva brillant actuació a la darrera Copa del Món de Sydney, on Espanya va ser medalla de plata i Crespí va rebre el premi a millor defensora, ha resultat clau.
15: Me hace muchísima ilusión y también agradecer a World Aquatics que que valore un perfil como el mío, que yo no soy la tía más goleadora del mundo, sino que bueno, hago un poquito de todo, también a lo mejor un poco más un perfil defensivo, y les agradezco que hayan valorado mi faena y me hayan decidido poner entre las mejores cinco, que estoy rodeada de grandes jugadoras, y desde aquí también les mando mi enhorabuena.
14: Paula Crespí comparteix nominació amb les nord-americanes Emily Ausmus i Ryan Neshul, l'australiana Tilly Kearns i la russa Diana Kandraeva. Es pot votar per l'Hospitalenca a través de l'Instagram de World Aquatics.
0: Gràcies, Andrés. I en hoquei patins, més enllà del Mundial Femení, que s'està disputant a Asunción, a Paraguai, abans en parlàvem, avui juguen dos partits de Lliga Catalana Masculina, que no s'han de poder disputar el cap de setmana pel temporal. A 8:45 del vespre, Lloret-Barça, i a les 9:10 arrencarà el Caldes-Calafell. Ràdio Calafell, Toni Cansino.
16: El Calafell de Menorquina afronta el partit contra el Caldes sabent que encara no estan al 100% i que tenen molt de marge de millora. Aleix Marimon ens comenta que coneixen el rival i que serà, com sempre, un partit molt disputat.
17: És un partit complicat, arribem com arribem, estem en plena pretemporada, estem apretant, però bueno, sabem les armes que té el Caldes, sabem les que tenim nosaltres, i el que volem és seguir sumant, teníem ganes de competir i volem seguir fent-ho. I construir ja amb la majoria de l'equip de cara a competicions oficials.
16: A l'espera de que arribin les competicions oficials, com la Lliga i les competicions europees, el conjunt del Baix Penedès fa oficial que la propera edició de la Copa del Rei tornarà a Calafell, una notícia que s'ha agafat amb molta il·lusió.
0: Gràcies, Toni, des de Ràdio Bellvei. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, ahir es va jugar el Manlleu 0, Voltregà 4, i tenim definides ja les semifinals d'aquesta Lliga Catalana, que s'enfrontaran, que jugaran a Bigues i Riells. D'una banda, duel Vallès entre Palau i Bigues i Riells, de l'altra, el duel entre el Voltregà i el Cerdanyola. Serà aquest cap de setmana. I un parell de punts abans d'acabar, la Seu d'Urgell i Sort comencen el compte enrere per acollir els campionats del món de piragüisme d'Aigües Braves, els principals esdeveniments esportius que s'organitzarà a Catalunya aquest any vinent. Les dues poblacions promocionant amb una marca conjunta Pirineus 27. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
18: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha presentat la denominació dels Mundials de Piragüisme i assegura que el govern s'hi ha implicat al mateix nivell que grans esdeveniments com la sortida del Tour de França, la final de la Champions 2029 o la Ryder Cup 2031. A més, Álvarez destaca el valor afegit de portar una competició del màxim nivell al Pirineu.
19: Que les grans competicions esportives a Catalunya han de tenir molt clar que hi ha un retorn econòmic, ja donem per suposat, un retorn també i una adequació mediambiental de les instal·lacions per fer-les el més eficients energèticament possibles i el més integrades dintre de, i més en un cas com aquest, no, d'un entorn com són els Pirineus, i després un llegat, no, un impacte social que afecti positivament a tota la població, no només de Sort i de la Seu, sinó a tots els Pirineus. No?
18: Els Mundials començaran el mes de juny vinent amb les proves d'estil lliure i descens a Sort, i després de l'estiu, al final de setembre, el Parc del Segre de la Seu serà escenari de les competicions de les dues modalitats olímpiques, slàlom i caiacross. Ara fa tres setmanes la capital urgellenca ja va acollir les finals de la Copa del Món, que a nivell organitzatiu han servit per preparar el Mundial.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Acabem amb rugbi. La Unió Esportiva Sant Boià va caure diumenge en polèmica en la segona jornada de Lliga. La divisió nord masculina va ser en l'última jugada del partit, 36-33, al camp del Huesitos La Vila. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
20: La Sant Boiana visitava diumenge l'estadi de rugbi de la Villajoyosa, camp del rugbi La Vila. Malgrat la gran primera part, els santboians es veien remuntats als segons 40 minuts i en l'última jugada del partit, un drop els feia perdre amb un resultat final de 36-33. Un duel també marcat per les tres amonestacions santboianes en aquests segons 40 minuts. Així ho valora l'entrenador de la Sant Boiana, el xilè Ricardo Cortés.
21: Fue lamentable. Después tenía un claro dominio en el primer tiempo. El segundo tiempo fue muy curioso porque las estadísticas dicen que nosotros tuvimos 10 penales y nos sacaron 3 amarillas. Un equipo que le muestran 3 amarillas es porque comete muchos penales, no 10. No me gusta echarle la culpa a los árbitros, pero la verdad que fue demasiado parcial. 10 minutos nos mostraron 3 amarillas, que es injustificado absolutamente.
20: La Sant Boiana suma un punt bonus defensiu i es posa en sisena posició amb 5 punts després de les dues primeres jornades.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7-12 a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Soler és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Massanet.
4: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja està a fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui
14: ha anat bastant bé.
13: Potser que 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant.
14: quan ja vas avançar més del dia, però ara no, bé, molt bé.
0: I a tot això que diu Protecció Civil de cara a les properes hores, Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
15: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
18: Avui la ciutat s'ha llevat era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
17: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
19: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat aquesta situació.
20: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fulles que diguem estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais i per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
19: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
0: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
21: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
21: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
6: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan García.
8: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nic Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si que s'han fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento bé, no sé què dir.
8: En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Vall, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Vall ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir van tenir dues realitats ben evidents que es van posar bé de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i el conjunt de la ciutadania.
21: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de

0: per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
1: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Can Perellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: Troben dos homes morts al carrer Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
1: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpció Embastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
3: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
2: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
1: La direcció del certamen de Molins de Rei, el Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, al qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
4: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
5: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
4: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: La sisa Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de la CB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca.

0: La importància de guanyar el màxim de partits possibles.
1: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
0: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
2: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamin Yamal.
3: Lamin tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario. El que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy, ya estamos ansiosos de que llegue la competición. Él está ansioso también porque llega la competición.
2: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Curates ara fa uns anys.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
6: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
7: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
4: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
8: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
9: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
8: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
4: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
4: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
8: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
11: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
4: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
8: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
4: En esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
12: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va llogir l'any 2007.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
7: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
13: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
6: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
13: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
13: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
13: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont? Encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
4: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
9: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
15: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
4: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
17: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
18: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
19: Derecho a pataleta tenemos, pero eso es horroroso, ya te digo, horroroso.
20: El autobús está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
17: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
4: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
21: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
22: Avui la ciutat s'ha era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
21: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
4: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
14: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
8: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
4: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
1: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua va arrencar el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
2: La urbanització de l'Estany, vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si hi hagués una emergència pogués accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
1: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
5: Notícies en xarxa.
4: L'endemà denuncia l'avançament electoral. Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, novament, en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en moda campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
23: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
3: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
4: Mentrestant, continua la mobilització al carrer. La plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge. Ho fa en coordinació amb el sindicat de llogateres. Es faran dues concentracions aquest dijous al vespre. Amb Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
24: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
25: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i sobretot que reguli també els lloguers de temporada. Llavors convoquem a una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
24: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
4: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Ballà, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Ballà ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
0: Ahir van tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
8: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
5: Notícies en xarxa.
4: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
7: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
6: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
4: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
10: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Osillos, portaveu del grup municipal del PSC.
11: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
10: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
4: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el Metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
9: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
12: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
4: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Serà marcat per l'estrena de la Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
13: La novetat d'aquest any es diu la Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues sagrades famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pax del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
15: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
16: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
15: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:15 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
18: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers i a tota la comarca situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
15: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
19: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
15: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 8:45 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo. I a les properes hores, Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina. Jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldo?
4: Sí, sí, sí.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: vida de esta señora.
1: Best one in the back.
0: Cámara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el PNUCAT. És que part de les incidències i afectacions als aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. I tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellà del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, on està tallat el trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.
4: Hola, Anna i tot l'equip de Rambla 54. Doncs són les 9:30 de la nit. He arribat a casa a les 6 de la tarda. He començat a les 8. Avui ha sigut el primer dia d'assaig. Hem fet una lectura primer amb la Mireia, que és la compositora i directora musical, i els actors i la Joan de direcció i producció. I després volíem fer una lectura amb tot l'equip. Dissenyadora de llums, Joan de dissenyadora de llums, escenografia, vestuari, so, bueno, tothom, el tècnic, tot. Bueno, no sabíem si la podríem fer o no, perquè a la meitat hem tingut l'ES alert una altra vegada. Aleshores, bueno, finalment sí, la vam poder fer, vam fer la lectura, va ser molt emocionant, i també és molt emocionant perquè és el moment, no?, on tot el que vam anar treballant, per exemple, amb la coreògrafa, amb les reunions, amb escenografia, amb els actors que havien llegit el text, bueno, i la resta també, i les cançons, però diguéssim que tots compartim la idea de l'escenografia, quines idees tenim per això, per l'altre. Aleshores va ser molt emocionant. Vam regalar a tothom unes llibretetes per apuntar coses maques, idees brillants, i que això sigui un èxit. I la veritat és que estic molt, molt, molt, molt, molt, molt content, perquè tots ens vam emocionar amb aquesta primera lectura. Crec que és un equip preciós, on tothom treballa a la una i per un projecte, i això jo crec que és molt bonic. Doncs aquest és l'informe del primer dia. Una abraçada. Gràcies.
0: Quin bon rotllo l'equip de Crash, no, Ivan?
5: Doncs sí.
0: Tu creus que l'equip del Rambla 54 en tenim tant de bon rotllo?
5: Sí, no? Portem un mes de programa i de moment tothom està molt entregat i ens ho hem passat molt bé, no trobes?
0: Doncs sí, hem rigut força. Escolta, un mes, dius? Un mes fa ja, segur?
5: Sí, sí, sí, demà fem exactament un mes. Vam començar el programa el 7 de setembre.
0: Doncs, escolta'm, demà, per què no parlem de tot el que hem fet fins ara i que cadascú digui què li ha agradat més? Com ho veus?
5: Vinga.
0: Jo crec que ho tinc bastant clar.
5: Sí, i què seria?
0: Demà t'ho dic.
6: Que els faig, deixo respiració i els vaig fent una darrere l'altra. I després tu ja t'ho tallaràs. Rambla 5... No, aquest no m'ha agradat. Rambla 54, amb Anna Morgades i Valldossera. Valldossera. Ho he dit bé, eh? Si no hi torno, eh?
0: Quina és la flor més bonica que has tingut mai a les mans?
7: Ostres, depèn una mica... Clar, és que no et sabria dir una sola, perquè en realitat és segons la temporada, no? Hi ha algunes que són que m'agraden més o unes que potser no m'interessen tant. Aleshores, per exemple, ara et diria que les dàlies són una de les més boniques que he tingut a les mans ara.
0: I per què? Per què t'agraden especialment?
7: Bueno, m'agraden perquè per la geometria que tenen, la perfecció, perquè són com una bola quasi perfecta i sembla quasi com un experiment matemàtic, no? Estan com superben col·locats els pètals un darrere l'altre.
0: I és per això que per aquesta simetria, aquesta col·locació, aquest, tu ho apuntaves, un punt matemàtic de les sí. flors, que per nosaltres són símbol de la bellesa, perquè... les considerem la cosa més bonica i ja de petits, o sigui, tu agafes un nen i li dius dibuixa una cosa bonica i et dibuixa,
7: una flor. Sí. Clar, en realitat tota la natura, no?, té com aquesta bellesa, no?, i és té com una, en realitat aquesta bellesa és fruit de la sèrie aquesta Fibonacci famosa de la proporció àurea, que les flors es veu molt clar, però la natura la segueix tota, no?, i potser per això tendim a la flor és com una cosa molt simple i que de seguida veus, no?, que et reflecteix aquesta bellesa. Segurament serà per això.
0: I tu de petit ja les trobaves boniques o...?
7: Sí, sí, sí. La veritat és que a casa sempre m'ha estat relacionat amb les flors i, per exemple, el meu pare era molt aficionat als segells i va començar una col·lecció de segells. Per la meva germana li va començar d'animals, però la meva era de flors. O sigui, que era molt petit, perquè era molt petit, col·leccionava segells de flors, sí. Sempre m'han interessat, sí.
0: Però tu sí que te'n vas anar cap als animals.
7: Bueno, no ben bé els animals, me'n vaig anar cap a la biologia i dintre de biologia vaig estudiar microbiologia, o sigui, em va interessar, potser si és aquest món més matemàtic o més científic, no?, dels microorganismes i d'aquest tipus de coses.
0: Clar, sí. Jo em plantejava, perquè he llegit per internet això, que el pare, doncs, era...
7: El meu pare és enginyer agrònom.
0: Enginyer agrònom, sí. La mare tenia un negoci de flors.
7: Sí, sí, sí.
0: I m'imaginava... Tots els nens, quan són petits, volen ser veterinaris o biòlegs?
7: Clar, també el tema potser una mica de... Com a casa era tan evident, potser és una mica fugir d'aquesta evidència i aquest punt de rebel·lia de dir, no, jo això, o sigui, m'agrada, però no vull fer això, jo vull fer una altra cosa, vull fer alguna cosa meu. I potser per això vaig fer biologia, em vaig especialitzar més en el que és microbiologia.
0: I com arribar un microbiòleg?
7: Sí.
0: A mestre florista.
7: Bueno, vaig fer la carrera, vaig estar en pràctiques a l'Hospital de Can Ruti de Badalona durant un temps, però sí que és veritat que la meva mare tenia la floristeria en un altre lloc de Barcelona, i per aquests coses s'havia de canviar, havien de canviar local. Jo tenia una amiga que vivia sobre el local actual on estem ara, i un dia venint a sopar vaig veure que ve aquest local buit i vaig dir, mama, per què no ens canviem? I el local realment estava molt malament perquè havia estat ocupat, vam estar un any d'obres, un any i mig, i en el moment de posar-s'hi la meva mare com que no es va veure en cor ella sola. Llavors vaig vindre com a ajudar-la i venia com puntual i al final doncs, em vaig quedar.
0: Però tu tenies una altra feina aleshores?
7: Bueno, aleshores ho compaginava, sí, ho compaginava una miqueta. Aleshores va arribar un punt que la meva mare se'n va desentendre, per dir d'alguna manera, i aleshores em vaig quedar jo aquí. Aquí, però, jo no era florista. tenia nocions, però no era florista. I aleshores, a través d'un amic meu, la seva mare era professora de l'Escola Rural de Barcelona o de Catalunya, i em va dir, va vindre la seva mare un dia i diu, Xavi, has d'estudiar, com sigues d'estudiar, no pot ser que no tinguis els coneixements que es necessiten per això. Llavors em vaig apuntar a un nocturn, que van ser 3 anys, i va ser primer auxiliar florista, oficial florista, i el tercer any va ser mestre florista.
0: Jo no sabia que s'estudiava tant per fer un ram de flors.
7: Sí, bueno, de fet, és formació de FP, que existeix aquí a Barcelona, ara no sé si existeix com a tal, però existeix a tota Europa. De fet, en molts llocs d'Europa necessites tindre aquesta formació per poder obrir una floristeria, i rebem molts estudiants d'Erasmus d'Alemanya o de França aquí a la floristeria per fer les pràctiques de tot el món floral.
0: I quines coses s'estudien? Bueno, perquè m'ho imagino molt, una mica, té un punt d'art, això, no?
7: Clar, té un punt d'art, estudies la teoria del color, estudies la teoria clàssica en el món de les flors, com han anat evolucionant, estudies la tècnica de fer estructures, de com enfilfarrar flors, bueno, aquest tipus de coses.
0: Clar, i estudies totes les flors, suposo, que n'hi ha moltes, no?
7: Sí, sí, hi ha un apartat de botànica, també, sí, sí, clar, tot això s'estudia en aquests mòduls d'FP.
0: I llavors tornes a la botiga, que aleshores ja es deia com es diu?
7: Sí, sempre s'ha dit igual. Sí.
0: Sempre s'ha dit igual, perquè quan la mare va obrir la botiga, ja aquí a Gràcia...
7: Sí, vam decidir un nom entre els dos, a ella li agradava molt aquesta flor, buscàvem un nom relacionat amb alguna de les inicials dels nostres cognoms, i Emma era una que ens va ressonar bastant, i per això es va acabar dient Muguet.
0: Muguet, Muguet és una flor.
7: És una flor.
0: No és gaire coneguda aquí.
7: No, no és gaire coneguda, és molt coneguda a França, i és una flor que s'utilitza molt en perfumeria, s'utilitzen gairebé tots els rams de les bodes reals a totes les cases europees en porten. És una flor que té molta simbologia. Es regala per donar bona sort, és una flor molt bonica.
0: I es regala en un dia concret. Jo ho vaig descobrir amb vosaltres, sí, aquest any, això.
7: Es regala el dia 1 de maig, i llavors a França sí que és una festivitat super, super important, i es regala algú per... No, no cal que sigui la teva parella, és algun amic o algun familiar, simplement per desitjar-li bona sort.
0: Això ho fem sovint amb les flors, de regalar-les per dir-li a la gent que ens importa...
7: Sí.
0: Per demanar perdó...
7: Aquí, sí que és veritat que aquí a Barcelona o a Catalunya s'utilitza més com en una festivitat, no? O per un aniversari o per una data assenyalada. A Europa potser sí que és algo més habitual, de comprar i regalar, doncs vas a un sopar i en comptes de portar una ampolla de vi o uns bombons, portes flors, sí. Però és per desitjar algú bo, sempre, no? Normalment.
0: I ens les podem regalar també a nosaltres mateixos. Sí. No cal la cançó de la Miley Cyrus.
7: No, no cal això, i tampoc cal comprar un gran ram. Vull dir, potser amb dos o tres floretes per posar en un gerro a casa i ja en tens prou, no necessites un superram per casa.
0: I què ha de tenir un ram de flors perquè tu l'aprovis? Perquè el Xavi Montardit, que és mestre florista, digui, val, això està ben fet.
7: Ostres, clar, depèn, perquè aquí també entra una miqueta el gust de cadascú, no? O sigui, potser hi ha coses que estan molt ben fetes, però a mi potser no m'agrada per una combinació de colors o de formes, però per mi és important que tingui diferents textures, que es combini bé amb els verds, que les flors respirin, que no es toquin les unes amb les altres, i que els colors estiguin ben coordinats entre ells. Ja pot ser alguna cosa de contrastos o alguna cosa de... Saps? És igual, però que tingui un sentit, o sigui, que les coses estiguin fetes amb un sentit.
0: Perquè els colors, hi ha alguna cosa que digués això ni en pintura? I nosaltres a casa, jo que sóc molt extravagant, la meva filla és molt clàssica, sí, i sempre em diu, mama, si no combina amb res, no és que combini amb tot.
7: Mira, no acabo d'estar d'acord, perquè sí que és veritat que abans hi havia com combinacions de colors que estaven superprohibides, no? Per exemple, el rosa amb el vermell no es col·locava mai, o el rosa amb el groc tampoc, però ara tot això, la veritat és que ha passat una mica a la història, i realment crec que totes les combinacions són bones, sempre i quan estiguin pensades, o sigui, que no sigui perquè ha sortit així perquè sí, sinó perquè realment tu has tingut una intenció a fer aquella combinació per provocar alguna cosa. Aleshores, per mi totes són bones.
0: I la col·locació també, em deies abans que respirin, que, clar, és una mica, jo et deia abans, té un punt artístic, perquè és una mica com fer un quadre, no? O fer una foto. Si et poses tots els elements a la dreta, doncs segurament et grinyolarà perquè veuràs massa aire a l'esquerra.
7: Sí,
0: o...
7: clar, necessites repartir-ho bé en el ram o en la composició que estiguis fent. També necessites que les proporcions siguin correctes, que els colors lliguin de la manera que tu has pensat. Sí, sí, clar, ha d'haver-hi un perquè darrere del que estàs fent.
0: I hi ha flors més difícils de combinar que algunes altres, o...?
7: Sí, en general, per mi, bueno, combinar. Hi ha algunes flors que tenen com estructura més de línia, com serien els anthuriums, els amarantos, que estan super de moda, o les cales, aquest tipus de flors que són com molt lineals, que a vegades en un buquet circular no ens acaben de quedar bé o encaixar bé, o és una mica més difícil d'encaixar-les. I moltes vegades les treballem més de forma lineal.
0: I els colors, perquè ara hi ha flors, estem aquí al davant amb tot de flors, de tots colors, que dius, això no sé si ho trobo a la natura. I m'ho imagino una mica com la cuina, saps?
7: Sí,
0: una mica
7: sí, com... potser la tendència a menor escala, però potser sí, perquè sí que és veritat que treballem molt amb colors naturals, però sí que últimament hi ha una tendència com a tenyir les flors, però d'una manera una miqueta més... o sigui, no tan invasiva com es feia abans, que simplement es feia un spray a l'aigua i ja està, sinó que es fiquen colorants en l'aigua i ho absorbint la flor. Llavors, li dona un aspecte molt més natural a la flor, tot i que acabes veient alguna cosa que no et quadra perquè no ho veus en la natura, no? Però a l'hora de fer composicions ens ajuda molt, també, i li dona com un toc una mica extravagant a vegades.
0: Quina mena de gent ve a Muguet a buscar un ram de flors? O sigui, per què t'encarreguen a tu un ram de flors normalment? Jo pensava, pues, potser núvies o...
7: Bueno, la veritat és que ve públic de tota classe. Sí, sí, òbviament venen núvies o en ocasions més especials, però el que deies, ve molta gent que vol tenir flors a casa simplement o vol regalar flors perquè va a sopar simplement. Jo entenc que venen, pues, perquè els agrada una mica el... com treballem i el tipus de flor que tenim, la gran varietat que acostumem a tenir i sobretot que m'agrada treballar molt amb estacionalitat, o sigui, amb les flors que toquen a cada mes.
0: O sigui, flors, potser no quilòmetre zero, però sí amb el concepte
7: exacte
0: de quan toca, no tot l'any.
7: No, quilòmetre zero és molt difícil perquè per les circumstàncies d'avui en dia el Maresme ha perdut molt de pes i ja tot ve bastant d'Europa, tot i que procurem quan pot ser utilitzar quilòmetre zero, però sí que, per exemple, doncs, comprar els tulipans quan toquen, que toquen doncs, al gener, al febrer i no comprar-los ara, o les peònies al maig, juny. I això és important perquè aquesta flor existeix, però aquesta flor sí que encara ve molt de més lluny, no? Per exemple, les peònies, si les vols comprar fora de temporada, en comptes de vindre d'Holanda o del Maresme, et vindran de Xile, no? Llavors, em sembla realment innecessari.
0: Parlàvem de les núvies. Quin mercat més complicat, no?
7: És un mercat... Bueno, sí, complicat, però... És complicat, però potser s'ha facilitat una mica també avui en dia amb tot el tema de xarxes i Instagram. O sigui, és com una dualitat. Sí que el tema de xarxes ens ha ajudat molt perquè ja et venen amb una idea molt preconcebuda del que volen i aleshores és més fàcil saber el que volen, però això també a vegades et talla una miqueta les ales a nivell creatiu i també a vegades et porten coses, el que et deia, doncs, porta un ram de peònies al mes de setembre, saps? A vegades et porten coses una miqueta difícils. Però sí que t'ajuda a estirar una miqueta el fil del que voldrà la núvia. No parteixes de zero com abans.
0: I es fan proves, com al restaurant, no? Els nuvis que van a tastar el menú i tal, la núvia fa proves amb el ram o no? O vas directe?
7: No s'acostuma a fer. El que procurem és portar-li o ensenyar-li la flor... com tenim bastanta flor i bastanta rotació de flor aquí a la botiga, doncs sí, portar-li una flor que s'assembli o alguna que utilitzarem el seu dia perquè vegi aquella flor en si. El que sí que ensenyem són fotos d'altres rams que hem fet o de les xarxes que tenim. Però proves com a tal poques vegades en fem.
0: I heu arribat a fer també arranjaments, n'he de dir arranjaments,
7: sí.
0: O tu com en dius?
7: No, arranjaments.
0: Arranjaments
7: sí.
0: Per una peli.
7: Sí, treballem bastant per productores, ja sigui a nivell d'anuncis o a nivell de pel·lícules, i en aquest cas era una producció americana o canadenca, ara no recordo, que passava a Canadà, però era una producció americana, però per motius de costos ho rodaven tot aquí a Catalunya. Llavors van rodant al Montseny, van rodant al Pallars, i els interiors els rodaven aquí a Barcelona. I simulava un casament, i aleshores ens van encarregar tot el que és la flor del casament, i era realment com un casament, o sigui, vam interpretar-ho com a tal.
0: I aquestes flors s'han de tractar d'alguna manera? Ho dic perquè un rodatge, la gent s'imagina que arriben allà, graven i ja està, però són hores i
7: són
0: hores i hores.
7: No, en aquest cas, clar, per exemple, quan imagina't que ens demanen un ram de núvia per un anunci, realment hem de fer dos o tres rams de núvia, i els van utilitzant a mesura que van passant els dies. Sí que ha de ser exactament igual, i aleshores que fem, els guardem les rèpliques en càmera i ens les anem donant a mesura que ens els demanen. En aquest cas, la pel·lícula es va rodar durant dos dies, la flor anava superhidratada i vam anar a muntar-ho i després vam anar a revisar-ho el dia del rodatge. O sigui que necessita una cura especial. No és com un casament que dura una nit i ja està. Segurament són dos o tres dies.
0: Aprofito per preguntar-te com hem de cuidar un ram de flors.
7: Superimportant que l'aigua del gerro estigui neta, o sigui, l'hauríem d'anar canviant regularment.
0: De l'aixeta o...?
7: De l'aixeta està bé. Quan més fresqueta estigui, millor. Tallar les tiges regularment, posar-ho lluny de fonts de calor, posar-ho lluny de la fruita, també, perquè la fruita despèn un gas que és etilè i el que fa és que madurin abans les flors i poca cosa més.
0: I allò que diuen les àvies, de posa-hi una aspirina.
7: Bueno, això simplement és perquè l'aigua no s'espatlli. En floristeries normalment donem un sobret, que és un conservant que evita que l'aigua s'espatlli. Li pots posar aquest sobret i també hi ha l'opció d'anar canviant l'aigua regularment, que per mi és la millor manera, canviar l'aigua.
8: Mama, Què et ve al cap si et dic Rambla 54?
9: Rambla 54 és el meu lloc al món.
10: Avui, al Rambla 54, us ensenyarem a identificar el cant dels ocells.

Bé, no exactament aquest cant, eh? La veritat és que aquesta melodia de Pau Casals és fàcil de reconèixer ja amb aquestes primeres notes, eh? Ens referim a cants d'ocells. Exacte, ocells com aquests, eh? Ara tots sabem que efectivament estem escoltant ocells, eh? Ocells que canten. Però quins són aquests ocells? Pot ser un morgot de matinada o és un rossinyol? Tal vegada és la murga rítmica, eh? D'una tórtora turca o el parrup d'un d'aquests coloms de ciutat. Els sentim i els notem diferents, però els reconeixem.

0: aranyenc. És Pere Alsina, l'escoltem.
1: Un mètode molt innovador que va dissenyar en Joan Manel Riera de l'Escola de Natura del Corredor, el coordinador de l'Escola de Natura del Corredor, gràcies al qual aprenem a descriure, a identificar, però sobretot a dibuixar els cans dels ocells. I gràcies als dibuixos dels cans, que no dels ocells, dels cans, és una eina que no deixa de ser, entre cometes, una caricatura d'una partitura musical, és una eina que et permet reforçar la memorització del cant.
0: Aquest mètode s'explica en sessions i tallers de natura, que es fan al territori al llarg de l'any a través de preguntes com, per exemple, és un cant variat o repetitiu? Repeteix alguna nota o alguna estrofa? S'accelera o es desaccelera? És rítmic o melòdic? Infon alegria o tristesa? Bé, s'arriba a fer-ne un dibuix, una caricatura, i allà es veu clar que es poden diferenciar. Val a dir i remarcar que l'objectiu dels tallers no és el d'aprendre a identificar els cants en unes poques hores, sinó el de saber fer-se les preguntes adequades per descriure els cants, per dibuixar-los i, sobretot, per memoritzar-los. Vaja, intentar sortir del curs clàssic, on després d'escoltar un enfilall de cants diferents, la gent ja no recorda els primers cants. El dibuix del cant, la caricatura del cant, és la peça clau per convertir una cosa etèria en quelcom visual més fàcil de recordar.
1: Molta gent diu, jo no sé diferenciar els cants, no? I no, diferenciar sí, perquè si te'n poso dos o tres de diferents, saps que són diferents. El que no sap la gent és que un cop dius si el primer és A, el segon és B i el tercer és C, al cap d'un minut ja no me'n recordo quin era l'A, quin era el B, quin era el C, lògicament, no? Gràcies als dibuixos que s'emporten a casa, per sempre més aquests 7, 8, 10 cants, ocells, poden saber quin és.
0: L'activitat s'enriqueix amb una mostra de materials pedagògics. Hi ha jocs interactius, hi ha guies d'identificació, pàgines webs, també materials literaris com contes, poemaris, bestiaris, novel·les, elements mitològics, hi ha llibres de llegendes, mites també associats al món dels ocells i també mètodes científics com llibres de sonogrames de cant dels ocells, hi ha monografies d'espècies, etc.
1: Porto dues caixes de materials literaris, lúdics, científics, mitològics, musicals, que vincula el món dels ocells amb la nostra cultura, des de el llibre de Verdaguer que diuen els ocells, fins a llibres de mites i llegendes als vocals d'ocells, CDs de compositors que dediquen cançons o òperes senceres a algun ocell determinat i tot això.
0: La sessió es tanca amb una passejada de descoberta per posar en pràctica els coneixements adquirits i esmolant la nostra oïda poder identificar les espècies d'ocells més comunes dels nostres boscos, dels camps, de les pastures, dels pobles i ciutats.
1: Sentir la tortura turca, no? Pu, aquest despertador natural, aquesta murga que cada dia em desperta al 5 del matí. Pu, no? La tortura turca, el tudó, que és com la tortura turca però amb 5 cops. Pu. La merla. Pardal, que fa com un petonet a la galta. Puput, potser, trisilàbic, però la mateixa nota, diferent. I la garça, que fa com unes maraques. El gavi argentat. I altres, i a veure, d'ocellets petits, mallarenga carbonera, mallarenga blava i rossinyol, també, aquest dia és més difícil. Això.
0: Els tallers que es fan d'aquesta tècnica es poden fer a l'interior, sobretot per entendre bé la part teòrica, però, evidentment, és imprescindible fer sobre el terreny una activitat d'escolta i també de dibuix.
1: Abans, sempre, abans de Covid, era sempre, ara és de post-Covid, és sovint. Ho fem amb aula, la part teòrica. L'espai obert és més incòmode a l'hora de treballar, de dibuixar, d'escriure i tot això, però, en canvi, té de maco que quan imites els cants, venen els ocells. Clar, si em poso a fer allà, doncs la mallarenga carbonera, que està en una alzinada allà, s'acosta a parlar amb nosaltres.
0: El taller s'ha realitzat per a col·lectius molt diversos, per naturalistes experts, per aficionats, per monitors del món del llibre i de l'esplai. També a parcs naturals, com per exemple el Parc Nacional d'Aiguestortes i Sant Maurici, o dels Aiguamolls de l'Empordà, també del Cadí Moixeró, i també per famílies, per estudiants de música, fins i tot, per col·lectius d'invidents, per mestres, per professors, per guardes forestals o d'altres associacions. Bé, seria qüestió

0: de posar-ho en pràctica i un dia començar a dibuixar el cant dels ocells.
1: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
2: Rambla 54.
1: Ara tu, mama.
3: Rambla 54.
1: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
2: Rambla 54.
1: Perfecte, ja ho teniu.
2: Jo en soc pobre, això.
4: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.

0: David Benito, a punt per passejar, tornar a passejar pel Rambla 54?
1: Bona tarda, doncs sí, ja molt a punt d'estar a Rambla 54, que ja és casa meva, també.
0: I tant. David, avui parlem d'arracades, però no d'arracades tipus la Perla de la Rosalia, no, d'arracades de les de les orelles, de les de veritat. Bé, en sí. realitat parlem d'arracades i de totes les joies artesanes que fa la teva convidada. Ens la presentes?
1: I tant, avui us presento a la Laia Altadill. Ella té un petit projecte molt bonic que ja fa temps que camina sol. Herde és molt més que un lloc on trobar joies. És un espai de peces fetes per una jove artesana que hi posa cor i ànima. Avui l'anem a conèixer una miqueta més.
0: Doncs Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda.
0: Parlem de, com ens deia el David, joies artesanals i, per tant, joies úniques, oi?
2: Exacte, exacte. Bueno, és una mica el sentit de les joies que faig.
1: Laia, d'on neix el projecte d'Herde de Joies i com arribes tu al món de l'orfebreria?
2: Ui, bé, això és una història una mica llarga i graciosa que la resumiré en una jove Laia que va marxar a Alemanya fa molts anys, 22 anyets, a buscar futur. I per inconvenients una mica de l'idioma se va acabar apuntant a una cosa que ella no pensava que seria una carrera. Però es va enamorar tan profundament d'aquell ofici que va dir: si tinc que aprendre l'alemà i tinc que fer 4 anys de carrera, els faré, perquè necessitava jo seguir enamorada d'aquell ofici. I així va ser una mica el resum. I Herde realment va néixer després de molts anys de treballar i de moltes pràctiques, i seguir enamorant-me d'aquest ofici. Va ser un projecte post-pandèmia de voler com seguir, començar un camí nou sola i a veure on portava això.
0: Un camí com a orfebre, no? Que no sé si orfebre i joier són sinònims, hi ha alguna diferència, alguna cosa que un faci i l'altre no?
2: Hi ha una petita diferència, és simplement que pues, un joier és qui ven, les joies, i un orfebre és qui les fa. Un orfebre pot ser un joier, però hi ha molts pocs joiers que siguen orfebres. Al final, l'orfebre és aquell que pot treballar el metall.
1: Aquí la Laia, en este programa, Rambla 54, parlem en molts d'artesans. La majoria són gent gran i mos diuen que falta allò del relleu generacional, no?
2: Falta.
1: En el teu cas seria este cas d'esperança, no? Esta gent que ja han passat per aquí i es queixen d'això, series este relleu d'esperança, de continuïtat d'un ofici, no?
2: Sí, i tota la raó, perquè és molt difícil, i jo ara que estic en una mica modo a intentar ensenyar o passar també aquest ofici, veig que els joves, jo simplement penso que és que no es coneixen aquests oficis, perquè qui sap que es poden fer joies a mà amb el món que estem vivint ara, que entres a qualsevol joieria o qualsevol pàgina web i està tot fet. Jo penso que és desconèixer que existeixen segons quins tipus d'oficis, i és el que jo sempre lluito una mica d'ensenyar i mostrar a la gent que les coses fetes a mà tenen alma i són diferents.
0: Exacte, apreciar que no hi ha dues coses iguals, no? Com tu deies, no entrem en una pàgina web on el mateix anell l'han fet 50 vegades, sinó que cadascun dels teus té una ànima perquè és diferent.
2: Exacte. Òbviament, sí que intento fer algun... Sí que hi ha joies que sé que funcionen, intento sempre tindre alguna proposta pareguda, però jo sempre dic que la... O sigui, és com la varita elige el mago, una mica igual. O sigui, la joia t'ha de triar tu, perquè has d'entrar, t'has d'enamorar aquella peça, i jo vull que aquella peça només sigui per a una persona.
0: Laia, i també hi ha la part d'emprendre, que no és fàcil. Tu no has obert un cafè d'especialitat o un branch d'aquests, un establiment d'aquests que està de moda. Tu has decidit emprendre amb un ofici, com dèiem, artesanal, que vol temps per fer peces úniques i que, per tant, implica més risc, suposo, a l'hora de vendre. Sí. Tu no pots vendre barat, perquè tu poses allà molt de temps.
2: Clar, és complicat. Entrem al món dels preus i l'artesania, i crec que és el problema que té absolutament qualsevol artesà, perquè al final tot el que està fet a mà no es pot pagar. Sí que has de ficar un preu, i has de ficar un preu just, òbviament. Jo, per exemple, jo sóc molt conscient que no estic vivint a una gran ciutat, no vic a Barcelona, no vic a Madrid, no vic a Mallorca o a Alemanya, que ja he estat treballant en aquests llocs, i els preus són diferents, o sigui, són molt, molt més competitius. Al final t'has d'ajustar una mica a, si vols viure i vols seguir vivint d'això, has d'adaptar-te a la qualitat de vida d'on ets, per a poder anar creixent i poder anar fent les coses. Sí que has de ser just, però sí que sempre acaba sent injust.
1: I de vegades costa també, no?, explicar-li això als clients, però jo crec que també tens unes xarxes socials on expliques molt bé aquest tipus de preguntes que et fan i això perquè és tan car, no? Fas també una mica de didàctica a les teves xarxes socials.
2: Exacte, o sigui, la gent que em coneix una mica sap que tiro molt de l'humor i d'explicar les coses justament, però amb humor, i penso que les coses s'han de dir i que és una superfalta d'educació que vingui una persona et digui que car ho trobo. Bueno, no penso que sigui car, és que igual ara mateix no et va bé gastar-te aquests diners amb aquesta peça o és que no la necessites, però car no és.
1: I també més enllà d'això que estem parlant ara, a part de poder trobar la joia que tu vols, també una persona pot vindre i crear la seva pròpia joia, sí, a Herde. Explica'ns una mica en què funciona aquest projecte i què aporta aquesta experiència.
2: Val, o sigui, jo tinc com a diverses rames, però sí que dono l'oportunitat de que la persona pugui vindre i viure què és fer una joia. Jo, com he dit, estic molt enamorada del meu ofici i m'agrada ensenyar per què val la pena enamorar-se d'aquest ofici i conèixer-la. Llavors, jo penso que el simple fet de poder vindre, a part de fer alguna cosa amb les teves mans, però de crear una joia que al final passa amb el temps i que sigui única, igual que les parelles, els nòvios, que puguem vindre a fer-se les aliances. I jo sempre dono l'opció de poder portar material familiar. O sigui, si tu tens coses del teu avi, del teu pare que ja no està, d'algú especial, pots utilitzar aquest material. O sigui, és que el poder fer algo que no existeix, que és irrepetible al món, i viure l'experiència i el procés des de zero, òbviament tot té un preu, però al final quin preu tu li fiques en això? És que és, jo penso que és una experiència única i màgica.
0: I crear-ho amb les teves pròpies mans, no? Que d'alguna manera estàs regalant, sí, sobretot si ho fas per un altre, no? Estàs regalant la joia, però també estàs regalant el teu temps.
2: Clar, abans és el que parlàvem de que ara mateix, o sigui, estem a un punt de la vida que l'únic que tenim, que no tenim, i l'únic que no podem comprar realment és el temps, al final, o sigui, el poder parar de les nostres rutines, el poder estar concentrats en algo, el crear, el que sorti una mica l'ànima de cadascú i que quede impregnat en aquella peça, és quin preu té.
1: I tant, sí, sí.
0: Laia, el David aquest matí m'ha xivat que fa pocs dies que s'ha estrenat un taller de creació.
1: Sí,
0: explica'ns,
1: sí,
0: explica'ns una mica.
2: Sí, sí, perquè qui no té feina, el gat pentina, i com he dit, estic a un moment que vull créixer o intentar que la gent s'enamore també d'aquest ofici i que pugui aprendre una mica, i efectivament m'he obert una escola, però també és un espai per a tots aquests artesans que estan començant, que no poden permetre's un lloc on pugui ensenyar, on pugui fer classes, on pugui començar els seus inicis, doncs també és un espai on jo el puc alquilar i que tinguin un espai per a que comencen a donar els seus primers passos.
1: I a més, Anna, t'explicaré una cosa, perquè aquí ja saps que per les entrevistes que hem fet i el que t'he anat explicant en reportatges és que som molt territorials i que ens estimem molt les coses d'aquí.
0: Sí, sí, i està bé que sigui així, i està bé que sigui així.
1: I inclús també ho fem en la toma de les joies, ho fa en este cas Laia, perquè treballa en una cosa que un dia ja et podré explicar, que són les estrelletes de mig camí, que són molt típiques, i també pedra de la cinta. Són uns elements molt propis del nostre territori i que també sumen, no, Laia, en este projecte?
2: Sí, clar, sobretot jo penso que l'èxit una mica de Tortosa ha sigut sobretot el treballar este producte tant d'aquí, o sigui, perquè són peces que no s'havien treballat abans, perquè requereixen d'una feina molt artesanal. Al final, la pedra de la cinta és un marbre, és una roca que per a poder aconseguir una joia s'ha de treballar moltíssim, i les estrelletes de mig camí, tu saps, o sigui, són molt difícils de trobar, se troben de fa milions d'anys perquè és un fòssil que va conviure amb els dinosaures, i això a mi em sembla fantàstic.
1: I tant, sí.
2: I és com algo que jo penso que tot tortosí ho porta al cor i que presumim moltíssim, i s'ha de presumir perquè és algo únic, només està aquí.
0: O sigui, que heu d'anar al camp a buscar la matèria prima per fer aquestes joies, és una mica
2: exacte.
0: Això.
2: Exacte.
1: Sí, has d'anar a l'ermita de mig camí.
2: Exacte.
1: Per això t'he dit, Anna, que un dia, si vols, parlem de les estrelletes de mig camí,
2: tant,
1: perquè, com
2: tant.
1: Deia ella, és una cosa molt curiosa que tenim estos fòssils de fa milions d'anys a un lloc que és una ermita.
2: Exacte.
0: Doncs ja ens estàs preparant un reportatge o alguna cosa.
1: Vinga, va, t'ho anoto i ens hi posem.
0: Aquestes joies, Laia, una darrera pregunta. Amb aquestes peces tan especials, tan territorials, m'imagino que pels tortosins això és com mel, no? Però a la gent de fora de Tortosa o a la gent de més enllà de les Terres de l'Ebre ens crida l'atenció? Tens demanda d'aquestes coses fora de la territorialitat?
2: Pues la veritat és que sí, perquè al final, o sigui, pues, a veure, com a tot arreu, pues, els tortosins pues, viatgem per tot el món, i al final és una joia que surt moltíssim per a regalar a gent de fora, perquè sobretot les estrelletes de mig camí sí que tenen este com símbol de, pues, de quan trobes una estrelleta diuen que et porta sort, que et protegís, és una mica això, llavors la gent ho utilitza moltíssim per a regalar. Pues és que les meves joies poden estar tranquil·lament a Canadà, Nova York, Alemanya, Itàlia, perquè la gent, no sé, ho troben com algo molt bonic de regalar de Tortosa.
1: Mm. De doncs... Tortosa al món, diria.
0: Total. Exacte, exacte, sou internacionals. Laia, David, ha estat un plaer, de veritat, descobrir aquestes joies tan i tan especials, tan tortosines. Una abraçada molt forta a tots dos. David apunta que volem que ens expliquis aquesta història de les estrelletes de mig camí. I fins Vinga. Aviat, una abraçada.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada, Anna.
3: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
3: No, Rambla 54. Has de vocalitzar-ho bé.
4: Esteu escoltant Rambla 54.
5: Jo escolto Rambla 54 a Solsona FM.
0: Doncs abans ho dèiem amb l'Ivan, demà Rambla 54 fem un mes i en aquest temps hem fet unes quantes voltes per Catalunya. Ja tenim clar, ara ja sí, que a cada comarca, si no a cada poble, doncs hi ha la seva pròpia manera de parlar. A Tortosa, per exemple, ara venim d'allà, un bacallà és un abadejo, i a Calella, una rosella, es diu un quicaracó. Avui, però, el nostre escenari lingüístic és Solsona, on el solsoní no és només un gentilici, sinó també la seva manera de parlar. Jordi Casals, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: A veure, Jordi, abans de saber què fa especial aquest parlar vostre de Solsona, m'ubiques una mica? Per què teniu vosaltres una variant característica?
6: Sí, primer comencem situant Solsona i també el solsonès al mapa. Per tots aquells que vagin un pèl perduts en geografia, trobaran el solsonès a la Catalunya central, entre el Bages, Berguedà-Segarra, la Noguera i el nord i té l'Urgell. Fa una mica de pont, podríem dir, no, entre les comarques del Prepirineu i de la Plana de Lleida i la Plana Central. I aquí què hi passa? Doncs que és el punt on conflueixen dos dialectes, perquè ens entenguem, el central d'una banda i el lleidatà de l'altra. Perquè ens ho expliqui d'una manera més precisa i més tècnica, he parlat amb l'Eugeni Berniol. Ell, a banda de solsoní, és catedràtic i professor de llengua catalana i literatura i també escriptor.
7: El solsoní és una variant del català central que té característiques del català nord-occidental. Per tant, podríem dir que és de transició entre el central i el nord-occidental. Bàsicament, són característiques fonètiques que tenim del central compartides amb nosaltres i també del nord-occidental, que nosaltres les compartim.
0: Vaja, que sou una mica de tot arreu. I ara que ja estem ubicats en aquest territori de transició, algun exemple de com sona aquest solsoní?
6: Sí, de fet, cada tall que escoltem de l'Eugeni podria ser un exemple de com sona aquest solsoní, però a vegades les coses entren millor amb una mica de música. Per això he anat a buscar un altre veí il·lustre, el Roger Mas, que amb qualsevol de les seves cançons podrem apreciar algunes de les particularitats del solsoní.
8: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors.
0: Quina senyora veu el Roger Mas, eh?
6: Sí, déu-n'hi-do, eh? A banda de la veu que escoltem atentament, si escoltem què diu aquesta veu, vaja, en aquest fragment ja d'entrada hem pogut detectar que hi diu «hi havia una vegada». Amb aquestes quatre paraules ja detectem aquests dos dialectes que ens explicava l'Eugeni. Un central, com jo, per exemple, diria «hi havia una vegada», tot neutre, i ell ha començat dient «hi havia». I a partir d'aquí, un lleidatà continuaria dient una vegada. I aquí ell ho canta en neutre, una vegada.
0: Per tant, d'alguna manera, agafa el millor de cada casa o el que més li convé.
6: Exacte, és més aviat el que més li convé. És ben bé una barreja d'aquests dos dialectes que junts donen vida a aquest solsoní que és tan característic com peculiar. I que no es queda aquí, perquè hi ha tot un seguit de casos concrets en què s'agafa aquesta variant lleidatana. L'Eugeni ens ho explica i ens posa alguns exemples.
7: Què tenim d'occidental? Que les as finals, de vegades les pronunciem e, i quan són terminacions d'en ista, un ciclista, un pianista, un dentista, i això no és propi del central. També la tercera persona del present indicatiu, que el fem amb una e tancada. Ell menja, ell agafa, ell escolta, és a dir, que la vocal neutra, que és del central, aquí la fem a Solsona amb una e tancada.
0: Jordi, hem de desmentir un mite, perquè molta gent relaciona o fins i tot confon aquest solsoní amb el xipella, que també és un subdialecte de transició, no?
6: Doncs sí, és important matisar-ho, perquè jo mateix pensava que era el mateix. De fet, s'hi assembla força, però l'Eugeni ja em va deixar claríssim que res a veure. El xipella ens l'hem d'imaginar com una frontera vertical lingüística, òbviament, que travessa pràcticament el país de nord a sud i que separa el bloc oriental, el català central, i el nord-occidental. El trobem sobretot des de l'Alt Urgell fins la Conca de Barberà, passant per la Segarra, però segons l'Eugeni, per molt que la comarca del Solsonès es trobi en aquesta frontera, l'hem de desmarcar del xipella.
0: Doncs apuntat. I una darrera pregunta, Jordi. Quin futur té aquesta variant de la parla?
6: Doncs això mateix li vaig preguntar a l'Eugeni. Ell em va dir que mentre es mantingui el català a Solsona es continuarà parlant solsoní, perquè és la variant que s'utilitza tothom que és de Solsona. Ara bé, no és tan optimista pel que fa a mantenir algunes paraules que preveu que amb el temps sí que es deixaran de fer servir.
7: Hi haurà una simplificació de vocabulari. No sabrem què vol dir un cudadell. La gent ja diu còdol, una pedra de riu. És a dir, les paraules es perdran perquè no hi ha el contingut. Per què? Perquè la gent anem perdent aquests estris o ens anem morint i la gent gran no escampa el seu vocabulari. És normal que el vocabulari es vagi perdent perquè els usos també s'estan perdent.
0: Doncs començarem a fer una llista de lèxic i paraules úniques d'arreu del territori per incorporar-les o intentar-ho al nostre dia a dia i així intentar evitar que desapareguin. Jordi, perquè ha dit un cudadell, oi?
6: Sí, un cudadell és la típica pedra així arrodonida sense cantos, vaja, que hi ha a la llera del riu.
0: Sí.
6: Doncs això és un còdol. Molta gent en diu còdol. A Solsonès i part del Bages en diem cudadell.
0: Doncs apuntat aquest cudadell al costat d'aquell bacallà que dèiem, aquell abadejo de Tortosa, o el quicaracoc. Cap al diccionari, tots aquests termes del Rambla 54. Jordi, moltíssimes gràcies per introduir-nos al solsoní, tant la variant lingüística com l'Eugeni, que ha estat un veritable luxe, i fins a la propera.
6: Fins a la propera, gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Tot

El món està ple d'històries. N'hi ha que comencen amb una peça de roba, però d'altres comencen molt abans. Abans de la màquina de cosir, abans del fil. Algunes comencen amb una flor.

0: Precisament aquesta és la història de la Pilar Girbe. És una història que comença amb una planta de cotó que li van regalar l'any 2016.
1: I el 2016 un veí em va regalar una flor. Bueno, i allò va ser... Els ulls es van brillar, no? I ja anava de fires amb ma germana, que venia amb motxilles, i vaig veure una roda de filar, una rueca, aquestes que tinc ara. I havia vist filar llana, però no sabia com funcionava. Per casualitat, m'acaben de regalar la flor. I a la setmana vaig a una fira i vaig la rueca, aquesta, la roda. I mirant com funcionava la roda de filar, com se filava la llana, vaig veure que el cotó es filava.
0: Aquella planta va despertar la seva curiositat. La Pilar volia entendre d'on venia el cotó, com es cultivava i com acabava convertint-se en el fil que coneixem. Volia entendre com d'una planta es podia fer tot aquest procés i, sobretot, explicar-lo, especialment perquè havia passat desapercebut durant tota la vida.
1: Clar, llavors jo vaig dir, hosti, pues, d'esta flor s'he filat, vull dir que roba de cotó, i havia vist les plantes i no relacionava que la roba sortia d'allí. I vaig començar a mirar vídeos perquè no hi ha ningú que fila el cotó. Vull dir, que treballen les llanes que filen. De cotó no treballa ningú, no? I vaig començar a fer-me els usos per a filar, per a fer el fil, no? I del primer moment que el que vaig voler fer era explicar-ho, perquè feia com pot ser que ningú mos ho hagi explicat. Vull dir, tots sabem que la llana surt de l'ovella i ja està, i aquí s'acaba. Ells agafen els coneixements de la roba, és que la llana surt de l'ovella.
0: Però per explicar-ho, primer Pilar ho havia d'entendre, i així és com va començar a cultivar cotó, a separar-ne les llavors i aprendre a filar-lo manualment. El projecte va créixer a mesura que ella mateixa descobria el cultiu, i avui el que fa la Pilar és convertir este procés en una experiència. Veure la planta, collir el cotó i descobrir què passa després.
1: Després vaig descobrir el cotó de colors i les plantes, que són molt boniques, no? I vaig començar a cultivar, vull dir, el meu sogre, que ja m'havia cultivat, i el meu home aquí a l'hort d'este que tinc, que això era l'hort de casa, i vam començar, però vam tindre que aprendre des de zero, perquè, clar, no sabíem ni la mida de les plantes, però si les plantes, plantacions de cotó, les plantes menudetes perquè hi hagués més plantes, les plantes més juntes. Aquí el primer any vam plantar totes juntetes i vam fer, pues, ara se'n van fer de la mitat d'ara, de 2 o 3 metres, i va ser un bosc de plantes, no? Ens vam aprendre, pues, a fer-les des llavors de 1,5 metres a 2 metres per planta. Hem tingut que anar aprenent com aguantar-les per a quan fa vent, posant unes varilles. Fa uns 3 anys així vam posar el recagoteo. He tingut que aprendre com se cullen, quan... Ha sigut un aprenentatge que al mateix temps que ho he anat aprenent, ho he anat tirant tot a les xarxes socials. Em va sobtar tant que no us ho haguéssim ensenyat que vaig tenir la necessitat d'explicar-ho.
0: Perquè entendre d'on surt una peça de roba, al final, també és una manera de donar-li valor.
1: Que un crió, menut, t'agraïsque i que doni valor a un fil que li he fet de pulsera, no? Perquè ha vist com ho he fet, és per pensar els grans, de dir, les escoles, sí, és que, bueno, les escoles mestres tampoc no tenen tallosa, però vull dir, per a pensar, de dir, ensenyem-ho del principi.
0: Però també és una forma d'entendre, de recuperar la història i de recordar que un dia el cotó també va formar part del paisatge del Delta de l'Ebre, un fet que algunes persones, com la Pilar, encara recorden.
1: I aquí al Delta s'hi va cultivar durant l'any 55, al 68 se va cultivar molt de cotó, no sé si ho m'ha sentit dir, se va cultivar molt, vale? Jo el recordo però no el vaig tocar mai.
0: Durant bona part del segle XX el cultiu del cotó va formar part de l'activitat agrícola de la zona, però amb el temps va desaparèixer. Per això la Pilar explica que quan va començar pràcticament ho va aprendre tot des de zero i també va haver de fer una mica de recerca.
1: A banda de recuperar el cultiu, he recuperat fotos, alguna que n'hi ha de Deltebre, del llibre d'abans, que hi ha un Deltebre a la biblioteca, una que hi ha de gent collint cotó aquí al poble, que hi ha una dona que surt a la foto i encara viu, vull dir que se va acabar el 68, no fa tants d'anys, eh? Després tinc un document, l'únic document que hi ha, perquè hi ha molt poca cosa escrita del cotó, de documents apenes hi ha de cultiu del cotó aquí al Delta, i vaig trobar, després que ja estava en tot això, vam trobar un paper al de ma sogra, del iaio del meu home, del primer cotó que havia cultivat, un tiquet de llavors que li van donar en aquella època para cultivar, i els quilos fulla mà no costen de dia tants quilos. I crec que és, pues, diria que pot ser l'únic document que hi ha del cultiu del cotó aquí al Delta, perquè vaig estar buscant i no hi ha res. En vez que de l'arròs ja hi ha tanta cosa escrita i fotos, i l'arròs ja estava abans del cotó. Això va començar al 55, l'arròs ja feia molts anys que anava.
0: I és així com a poc a poc aquella curiositat inicial s'ha anat convertint en una manera de treballar que avui també comparteix amb qui visita el seu hort. Quan fa els tallers, la Pilar aprofita per parlar també de les diferents fibres que podem trobar en una peça de roba i també de la importància de saber què és el que estem comprant i què és el que ens estem posant a sobre.
1: Aquí tinc mostres de fibres vegetals, t'ensenyo d'on surt la roba de les plantes, tinc mostres de fibres de bambú, de pinya, de plàtan, no? T'ensenyo d'on surt la viscosa, tinc mostres i fotos, hi ha les fibres vegetals, les fibres animals.
0: I aquests tallers interessen especialment als infants, que una de les coses que més els agrada és poder veure amb els seus propis ulls tot el que hi ha darrere d'un objecte que habitualment ja veuen acabat. És una idea molt senzilla quan coneixes el procés, explica Pilar, també canvia el valor que donem a les coses. En qualsevol cas, recuperar una pràctica no sempre vol dir recuperar també l'ofici, perquè el coneixement queda documentat, pot quedar explicat i també reproduït, però perquè un ofici continuï cal que algú el vulgui aprendre i mantenir.
1: Però trobar algú que estigui disposat en això, no sé. Jo, per mi, si algú vol fer-ho, encantada d'ensenyar tot el que tinc, no? I donar, vull dir, el que tinc, perquè això no faré res tampoc. Llavors, i tot el que tinc no faré res, però jo veig molt difícil que algú m'agarri. Jo i tots els oficis, eh? I si vas a una fira d'oficis, estem tots ja a punt de jubilar-nos.
0: La continuïtat és, per tant, una de les preocupacions principals de la Pilar, no només pel cotó, sinó pel que fa a l'artesania en general. Però, malgrat això, ella continua plantant, recollint, filant i continua obrint les seves portes perquè altres persones puguin veure un procés que per a molts havia quedat amagat darrere d'una peça de roba.
1: O sigui, el que a mi el cor m'ha dit, no?, i les meves creences de la roba, de la importància de portar roba natural, i ja està, avui m'he fet l'empresa a la mida meva. El camí m'ha anat de cara i ja està, no penses en... Sí que vinc d'això, no? Però m'agrada el que faig i seguir fins que em jubile. Espero seguir, estar contents, però me sap mal que després d'això s'acabarà.
0: La història de la Pilar és una que va començar amb una flor i 10 anys després encara continua donant fil. No només fil de cotó, sinó un fil que uneix l'agricultura, artesania i memòria, i que mentre la Pilar continuï estirant i mantenint viva una part d'aquesta història del Delta es mantindrà.
2: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, ramblers i rambleres. A veure, avui us explicaria que avui dissabte tenia un dinar, una trobada amb gent de la meva quinta del 1963. I ha estat una trobada espectacular. Hem anat a fer un dinar i com no podia ser d'altra manera, han vingut gairebé tots. Ens hem passat ideal, superbé, superbé. I la veritat és que, ostres, amb això de la novel·la, la majoria m'han estat a preguntar moltíssimes coses de la novel·la i, bueno, de totes les rodes de premsa, diaris i tot això. I, bueno, m'ha fet il·lusió poder-los explicar una mica a tots com havia anat tota aquesta aventura que porto de la novel·la La llibreria de les hores mortes. Bueno, a part d'això, us volia explicar que som de la quinta del 1963 i hem fet 63 anys. I vas veient com ens anem fent grans, però molt dignament. Tan dignament que hem dit, mira, a la tarda ens anirem aquí a fer un tardeo, anar a ballar una mica, a veure si ballem a música de la nostra època. Però què ha passat? Què ha passat? Que l'alarma per pluges ens ha malbaratat el plan que teníem, no? Que era anar a ballar una mica, i ens hem quedat una mica amb les ganes. O sigui que, bé, és una cosa de la que m'ha passat avui, que ha estat un dissabte genial. Vale? Vinga, que vagi molt bé i passeu-ho bé malgrat la pluja, eh? Cuideu-vos.
4: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
8: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
9: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
10: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
11: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
12: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
13: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
15: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
16: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
17: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
18: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
19: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
20: Al Prat Radio, 91.6 FM.
21: Són les 5.
20: El Prat en 3 minuts.
21: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona va generar 1,4 tones de residus, el que representa un 1,6% més respecte a l'any anterior, i d'aquests es van reciclar un 39,9%, encara lluny dels objectius europeus. De fet, dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 havien arribat l'any passat al 55% de la recollida selectiva, i uns altres 8, entre els quals hi ha el Prat, l'han assolit amb la posada en marxa dels contenidors tancats de l'orgànica i el rebuig. Segons l'alerta l'AMB, el cost del tractament es podria arribar a reduir en 20 milions d'euros anuals si es reduís la fracció resta. Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Val, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
0: coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits, i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Vall.
21: La primera campanya del Prat Vall, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, es va liquidar 207.000 euros en compres de més de 2.300 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'anterior edició. El Consorci per la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte al nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. Les inscripcions als cursos de català del Consorci es tanquen avui, 6 d'octubre.
20: Esports.
21: Els clubs pretencs Gym Studio Fran Martín i Dojon han aconseguit un total de 17 medalles a l'Open Ciudad de Pamplona i Iruña. El Dojon ha assolit 10 medalles, de les quals 3 van ser d'or gràcies als triomfs de Nora Elarche en categoria júnior i de Saúl Blanco i Sofía Elarche en precadet. Per la seva banda, el Gym Studio Fran Martín també va poder penjar-se 3 medalles d'or de les 7 aconseguides: Julia Bertolín en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior. I això és tot de moment. Tornem amb més informació d'aquí una hora.
1: No pregunto com estàs.
22: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que ja sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 6 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem situats a la zona del Vallès, on hi ha alguns trams de retencions. Ens comencem situant a l'autopista T7 en circulació lenta entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, també al lateral d'aquesta autopista, amb retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Badia del Vallès. Altres punts del Vallès amb aturades són la C33 i C58, amb retencions entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, i també la C17 entre Parets i Mollet del Vallès, amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la mateixa C-17, en sentit nord, a la zona de Granollers, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També acabaran destacant que encara hi ha diverses vies a la zona del Vallès afectades pels aiguats, concretament a la C-17. A l'altura de Lliçà d'Amunt hi ha un carril tallat en sentit Barcelona arran de les llarissades, i que continua totalment tallada per inundacions la C-352 entre Canovelles i les Franqueses del Vallès, tallats els túnels que hi ha en aquest punt. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Avui al Connectats abordarem els canvis en la nova regulació de circulació per a patinets elèctrics, motos i bicis amb Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Continuarem amb el que està a punt d'arribar a les revisions pediàtriques, el cribatge de l'ús de pantalles. En parlarem amb el pediatre Valentí Pineda des de Sabadell. I acabarem fent ruta pel Rubí desaparegut amb Jordi Vilalta del Centre d'Estudis Rubinencs. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs és el moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Del 26 d'octubre al 6 de novembre, Terrassa acollirà la segona edició de les jornades Temps de Cura. Es tracta d'un programa d'activitats gratuïtes que té com a objectiu fer visible i reconèixer la tasca de les persones cuidadores. També vol proporcionar-los eines, recursos i espais de suport i autocura. La iniciativa pretén facilitar eines que contribueixin a millorar la qualitat de vida de qui assumeix responsabilitats de cura. Durant dues setmanes, diferents equipaments a la ciutat acolliran tallers, xerrades, una taula rodona i una proposta teatral. Totes elles estaran centrades en aspectes emocionals, físics i pràctics vinculats a les cures. La programació començarà el 26 d'octubre amb el taller Com relacionar-nos amb persones amb deteriorament cognitiu, adreçats a familiars de persones amb malalties neurodegeneratives. Els dies següents s'oferiran propostes d'expressió artística i mindfulness, ioga adaptat a processos oncològics i malalties cròniques. El programa finalitzarà el 6 de novembre al Museu Tèxtil de Terrassa amb la presentació del Pla Estratègic de Cures que donarà continuïtat a aquest treball.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sabadell ha obert una consulta preliminar per avançar en la definició del futur model de gestió de l'Escola de Restauració. El consistori busca conèixer l'interès i les propostes d'empreses, entitats i professionals abans de preparar la futura licitació per gestionar aquest equipament. La voluntat és incorporar nous àmbits com cursos més específics. Montse González és tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç.
3: Nosaltres volem avançar i donar un pas més perquè creiem que aquesta escola i aquest edifici dona per molt. Ara ja hem començat, de fet, arribarem a 650 formacions d'aquí a final d'any i, per tant, el que volem és ampliar aquesta oferta més professionalitzadora i més d'avantguarda, per dir-ho d'alguna manera.
2: La consulta estarà oberta fins al 9 d'octubre i l'Ajuntament preveu convocar els interessats abans del dia 15 del mateix mes i abordar qüestions relacionades amb el projecte i el futur model de gestió.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
4: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Rocío Santa Eufèmia des del Prat de Llobregat. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat no arriba al 50% de recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any 2025 ha estat el primer en què s'ha aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona dels 36 municipis metropolitans van assolir l'objectiu. Tots tenen una característica comuna, fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema dels contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats. Per l'any 2035, l'objectiu de l'AMB és arribar a una taxa de reciclatge del 65%, que només s'aconseguirà descartant el sistema de contenidors oberts, implantant-ne els intel·ligents i allà on es pugui, la recollida porta a porta.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara des de Castellà ens informa Oriol Ferran. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La 65a marxa infantil de regularitat de Castellà del Vallès, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, es disputarà, si tot va bé, aquest diumenge 11 d'octubre. La normativa de la marxa, acceptada en el moment de formalitzar la inscripció, ja preveia com actuar en cas de cancel·lació per causes meteorològiques on l'activitat es traslladaria el següent diumenge. Les restriccions per les alertes així ho van obligar i des del centre excursionista s'ha fet efectiva aquesta opció. Des de l'organització també s'ha informat que l'import de les inscripcions no és retornable, ja que les despeses necessàries per a la celebració de la marxa ja han estat contractades i assumides per l'organització, com remarquen. La nova data cau en un cap de setmana de 3 dies. Dilluns 12, recordem, és festa, i això pot provocar l'afectació a molts participants, motiu pel qual el SEC ha obert la possibilitat de canviar les persones inscrites, una acció que s'ha de fer des de la web del club. Pel que fa als voluntaris, també s'hauran de tornar a registrar.
0: Gràcies, Oriol. Continuem el repàs ara des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí posa des d'avui l'emergència habitacional al centre del debat amb una nova edició de Parlem d'Habitatge, el programa de l'Ajuntament que fins al 21 d'octubre abordarà les dificultats per accedir i mantenir un habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, assegura que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és incrementar el parc d'habitatge protegit.
9: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no?, que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat i que serà una regulació de por vida, o sigui que aquesta ja no perdrà la seva qualificació, i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU.
8: Parlem d'Habitatge també tractarà qüestions com les alternatives al lloguer i la propietat, la pobresa energètica i el racisme immobiliari. El programa arrenca aquesta tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler i un col·loqui posterior.
0: Gràcies, Mariona. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
10: El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt, i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no recuperaran. Ho sap bé José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia ultrarara. El febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Sentim-lo.
11: Truco i em diuen... No, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és en caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
10: Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera, cartes sense resposta i una família que explica que va haver de recórrer a les xarxes socials per aconseguir ser escoltada.
12: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La reforma del Reglament General de Circulació va entrar en vigor dijous passat amb un objectiu clar: reforçar la protecció dels usuaris més vulnerables. Patinets, bicicletes, motos, vianants i també els conductors han d'adaptar-se a noves regles. Per facilitar, doncs, aquesta adaptació, hem decidit convidar Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, perquè ens acabi d'aclarir alguns d'aquests canvis. Ramon Lamiel, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. A grans trets, ara entrarem en el particular de cada cas. Quin creu que és el canvi més important que introdueix aquest nou reglament i què és el que creu que notarà més la ciutadania en el seu dia a dia?
1: Jo penso que hem d'assenyalar tres aspectes i després, si vol, entrem en els diferents col·lectius perquè és més fàcil llavors de tallar, no? Sí. Però hi ha tres elements de la filosofia o del pensament d'aquest decret que sí que hem de remarcar. La primera és, es diu el decret, o es coneix en el sector com el decret dels vulnerables, no? Els vulnerables són els col·lectius més desprotegits, per dir-ho així, en matèria de seguretat viària, que serien els vianants, les bicicletes i, per tant, els ciclistes que circulen en bicicleta, els motoristes i els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, que han aparegut recentment. Per tant, estem parlant d'això de manera notable. Hi ha altres elements que també són interessants de ressaltar en aquesta modificació, però aquest seria el primer dos. Aquests col·lectius s'introdueixen una sèrie de mesures de seguretat passiva, és a dir, d'elements que s'han d'incorporar en aquests vehicles o en aquesta manera de moure's per estar més segurs quan tu vagis amb aquest vehicle o et moguis, no?, per la via. I tercera, s'apel·la, en certa manera, o es fa una crida a la responsabilitat compartida en carretera, que se'n diu, que és, per exemple, els conductors d'altres vehicles, com pot ser un vehicle lleuger o com pot ser un vehicle pesant, un camió o un autocar, se'ls demana una sèrie de mesures, també, que compleixin una sèrie de mesures per fer atenció a la carretera i respectar aquests col·lectius vulnerables, com, per exemple, reduir la velocitat 20 quilòmetres si has d'avançar un d'aquests col·lectius.
0: Uh-huh. Anem al detall d'algun d'aquests, dels diferents grups. Comencem pels patinets elèctrics. Els menors de 15 anys ja no poden conduir patinets elèctrics. Ens agradaria saber com és que s'ha fixat aquesta edat.
1: Aquí, novament, jo destacaria l'edat, que són 15 anys, l'obligatorietat de portar el casc, una armilla per fer-te visible si hi ha poca visibilitat i si és fosc, i llavors il·luminació també, tant especialment de nit o quan ja es fa fosc, però també d'aquí un any caldrà portar-ne de dia, no? Jo destacaria aquest gran paquet en els patinets. Per què 15 anys? Nosaltres havíem recomanat als ajuntaments en el que era un dossier tècnic, una mena de document tècnic que ajudava amb els ajuntaments a regular el patinet, els hi recomanàvem 16 anys. S'ha triat 15 anys, això li haurien de preguntar a la DGT. Nosaltres pensàvem que 16 anys era una bona edat perquè també són les edats que s'incorporen a altres tipus de vehicle, no? Però està bé que sigui una única edat, 15 anys, perquè com que això ara anava a discreció de cada municipi i trobaves municipis a vegades colindants a un lloc es podia anar a partir dels 15 anys en patinet, hi ha un altre lloc a partir dels 16 anys. Llavors era una mica un embolic, no? Per tant, establir una edat mínima està bé.
0: Mm-hmm. Ha comentat l'obligatorietat de portar casc i de nit amb poca visibilitat una armilla reflectant. Sembla que el fet d'anar amb patinet, que es pot assimilar a una joguina, però estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal, fa que la gent li costi, no?, tenir consciència del risc com a usuari, no?
1: Sí, ho defineix molt clar. No és una joguina, com per... És que es va establir aquesta mena d'element com una joguina, donat que es regalava molt, no? Per festes assenyalades es regalava aquest element i semblava com si fos un una joguina més, no? Un joguet per moure's. No, això és un vehicle i, per tant, bàsicament el que has de tenir conscient i per percebre el risc és que estarà circulant en un lloc que hi ha altres vehicles, que, per tant, els altres vehicles no són patinets. Són vehicles consistents, són vehicles tota la vida i són vehicles lleugers, en aquest cas, són motos, són ciclistes i poden ser vehicles furgonetes, per exemple, perquè aquests elements, aquests patinets, aquesta mobilitat és molt urbana. Interurbana no, els patinets en àmbit interurbà no poden circular. A excepció que hi hagi algun carril bicicleta o hi hagi itineraris aquests, per dir-ho d'alguna forma, segregats de les carreteres i cicloturistes, no? Que això, si el municipi ho vol fer, pot deixar-hi circular patinets. A nosaltres això tampoc ens sembla correcte. Caldria recloure-ho més a l'àmbit urbà. I aquesta seria una mica les vicissituds que ha patit el patinet al llarg d'aquests anys, no? Que s'ha anat regalant i semblava com un objecte de regal, sí, com ho ha definit molt bé vostè, un joguet, però no, és un vehicle. La consciència del risc s'agafa molt ràpid quan només mires a banda i banda quan circules per un carrer i veus que hi ha cotxes, que hi ha motos, que hi ha furgonetes, que et pots prendre mal i que et poden fer mal.
0: Anem amb el cas de les bicicletes. Abans ha comentat aquesta obligatorietat de reduir la velocitat 20 quilòmetres per sota del límit de la via. No sé si és una norma fàcil d'aplicar i de controlar.
1: Jo diria que els 20 quilòmetres és una velocitat indicativa. Està bé, no cal obsedir-se en veure com es respecta aquesta velocitat, però és que ja ho fem. Quan tu trobes

0: produir quan hi ha un avançament d'un ciclista.
1: I a les vies urbanes, els conductors hauran de mantenir 5 metres de distància respecte dels ciclistes. Com es pot fer efectiva aquesta norma en carrers on hi ha molta densitat de trànsit?
0: Això, novament, li hauria de demanar a la DGT, que veig que ha tingut alguns inconvenients o ha tingut alguns conflictes amb l'àmbit urbà a l'hora de marcar i assenyalar una normativa que a vegades és complexa de complir, mm-hmm. com molt bé diu vostè, en un àmbit urbà. Jo assenyalaria de l'àmbit urbà més que aquestes distàncies, sinó que el ciclista circuli pel centre del carril per també garantir-se aquesta seguretat. Això està bé, qui sí. figuri en l'ordenança, en la modificació del reglament, en aquest decret, qui figuri aquesta possibilitat o obligació de circular pel centre. Circular per la lateral del carril moltes vegades és... et jugues la invasió del teu espai com a vehicle que circula, et jugues la invasió dels vehicles lleugers. No?
1: Uh-huh. S'han suprimit també les excepcions i tots els ciclistes han de portar casc en les vies interurbanes. Quines eren aquestes excepcions? Sí.
0: Bé, en aquests moments les excepcions en vies interurbanes no s'obliga, més que hi havia excepcions, s'obliga el ciclista a circular fins amb casc. Per tant, sempre haurà de circular amb casc, quedem-nos amb això. Si vostè em demana si en via urbana quina diferència hi ha, nosaltres també ens sembla que poca. També hauria estat una bona oportunitat per dir que en àmbit urbà sempre s'hauria de circular també amb casc, perquè el casc és un element de seguretat passiva que protegeix. Jo em quedaria amb això.
1: Una altra qüestió, els ciclistes també podran circular en els dos sentits en les vies urbanes d'un sol sentit, amb un límit de 30 km hora. Això no ens hauria d'estranyar tampoc, no?
0: Això, jo entenc que em faci aquestes preguntes i com a autoritat del trànsit de Catalunya jo li respondré, li donaré la nostra opinió i l'estic donant, però això és molt d'àmbit urbà. Nosaltres el que, per dir-ho d'alguna forma, hem observat i hem fet l'anàlisi més precís és de totes les mesures d'àmbit interurbà, que és les que ens compet més. Però, si em demana la nostra opinió, jo particularment, com a director del Servei Català de Trànsit i el Servei Català de Trànsit també ho pensem, aquestes vies ciclistes amb doble sentit són un parany, i més en àmbit urbà. La persona que no presta atenció quan ha de creuar un carrer, el vianant, quan no presta atenció quan ha de creuar un carrer, i que moltes vegades anem, per dir-ho així col·loquialment, amb el pilot automàtic, sí que respectem els senyals, però estem pensant en les nostres coses, probablement. Mm-hmm. Et fixes en el sentit de la circulació i, per tant, tu esperes que et vinguin vehicles per on te venen els cotxes, per on te ve el sentit de la circulació. No esperes que vingui un vehicle en l'altre sentit. Per tant, això, jo sí que recomanaria, com a Servei Català de Trànsit, recomanaríem que sigui el mínim, perquè és més adequat que cada sentit tingui segregat també el seu carril bicicleta.
1: Uh-huh. Així ens estalviarem ensurts. Anem amb les motos. Aquí sí que hi ha alguna decisió, podríem dir, estrella. Als motoristes els exigeix guants en vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol via. Aquestes són mesures que podrien semblar menors, però quina incidència pot tenir realment en la seguretat?
0: Això està bé. Està bé, creiem que és una bona idea recollir-ho en aquesta modificació i, per tant, plasmar-ho, no?, en la norma. Està bé, perquè sempre una protecció protegeix d'un accident greu o d'un accident que fins i tot pot ser mortal. Aquesta seguretat passiva, casc homologat, calçat tancat, guants, està bé que hi figuri. Però també hem fet una anàlisi nosaltres dels accidents que tenim de totes les motocicletes i de tots els motoristes. Nosaltres en aquests moments tenim 95 víctimes mortals a la carretera, a les vies interurbanes de Catalunya. Això és quasi un 17% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019. Però no obstant això, nosaltres hem de dir que d'aquestes 95 víctimes, 36 són motoristes. Quan mires els motoristes que han mort a les carreteres catalanes, tu te n'adones que no ha estat per... portaven el casc, per dir-ho així, portaven guants i portaven calçat tancat.

0: ha estat bàsicament una cosa que deia vostè abans, la pèrdua de percepció del risc. Quan tu et fas més gran, tu també te n'adones que t'envelleixes com a persona quan et mires al mirall, no? O quan mires altres fotografies d'anys anteriors. Però bé, aquella persona que envelleix també és un conductor que envelleix, i per tant les seves habilitats, la seva perícia, la seva conducta probablement és una altra amb l'edat que la que tenia feia uns anys quan conduïa una moto, no? Llavors nosaltres creiem que aquí cal reforçar la formació en diferents moments de la vida del conductor de moto, especialment. Això no era un objecte per recollir en aquest decret, però sí que creiem que aquest decret, aquesta modificació del codi, el que podia haver introduït ja i començar a parlar-ne és de l'airbag. Si és com li he dit, que quan fas l'anàlisi dels motoristes tens guants, casc i calçat tancat, no és un problema. Sí que ho podria ser una millora substancial per evitar que l'accident sigués mortal o sigués, causés una ferida molt, ferits greus, no? La introducció de l'airbag. En tot cas, es podria haver mencionat i es podria haver dit doncs d'aquí uns anys, no? Perquè tothom s'hi vagi habituant a que caldria incorporar l'airbag. Sabem que és car, que és un element que és car, però a nosaltres ens sembla un element interessant.
1: Tinc tres preguntes més que m'agradaria fer-li i tenim dos minuts, o sigui que li demanaré si pot ser, com més breu i concís, millor. Hi ha una diferència important i és que la DGT permet que les motos circulin pel voral en cas de retenció, però no així, no està, diguem, reconegut pel Servei Català de Trànsit, que ho continuarà prohibint, no?
0: No és ben bé així. No? És la DGT... Sí, no, però hi ha un matís. És, la DGT el que diu és que podríem, si volem, podem senyalitzar conjuntament amb el titular de la via en aquells llocs on hi ha congestió i, com a màxim, a 30 km per hora, posar senyals perquè hi circulin les motos pel voral. Nosaltres diem, bé, això no ho farem, no ho posarem. No posarem. No és que prohibim alguna cosa que ara es pugui fer, sinó és ens dona la possibilitat de dir que ho senyalitzem i nosaltres diem no ho veiem i no ho senyalitzarem. I per tant no podran circular les motos pel voral. Per què? Ràpid. Perquè és un espai per a la gestió de l'emergència. Allà hi ha equips mèdics que tenen els ferits. Hi ha bombers que a vegades apaguen un incendi. Hi ha Mossos que ajuden els accidentats a fer els papers. Hi ha tota una sèrie de... d'equips de l'emergència que necessiten el voral per gestionar l'emergència. Dos, els vorals no estan en les mateixes condicions que la calçada. I tres, no creiem que sigui una bona idea un voral perquè el que hem de fer a les motos és donar-los carrils. Nosaltres tenim els busbau que els deixem circular perquè són espais segurs i segregats. Això és lo interessant.
1: Molt bé. Tema multes. Hi haurà multes?
0: Sí, hi han fet sancionables, les multes són fins a 200 euros en la majoria dels casos que hem pogut veure, i és clar, si entra aquesta normativa en vigor, que ja ha entrat, qui no la compleixi, doncs serà multat.
1: Una última qüestió. Avui n'hem parlat, perquè efectivament fa pocs dies que tot això ha entrat en vigor, però hi haurà una campanya de difusió perquè acabi arribant ben bé aquesta informació a la ciutadania?
0: Esperem que això també, com a responsable màxim que és la DGT, de generar aquest marc normatiu nou, no? Ho faci també la DGT, però nosaltres sí, ja ho farem, ja ho hem començat a fer. Aquesta entrevista, per exemple, que faig amb vostè, serveix per divulgar aquests canvis. Dos, nosaltres ja hem editat material i el tenim publicat a la nostra pàgina web. I tres, farem difusió de tot el material que tenim.
1: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per la brevetat i per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda. Gràcies a vostè.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
1: El govern preveu incorporar a partir del 2027 el cribratge dels hàbits digitals a les revisions pediàtriques. La Mireia Sanz n'ha parlat de tot plegat amb l'expresident de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda.
3: El govern preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals, com l'ús de tecnologies i pantalles en les revisions pediàtriques per detectar riscos i donar pautes a les famílies a partir de l'any 2027. La mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. En volem parlar aquesta hora amb el doctor Valentí Pineda, pediatre sabadellenc, expresident de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Doctor Pineda, què li sembla aquesta mesura? Què li sembla el fet d'aplicar aquest cribratge?
4: Bueno, em sembla perfecte. De fet, ara fa només un any i mig, vam editar des de la Societat Catalana de Pediatria el protocol, el nou protocol d'activitats preventives i de la promoció de la salut a l'edat pediàtrica, que és un protocol que anàvem darrere des de fa molt temps, un protocol de més de 600 pàgines on hi ha recomanacions sobre tots els aspectes de la salut pediàtrica. Hi ha un capítol sencer de salut digital, i en aquest capítol de salut digital pues, nosaltres ja recomanàvem el 2025, ja està escrit, aplicacions de cribratge gairebé des del naixement, el mes, els 6 mesos, els 12 mesos, els 18, fins als 14 anys, depèn de, evidentment, l'edat, doncs les recomanacions han de ser les que siguin. Ahir, precisament, hi havia un webinar a l'AEP, Associació Espanyola de Pediatria, on tot parlant del tema de l'implementació del Pla Digital Familiar de l'Associació Espanyola de Pediatria, que va una mica en la mateixa direcció. O sigui que els pediatres, en teoria, hauríem d'estar ja assabentats d'aquesta funció que ens toca una més en la prevenció de la salut infantil.
3: I com ha de ser aquest cribratge? És a dir, de quina manera s'ha de fer aquest cribratge i quines preguntes s'han de traslladar?
4: Bueno, és complexa, perquè és una sèrie de consells generals que tots sabem, però que realment hem de parlar amb les famílies, hem de dir-los que d'alguna manera hi hagi una sèrie de punts que hem de detectar, no? Abans que es produeixin problemes en el desenvolupament, problemes amb la psicosocials, problemes amb la salut física, etc. No? Així a grans trets, els missatges a les famílies serien protegir de les pantalles les primeres edats, introduir-les de forma guiada i progressiva. Cal ser carinyosament contundent al compliment de les normes que diem. Evidentment, nosaltres diem que les pantalles als menors de 3 anys han de ser 0 minuts. De 4 a 6 anys podria ser una exposició limitada, però sobretot acompanyada, i amb coses molt puntuals, per tenir una mica de contacte social, explicar un conte, fer sentir una cançó. A partir dels 7-12 anys, increment progressiu d'ell supervisat, i a l'adolescència, negociació amb carinyo, negociació en principi sense enfrontar-te amb l'adolescent, no? Això comporta també pues, fomentar des de la família realitzar activitats a l'aire lliure que protegeixin de problemes físics i emocionals i que, evidentment, el nen és important cultivar l'hàbit de la lectura per afavorir la riquesa de vocabulari i elaborar, que et deia, el pla digital familiar que consisteix en limitar a grans temps l'ús de les pantalles, reduir el temps d'ús, estar acompanyat, mirar els continguts, ser un bon exemple, perquè les famílies normalment els adults no som un bon exemple, i això és tenir molt clar, i fomentar els més petits, sobretot els jocs de construcció, jocs de taula, displeces, puzzles, etc. Intentar pues, d'això ja tenir-ho molt clar des del que el nen neix.
3: Clar, hem dit moltes coses ara, no? Però clar, aquí s'aixoca en un moment en què fins ara semblava que donar pantalles a les criatures pràcticament era donar-los oportunitats de futur, no? Durant molt de temps a les escoles, diguéssim que l'escola que més digital era pràcticament era la millor, no? A l'hora de fer aquelles portes obertes, no? En què les escoles es venen i expliquen una mica les seves coses, i ara hem de fer com una marxa enrere i repensar tot el que hem fet fins ara, no? En aquest sentit. Però clar, doctor Pineda, les pantalles van totes en el mateix pack? És a dir, és el mateix mirar una estona de televisió que donar-los el telèfon mòbil o que, per exemple, que juguin a un videojoc?
4: No és diferent. O sigui, d'alguna manera hi ha problemes que seran comuns, no? com problemes visuals, problemes de sedentarisme, això ens donarà problemes si no fem altres activitats, tant sigui una televisió com una pantalla, com un mòbil. Però aquí, ja en principi, hem de tenir en compte que és el que s'obre a partir dels 12 anys o a partir de la preadolescència, adolescència, que ja serien els mòbils i la interrelació a nivell de videojocs, que poden d'alguna manera produir addicció, poden d'alguna manera inclús fer conductes absolutament patològiques. Tot el tema de la informació a través de, o la relació a través de, dels mòbils, en principi hi ha un cas aproximadament un 9-10% amb un estudi que s'ha fet aquí a l'UNICEF Espanya amb més de 100.000 entrevistes a diferents nens i diferents edats, nens i nenes, i que parlen que a partir d'un 9% de la població ja fa pornografia, alguns pues, experimenten l'assetjament sexual, bullying digital, i això sí que ho fa el mòbil, les redes socials, no és el mateix evidentment la televisió que tots aquests aparells que podem interrelacionant-se a vegades molt malament amb altres persones.
3: Clar, això en aquest cas, diguéssim, pel que fa al mòbil que tinguin les criatures com a seu, però també hi ha una part del mòbil, no?, que és aquell mòbil, ho veiem molts cops en molts restaurants, no?, per exemple, que el pare li dona el telèfon mòbil a la criatura per poder menjar tranquils, no? Aquí segurament també hi ha un aspecte que jo crec que tots els que són pares, és cert, és molt més fàcil, no?, tens una estona de tranquil·litat, però clar, aquí entenc que aquest mòbil no és un mòbil que sigui de la criatura, però sí que és una cosa que sempre portes a sobre i per tant entenc que establir límits deu ser molt més difícil que la televisió a casa que està fixa en una espai, no?
4: Sí, bueno, a veure, jo crec que la paraula màgica és l'acompanyament digital, no?, per part de les famílies. Les famílies han d'acompanyar en qualsevol moment i moment del dia i situació els seus fills amb tot l'ús digital. O sigui, si el nen a principi toca menjar, s'ha de menjar. Si toca jugar i nosaltres hem d'afavorir el joc a l'exterior, el joc creatiu, el joc que fa tenir un pensament crític, desenvolupar l'empatia, respectar d'alguna manera tot el que la formació i el desenvolupament del nen, jo crec que tota aquesta història s'ha de tenir molt clara i s'ha d'instaurar. Quan el nen és petit és relativament fàcil, tot i que a vegades els pares pues, anem a la solució ràpida, que és donar una pantalla perquè el estigui tranquil, però això no ho hem de fer-ho. Sí, quan s'ha de dinar, s'ha de dinar. Quan s'ha de dormir, s'ha de dormir. Dos hores abans d'anar a dormir, per exemple, no es pot utilitzar el mòbil. Hi ha, per exemple, llocs d'utilització de pantalles o mòbils que hauria d'estar prohibit, pues, anar al lavabo, l'habitació, crear en aquest pla digital familiar pues, zones d'ús de mòbils i pantalles que també haurien de complir els adults dins de casa. Vull dir que tot això s'ha d'anar instaurant, s'ha d'anar parlant, s'ha d'anar, com dirien ara, de bon rotllo, però s'ha d'aconseguir i realment no podem utilitzar les pantalles que sabem que són nocives en diferents aspectes de la vida, tant del desenvolupament físic com en salut psicosocial i com el desenvolupament dels nens més petits. No podem utilitzar-los com un entreteniment normal i corrent, no? Això ho hem de tenir-ho molt clar. Mm-hmm. I realment no és que tornem enrere, és que realment estem detectant problemes, com et deia, de neurodesenvolupament, de trastorns d'atenció, d'un llenguatge alterat, etc., de sedentarisme, de problemes de son, d'aïllament social, i tot això ho estem veient ara perquè portem ja uns anys amb tota aquesta història, i probablement ara el que hem de tenir en compte que això fa mal i com detectar amb sèries signes d'alerta aquestes situacions.
3: Mm-hmm. Aprofito que em parlava precisament ara d'aquestes necessitats educatives especials, d'aquests trastorns de salut mental, ja siguin dèficits d'atenció, etc. Aquí, tenint en compte, sempre penso en la conversa que manteníem amb vostè quan parlàvem de la seva jubilació al Partaulí, que deia que segurament aquest és el repte principal que ara té la pediatria a casa nostra, no?, com abordar aquesta realitat que cada vegada és més latent en les criatures al nostre país i jo diria que pràcticament arreu, no? En aquest sentit, també s'està treballant d'alguna manera o establint alguns protocols per tal que es puguin fer unes deteccions més ràpides i sobretot un acompanyament millor des del sistema públic de salut?
4: Sí, sí, per descomptat. O sigui, ja et dic en aquest document que tots els pediatres haurien de tenir a la taula de la seva consulta, que és el protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica, doncs en el capítol de salut digital hi ha una sèrie de senyals d'alarma en relació a tot el tema de la sobreutilització de les allonses, que d'alguna manera doncs, expliquem al pediatre, o el pediatre pot trobar-hi doncs, les recomanacions pels nens de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys, per sobre dels 12 anys, i una sèrie de coses que hem de tenir moltíssim en compte, i després també pues, acabem amb uns signes d'alarma que el pediatre ha de tenir molt clar per detectar pues, que un nen està tenint problemes, no? A la sala d'espera d'un hospital, d'una consulta de pediatria, tenir un nen amb el mòbil enganxat i trucar-lo perquè visiti i espera que estic, no sé, una sèrie de coses que es poden detectar. També tenim l'última recomanació de missatges per professionals, missatges per a famílies, missatges pel propi infant i adolescent, no? I això sí que està tot molt ben detallat, i realment el pediatre hauria de saber sobre aquest tema, igual que sap sobre quin antibiòtic donar quan una persona té unes angines o quan un nen té una bronquiolitis, etcètera, què s'ha de fer, no? I això és una cosa que sí que ho vam parlar-ho ara fa uns mesos, i realment jo ho introduïa aquest tema perquè la consulta de pediatre, si nosaltres no ens adaptem als problemes que hi ha actualment, en aquest és un d'ells, doncs probablement la consulta de pediatria no tindria massa efecte. Si acabem amb infeccions, amb les vacunes, si acabem amb moltes malalties perquè evoluciona la pediatria, hem de ser conscients què és el que tenim de problema a la consulta i amb què ens hem de formar els pediatres i infermeres pediàtriques per detectar precisament aquests problemes que són molt freqüents. Aconseguirem.
3: Doctor Pineda, mil gràcies per haver-nos atès avui, sobretot per ajudar-nos a situar també tota aquesta informació al voltant d'aquest cribratge de salut mental enfocat cap a les pantalles que es posaran en marxa doncs, als centres d'atenció primària des de ben petitons. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia, doctor.
4: Vosaltres, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
6: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
7: Si us agrada Sherlock Holmes, estic segura que ja haureu vist les sèries més mítiques com Elementary o Sherlock. Però ara, amb l'auge de descobrir la vida juvenil dels personatges més famosos de la televisió, arriba ja un Sherlock. Aquesta proposta d'Amazon Prime Video ens porta a la joventut del detectiu per descobrir com va començar a convertir-se en el personatge que tots coneixem avui dia. La sèrie segueix la mateixa línia d'humor, investigació i misteri que les anteriors, barrejant la vida personal del detectiu i casos aparentment impossibles de resoldre. Com a fan de Sherlock Holmes, aquesta sèrie em va deixar enganxada a la pantalla. Durant la primera temporada, no només descobreixes una etapa del seu passat, sinó també de Moriarty, el seu suposat arxienemic. Si gaudiu de veure Sherlock resoldre misteris impossibles, mentre la resta encara intenta entendre què ha passat, aquesta sèrie us mantindrà expectants pel següent episodi.
8: Disculpe la intrusión, señor.
9: ¿Qué es?
8: Una bomba.
9: ¿Una bomba?
8: Un artefacto incendiario peligroso, señor.
9: Ya sé lo que es, una maldita bomba.
10: ¿Por qué creía alguien hacer esto?
11: Eres un chico muy listo.
10: Averígualo.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
1: I ara al Connectats ens n'anem de ruta. Ruta per Rubí Desaparegut. Mariona Jerez, bona tarda.
12: Bona tarda, Carme. Avui m'acompanya el Jordi Vilalta, del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí Desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Jordi, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Comencem amb el més bàsic,
13: sí, bueno,
12: que és la ruta.
13: Sí, Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Va començar l'any 1984, i llavors a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar. Cada any hi ha un lema, no? Llavors, nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí, que està en perill de desaparició, o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època, als anys 70-60, que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics. Però també, entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI, també han desaparegut edificis que tenien el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
12: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
13: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment, i llavors el primer que faríem és visitar la... Bueno, visitar no, perquè ja s'ha aparegut, fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el centre mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia, explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir entre 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es van derrocar. L'any exactament no el desconec, però es van derrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fàcina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa, i això és una fàcina molt important perquè en el segle XIX fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? I després de la fàcina de Cal Corrons, bueno, també parlarem de la casa, no? Vale, que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara, perquè estan en fase d'al·legacions al POUM. Això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la Casa Llong, que la pobra està super malament, la Casa Llong, que és també de principis del segle... a finals del segle XIX, vale, principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà pues, en molt mal estat, no? I després també, bueno, hi ha alguns elements que potser no eren tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com per exemple, que es van derruir fa molt poc, per exemple, la casa del forn Preses, que estava a la plaça Catalunya, vale? A la plaça del casino. Llavors aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica... tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això, i a més, en plan econòmic, d'història econòmica també, perquè era un forn de pa que era, bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. Després també, bueno, parlarem una mica de la Font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé, va anar a parar, no? Un dia va desaparèixer, però bueno, era un element que era important, era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí, i ara ja no hi és, no?
12: I no se sap què va
13: aleshores,
12: passar.
13: Aleshores també... Si no se sap ben bé, jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si... No sé. Després també ens dirigirem cap a la zona dels Maristes, vale? On estava la Josa, i parlarem de la Torre Blanca. Vale? La Torre Blanca era una casa que es va enderrocar fa poc, suposo que fa uns 20 anys o així, més o menys, per fer aquest bloc de pisos tan alt que hi ha anant cap al centre de... O sigui, el carrer Magallanes, al final del carrer Magallanes... Bueno, al final no, el carrer Magallanes, abans d'arribar als Maristes, a mà esquerra, vale, venint del centre, hi ha tots uns blocs de pisos molt alts, doncs allà estava la casa aquella, que alguns molt se'n recordaran, jo també, quan anava a col·legi sempre passava pel davant, per anar als Maristes, d'aquesta casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, el carrer Magí Ramèntol, Uh-huh. I parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magí Ramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer. Una família del carrer la va salvar in extremis quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu. L'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, uh-huh. I es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... És el carrer Prim, les torres del Rigol. Vale? Uh-huh. Que, bueno, això es van... El que passa és que el problema que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha, s'han de fer una sèrie de... hi ha una sèrie de característiques que fan que un element, pues, sigui més interessant que l'altre, però esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics, pues, clar, llavors, com no està al catàleg, pues, es van enderrocar, no? I és això, però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem, pues, el que eren un indiano, pues, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim, no? I aquí, pues, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no, que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
1: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts, sí, tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
13: Sí. Nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa, i cada mes aproximadament es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola, i vam passar per tots els elements que testimonien, pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no?
1: Uh-huh.
13: Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies que van tenir molt èxit, això ja estic parlant, per exemple, fa 2 o 3 anys, i bàsicament el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom, i bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà, bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època, era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era, bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra, una annexa, amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no?
1: Mm-hmm.
13: I, bueno, és... Sí, sí, digues.
1: Bueno, no, t'anava a dir que et volia fer una última pregunta, sí, que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
13: Bueno, clar, tots, perquè el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carner, que va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que va ser... del patronat i tot això, pues allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses, va desaparèixer també la masia de Cal Cabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec, també el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara havia la dictadura i allà, pues, qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui que si havia de fer-se pisos, doncs es feien i ja està. Sí.
12: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
13: Perfecte, ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
12: Esperem sí, que sí. Pues, moltes gràcies per estar
13: aquí.
12: Molt
13: bé, de res, a vosaltres.

Amb aquest tomb pels carrers, pel Rubí desaparegut, avui tanquem la paradeta. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Tornarem amb més continguts en una nova edició del Connectats. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
9: ¿Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
14: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
15: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
16: El Prat Radio, 91.6 FM.
17: Són les 6.
16: El Prat en 3 minuts.
17: Bona tarda, els parla Víctor Asensio. L'àrea metropolitana de Barcelona va generar 1,4 tones de residus, el que representa un 1,6% més respecte a l'any anterior, i d'aquests es van reciclar un 39,9%, encara lluny dels objectius europeus. De fet, dels 36 municipis metropolitans, tan sols 8 havien arribat l'any passat al 55% de la recollida selectiva, i uns altres 8, entre els quals hi ha el Prat, l'han assolit amb la posada en marxa dels contenidors tancats de l'orgànica i el rebuig. Segons l'alerta l'AMB, el cost del tractament es podria arribar a reduir en 20 milions d'euros anuals si es reduís la fracció resta. Des d'aquest dilluns, els comerços ja poden adherir-se a la segona edició del Prat Val, que es farà entre el 19 d'octubre i el 22 de novembre. Durant la passada campanya van ser 120 i ara el consistori espera superar aquella xifra. Escoltem la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
18: Coneixem gent que va voler ser prudent en un primer moment, no?, la primera campanya, i no va voler adherir-se al principi, però després va veure que era interessant i potser pel temps que tenia ja no va decidir no sumar-se a la campanya, però sabem que en aquest cas sí que s'hi sumaran. També vam rebre una molt bona resposta per part del comerç, la valoració va ser molt positiva, per tant sabem que sí que hi haurà un augment d'establiments adherits, i això, no?, al final trobem tant producte com serveis per poder bescanviar el Prat Ball.
17: La primera campanya del Prat Val, celebrada entre el 16 de febrer i el 22 de març, es van liquidar 207.000 euros en compres de més de 2.300 persones usuàries. Ara la campanya comptarà amb un pressupost de 150.000 euros, un 50% més que l'anterior, amb l'objectiu de millorar les xifres de l'anterior edició. El Consorci per la Normalització Lingüística ha ampliat la seva oferta de cursos per aprendre català, una acció que ha estat possible amb els recents ajuts de la Generalitat de Catalunya i que es tradueix en un increment respecte al nombre de docents i l'augment de gairebé un centenar de places pel que fa al curs passat. Les inscripcions als cursos de català del Consorci es tanquen avui, 6 d'octubre.
16: Esports.
17: Els clubs pretencs Gym Studio Fran Martín i Dojon han aconseguit un total de 17 medalles a l'Open Ciutat de Pamplona i Iruña. El Dojon ha assolit 10 medalles, de les quals 3 van ser d'or gràcies als triomfs de Nora Elarche en categoria júnior i de Saúl Blanco i Sofía Elarche en precadet. Per la seva banda, el Gym Studio Fran Martín també va poder penjar-se 3 medalles d'or de les 7 aconseguides: Julia Bertolín en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior. Això és tot per avui. La informació torna demà a partir de les 9 al Planeta Prat.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Els equips de taekwondo del Prat han estat protagonistes en el 18è Open Ciudad Pamplona-Iruña. El torneig disputat a Navarra, al Navarra Arena de Pamplona, va plegar equips d'arreu del territori espanyol amb una participació destacada per part dels clubs pratencs, tant del Gym Studio Fran Martín com del Dojo en Prat. Entre tots dos han sumat fins a 17 medalles, 6 d'or, 4 de plata i 3 i 7 de bronze, perdó. O sigui que, déu-n'hi-do, el bon inici de curs amb dos conjunts pratencs. Avui el programa ho desgranarem amb més detall. També parlarem de motor, perquè Joel Esteban ha acabat novè al Gran Premi del Japó, una cursa que doncs ha tingut de tot i on el Potaloa s'ha vist obligat a remuntar des de la 17a posició per una penalització. Amb aquest resultat, Joel torna a puntuar després de 3 curses sense fer-ho. Ha parat de guanyar 2 places a la general, que el col·loquen ara 15 amb 66 punts. Això sí, encara lluny del seu company d'equip, que el té a 30, a Mateo Bertele. I com tots els dimarts, tindrem la secció de pretens pel món amb en Manolo Gol. Avui el nostre protagonista és el pretenc Òscar Vacas, nou jugador de la Pontferradina de Primera Federació. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, al Facebook i a la xarxa @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Dit això, des de la part tècnica, ens acompanya el Sergio Villar. Comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: Els equips de taekwondo del Prat han estat protagonistes al 18è Open Ciudad Pamplona-Iruña. El torneig, disputat al Navarra Arena de Pamplona, va plegar equips d'arreu del territori espanyol amb una participació destacada per part dels conjunts pretencs del Gym Studio Fran Martín i del Dojo en Prat. Entre tots dos van sumar 17 medalles, en total 6 d'or, 4 de plata i 7 de bronze. El Dojo va ser el gran triomfador del cap de setmana, emportant-se 10 medalles al seu palmarès gràcies al bon paper dels seus competidors més joves. 3 de les medalles d'or van ser gràcies als triomfs de Nora Larche en categoria júnior i de Saúl Blanco i Sofia Larche en precadet. De plata, en canvi, van guanyar-ne 2, Eros Cobo en categoria cadet i Àlex Alonso en precadet. A més, 5 taekwondistes del Dojo van pujar al tercer calaix del podi. Perdús Dindi en categoria júnior, Laura Gesto en cadet, Ibiel Sánchez, Aray Jiménez i Leo Díaz en precadet. Uns resultats que, si els sumem a les 10 medalles d'or aconseguides al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes, deixen unes sensacions excel·lents pel que apunta a ser una temporada molt bona del conjunt Potalava. I d'altra banda, el Gym Studio Fran Martín tampoc es va quedar enrere en aquest torneig que es va celebrar a Pamplona. Van oferir una molt bona versió i van aconseguir, doncs, si havien aconseguit 17 i ja veuran el Dojo, doncs, les 7 restants. Julia Bertolín en cadet i Alicia Calvo i Miquel Clarissó en júnior van penjar-se les 3 medalles d'or aconseguides pel club. Les plates van ser per Àlex Sánchez en categoria júnior i Hugo López en precadet, mentre que Juan Montalbán en sènior i Joel Ciprés en cadet van arrodonir l'actuació dels de Fran Martín amb 2 medalles de bronze. D'aquesta manera, tots dos clubs comencen la temporada tocant metall i amb sensacions positives de cara a una nova temporada per la qual s'esperen grans èxits pel taekwondo de la ciutat. De moment, després d'aquests bons resultats, ara arriben amb 2 equips llançats als pròxims objectius. I si mirem el calendari taekwondista, doncs destaca la cita d'aquest cap de setmana a Palma, en el 5è Open de Mallorca. Per tant, doncs, a veure si també es poden repetir grans resultats. I seguim parlant del cap de setmana i més concret ara de cites que s'han dut a terme al nostre municipi i que, doncs, hem de dir que han estat amb 2 marcades per l'aigua. Primer parlem del Trofeu Internacional Potablava de Petanca, 14a edició. I una 14a edició que ha suposat, i perquè és especial, un retorn a la nostra ciutat després d'un parell d'anys que, doncs, o no s'ha fet o s'ha fet fora del nostre municipi i que, com dèiem, doncs, ha quedat marcat per les fortes pluges. Ho repassem tot plegat amb aquest reportatge, Daniel Piera, on ha pogut parlar amb el director esportiu de l'entitat, amb Juan Antonio García, i també amb un dels jugadors del club pretén, del club Petanca Prat, José Luis Guaix, que va participar en aquest torneig i, a més, anirà al Mundial amb la selecció espanyola a finals d'any a Tailàndia.

0: Trofeu Internacional Pota Blava de Petanca ha tornat a celebrar-se al Prat aquest cap de setmana després de 3 anys d'absència. Un retorn, però, que ha quedat marcat per les fortes pluges que han obligat a suspendre l'activitat. Amb el Club Petanca Prat al capdavant de l'organització, el certamen ha arribat enguany a la seva 14a edició, en què s'ha buscat un retorn als orígens després de 3 anys d'exili a Santa Susana. El torneig va començar el divendres a la tarda amb una jornada d'exhibició per apropar la petanca a nous públics. En el temporal ja va obligar a fer les primeres modificacions.
1: El evento de ayer aún pudimos hacer algo más pequeñito, pero bueno, pudimos hacer un poco de exhibición, que era lo que pretendíamos, y de gente que nunca ha jugado a la petanca, que viera lo que es jugar a la petanca.
0: No ha estat prou fins aquest dissabte al matí, que s'ha posat en marxa la competició amb 2 escenaris de joc ubicats al Parc Nou i a la seu del club, als Jardins de la Ribera. La prova ha comptat amb 3 categories, tripletes masculines, tripletes femenines i dupletes juvenils, que han aplegat 160 equips en total. Al torneig han participat competidors de renom, com José Luis Guaj i Lucas Álvarez, tots dos jugadors del Club Petanca Prat convocats amb la selecció espanyola pel Mundial que se celebrarà al novembre a Tailàndia. A banda d'ells, també s'han apropat jugadors de diferents punts de la geografia espanyola i fins i tot internacional, en representació francesa i marroquina, que confirmen el trofeu Pota Blava com una de les proves més prestigioses del circuit de petanca espanyol.
1: El Pota Blava ha sido un torneo de referencia siempre y ha sido durante 3 años seguro el torneo más importante de España en petanca. Ahora pues es una vuelta de volver a empezar, de volver a hacer esas cosas que nos hace diferentes, y aquí estamos.
2: Es uno de los mejores torneos internacionales que tiene España y muy orgulloso de pertenecer al club que lo organiza.
0: La pluja, però, ha esborronat una jornada que havia de ser especial. Des de ben aviat els ruixats s'han deixat veure en diferents moments, fins que a mig matí ha esclatat el temporal, obligant a suspendre la prova i deixant a l'aire la final prevista per diumenge. Més enllà d'aquestes afectacions, des del club valoren molt positivament el retorn de l'Internacional Pota Blava a la que és casa seva.
1: Yo creo que el Pota Blava se tendría que celebrar aquí. De 14 ediciones se ha celebrado 11 aquí en el municipio. Es decir, yo creo que es donde debe estar, es donde el ayuntamiento más nos ayuda, es donde el ayuntamiento quiere que esté y donde el club cree que debe estar este torneo.
0: Amb la cita consolidada de nou a la seva localització original, des de l'organització confien que la prova pugui créixer en participació els pròxims anys, això sí, si la pluja ho permet. I també ha estat marcat per la pluja la tercera edició del triatló jove que organitza el Triple Prat a la platja del Prat. Ens ho explica tot plegat la Noelia Aguilar, amb aquest petit reportatge on ha parlat amb el president del Triple A, amb Jordi Arias.
3: El tercer triatló infantil organitzat pel Triple A Prat i celebrat a la platja de Can Camins no ha pogut completar-se amb èxit davant les complicades circumstàncies meteorològiques. Les fortes pluges i vendavals han permès gaudir del circuit complet només a unes poques categories de participants en el començament.
4: Tenia moltes ganes de que la prova sortís bé, tot i que l'última setmana amb la previsió de la meteo ho hem tingut complicat. Però bueno, hem pogut salvar les categories joves, la juvenil, la juvenil cadet i infantil, i després hem decidit fer un aquatló amb la resta de categories perquè la previsió de pluja augmentava bastant i per la seguretat dels participants sobretot. Però al final han pogut només sortir els alevins i ha arribat una tempesta tremenda, que sempre estem pendents de que el temps i l'estat del mar ens deixi organitzar la prova, fins a que ha començat a ploure. Amb aquest temporal hem pogut salvar en bones condicions, però ara mateix hem hagut de suspendre la prova amb les categories benjamí i prebenjamí per disputar-se.
3: La previsió inicial era fer una cursa per a cadascuna de les 4 categories participants: jove, alevins, benjamins i prebenjamins. Cadascuna de les curses tenia un circuit adaptat a l'edat dels participants amb diferents distàncies i exigències.
4: Els circuits estan dissenyats i preparats perquè cada categoria faci la seva distància. No tots fan la mateixa. Aleshores, a l'aigua està clar que el recorregut el marquen les boies, cada categoria té la seva distància, i en bici tenim la sort o la desgràcia que tenim una única carretera, per tant és l'única que podem aprofitar. Els grans arribaven fins al tanatori i a partir d'aquí, segons la categoria, anàvem excursant. El circuit a peu és pel passeig, no té cap mena de dificultat i fins aquí hem pogut arribar avui. No hem donat per més.
3: Tot i les dificultats que han fet necessari adaptar la jornada a mesura que anava avançant, el Triple I Prat ha mantingut l'activitat com ha pogut en una jornada que els hi serveix també per posar en marxa el nou curs esportiu, perquè el club ja prepara la temporada de cross escolar i les pròximes cites del calendari, com són el Campionat d'Espanya de duatló i posteriorment el triatló.

0: Parlem de motor, anem a parlar del gran circ de motociclisme que tornava a rodar a Motegi al Japó després de dues setmanes d'aturada en una cita clau per Joel Esteban. El pilot necessitava tornar a la seva millor versió i treure alguna alegria del país nipó per demostrar que encara té corda a la tercera categoria del motociclisme mundial. La jornada, però, no va començar de la millor manera pel pilot pretenc, que havia d'endarrerir fins a 6 posicions a la graella de sortida després de rebre una penalització a la Q2 per no respectar les banderes grogues. Així doncs, la sanció obligava a Esteban a arrencar des de la 17a posició i a tirar d'èpica per aconseguir una remuntada des de la cua de la cursa. Dit i fet, el pilot Potalova va assumir el repte amb valentia, signant una sortida atrevida que li va permetre avançar 4 posicions només començar. Esteban va mantenir el grau d'inspiració durant tota la primera volta, encara en els revolts, amb una ferocitat a l'avançament que li va permetre continuar amb l'escalada, sent de ser en el primer pas per meta. 7 posicions recuperades i tota la cursa al davant convidaven a somiar amb un bon resultat pel pretenc, que a la volta següent va deixar enrere un nou rival per col·locar-se en novè lloc. Tot i el bon ritme demostrat, el temps perdut en els avançaments van impedir que Esteban entrés al tall de grup capdavanter, quedant relegat al paper de líder dels perseguidors. Durant les següents voltes, el Potalova va mantenir la seva posició amb tranquil·litat, però un cop superat l'equador de la cursa, la lluita per la novena plaça va anar guanyant en intensitat. De fet, Adrián Fernández i Valentín Perrone van aconseguir avançar a Esteban a 6 voltes pel final, però el pilot de Level Up va reaccionar de pressa, aprofitant un error del madrileny, gràcies al qual va recuperar la plaça ràpidament. Tot i la multitud d'obstacles superats durant la cursa, la darrera volta tenia reservada una última prova pel pretenc. Adrián Cruces va arribar llançat des del darrere, amenaçant el lloc d'Esteban, a qui va desafiar de tu a tu, però el pretenc va mantenir la calma i amb un bon pilotatge molt sòlid va travessar la línia de meta en novena posició, endunça els 7 punts més al Cerro i recuperant les enyorades bones sensacions. Amb aquest resultat, Joel Esteban tornava a puntuar 3 curses després, a banda de guanyar 2 places a la general, que el col·loquen 15 amb 66 punts, a 30 punts del seu company d'equip, Matteo Bertele. Ara la pròxima cursa serà aquest mateix cap de setmana, al circuit de Mandalika, a l'Indonèsia, i restaran 6 curses pel final del campionat. I després de parlar de motor, nosaltres agafem una mica d'aire, fem una petita pausa i tornem amb la secció de Pretens pel món. El protagonista d'avui, Òscar Vacas, jugador de la Ponferradina.
1: T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Tones al mar o Simple Política, Girem el món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. A El Prat Ràdio Més.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Un evento importante porque, bueno, precisamente se destina a enfermedades contra el càncer.
5: Penso que se debería hacer más.
6: Crec que és molt important perquè ens hem de conscienciar tots del que tenim al voltant.
7: O sea, es una cursa muy chula para ayudar a los niños.
6: I l'esport és vida al final. I poder venir amb la família i passant-s'ho bé, és fantàstic en tots els sentits.
4: Gente que viene a competir, gente que viene a andar, gente que viene a pasarlo bien con la familia.
8: Bueno, realment és superimportant, és el que des del món sanitari tot és poc per la investigació. És una experiència doncs, molt maca i que l'esport és vital.
9: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Ja escoltem la sintonia de Pretens pel món. Anem a saber què han fet els nostres potalaves en un cap de setmana que, doncs, com ja sabeu, ha estat marcat per la pluja, sobretot a la zona de Catalunya. Manolo Gol, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Jonathan.
0: Bé, doncs, com dèiem, molts partits que teníem pendents però que s'han ajornat i, per tant, doncs, ens quedarà, doncs, continuar estant la secció una miqueta a coixa. No podem fer una repassada sencera perquè o al principi no havien començat, al principi de temporada del programa, o doncs, aquest cap de setmana que s'han vist afectats per la pluja.
1: Así es, efectivamente ha sido una jornada un poco descafeinada por todas esas suspensiones y aplazamientos de partidos. Pero bueno, vamos a repasar los que sí que se han jugado. En la primera división masculina, el Barça de Laia Martínez está on fire. Entre semana...

Fins aquí el programa d'avui. Marxem, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio, i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen demà a les 6 de la tarda. Ara us deixem amb el Next Gen, al punt de les 7. Que tingueu bona tarda. Fins demà. Adeu.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
4: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
5: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
6: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
7: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
8: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Ràdio.
9: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
10: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
11: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Ràdio.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
13: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
12: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
14: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Ràdio.
7: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
15: Bona tarda, són les 7.
16: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
15: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
17: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
18: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
15: Protecció Civil envia un SLR al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta per intensitat de pluja aquesta tarda.
17: Hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara dues persones desaparegudes i dos morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
15: Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
19: L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
20: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
15: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
17: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es valida el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
0: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
15: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
17: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes al D-Hub.
21: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
15: I en esports, Toni Castro, de dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
22: El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup a 7:45 a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea el Joventut a la Champions. Els verdinegres rebran el Benei Erzlia d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo al Sabadell. Debuta a la Champions masculina a Montenegro. Ara mateix Jadran 8, Sabadell 7. I en handbol el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
15: Obrim un dia més plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb un nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
23: Bona tarda, efectivament. Ha plogut ara, durant la darrera hora, hora i mitja, amb força a certes zones de les comarques tarragonines i aquestes pluges, efectivament, han afectat a la xarxa viària. Mira, tenim algunes vies tallades per inundacions. La C-12, a la zona de Xerta, la A7, la variant de la Nacional 340 a la zona de Miami Platja, aquesta via només tallada de moment en sentit sud, també tallada una carretera local propera a Benifallet o també una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, deixem recordar-te que, per cert, continua tallada la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Pel que fa a retencions, aquí la cosa està més tranquil·la, en el sentit que hi ha aturades, però són les habituals. Per tant, parlem de retencions habituals, àrea metropolitana de Barcelona, les seves rondes, i també força carregada als punts habituals de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
15: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
17: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, s'hi ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
15: De seguida anirem a concretar què és el que ha dit l'expresident Carles Puigdemont, però qui també ha valorat aquesta sentència del Constitucional és el secretari general de Junts, Jordi Turull. Content i emocionat, ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
24: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
15: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
17: A la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat en unes eleccions.
1: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
15: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat. Pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
0: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
17: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
2: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
15: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
3: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
15: I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont ha evitat aquesta tarda aclarir quan serà el seu retorn de l'exili, després que avui el jutge Pablo Llarena li hagi aixecat les ordres, la ordre de detenció. El president assegura, però, ha assegurat des de Waterloo en una compareixença extraordinària, que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
18: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
15: I un apunt més encara en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
17: Decisió que el Tribunal pren després que l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
15: I en alerta novament per un nou episodi de pluges que ja ha començat a les Terres de l'Ebre i que a aquesta hora va avançant cap a Tarragona, però que s'espera que afecti de nou tot el litoral i prelitoral. De fet, Protecció Civil ja ha enviat alertes primer a l'Ebre i en aquests moments també al centre, al litoral central.
17: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
4: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
17: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
15: I ho dèiem ara també, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil hi ha enviat aquesta tarda una nova alerta per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Anem cap allà, Canal Terres de l'Ebre. Dani Camacho, bona tarda.
5: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
15: Moltíssimes gràcies, Dani. Ho dèiem ara fa uns instants. Protecció Civil ha enviat una altra alerta al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf i al Gironès, també al Maresme i la Selva, amb previsió de pluges torrencials fins les 2 de la matinada. Demanen extremar precaucions a la mobilitat i no acostar-se a les zones inundades. Plou, doncs, de nou en aquesta zona i, el més important, plou sobre mullat. Té zones on ja ahir van patir l'episodi de pluges, un nou episodi de pluges fortes. En qualsevol cas, anem a veure què és el que ens espera aquestes properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i, de fet, tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida, sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
15: Gràcies, Lluís Mi. I a Granollers, on ahir van rebre de valent, l'Ajuntament ha tancat de nou els equipaments municipals i suspès totes les activitats culturals i esportives per l'alerta d'aquestes noves pluges. Ahir, com dèiem, va ser un dels municipis més afectats, amb un nou desaparegut que encara continuen buscant. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
8: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
9: Avui la ciutat s'ha llevat, era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
8: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
15: I justament avui el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per les zones més perjudicades.
17: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
2: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
17: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
15: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
17: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
15: Carina Bellbé.
10: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
0: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
10: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
15: I en relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica.
17: Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
11: Ahir van tenir dues realitats ben evidents, que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària, participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
17: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
15: Més coses. El govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell.
12: Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
13: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
12: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
15: En successos, presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
17: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous després que els agents detectessin un vehicle sospitós a la P7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard, el van localitzar al barri de Camp Parellada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
15: I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten a Ràdio Arenys i Ràdio Vitamènia.
14: Arenys de Mar ha presentat les 31ena jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté la mateixa essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
19: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
14: La mostra gastronòmica es farà el dia 16 d'octubre, el sopar el dia 23, la subhasta de peix serà l'acte gairebé final el dia 7 de novembre.
20: Des del dia 22 fins al 25 d'octubre, la 13ª edició del Festival Internacional de Pallasses del Circric oferirà una programació oberta al públic amb pallasses i artistes de diferents orígens i generacions. La directora del festival, Montserrat Trias, ha parlat de com el festival ajuda les pallasses a créixer.
21: En aquests 13 anys han crescut, moltes pallasses estan fent festivals per tot arreu. Havien plantat com una llavor que ara dona fruits.
20: L'edició d'enguany comptarà amb 3 estrenes, Yo no he dicho eso, de Gashugaiba and Company, Tal vez, de la companyia Artrópodo, i Vivellesa, de la Clara del Ruste.
15: I en cultura, el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard.

0: Espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
1: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
0: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
4: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El Fiat Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental a partir de 7:45 contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Escoltem l'entrenador del Fiat Girona, Moncho Fernández.
5: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica. Serem part de la història d'aquest club.
4: També té cita europea el Joventut en la segona jornada de la Champions de bàsquet. Els verdinegres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45 al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
6: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia en atac i també defensar bé, que al final si et desconnectes, doncs tothom és professional i si no és doncs, un bon nivell defensiu, tothom et pot guanyar.
4: Competició europea de bàsquet i també competició europea de waterpolo a la Champions. Primera jornada, el Club Natació Sabadell debuta en aquesta hora, en aquests moments, a la piscina del Jadran de Montenegro. Ara mateix empat el marcador Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rebrà el Bussau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els ballesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. I per últim, l'Ali en hoquei patins. Avui és jornada de l'hoquei Lliga Catalana a 8:45, Lloret-Barça. I quan passin 10 minuts de les 9 de la nit, es juga el Caldes-Calafell.
3: Moltíssimes gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
3: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
8: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
8: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
8: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs pues ja està.
9: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
10: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
11: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Què us sembla? Sentim un...

0: poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
1: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola Escocetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
0: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
5: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia pel delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
6: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
3: Protecció Civil envia un SALERT al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i també al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva per intensitat de pluja aquesta tarda vespre.
5: A hores d'ara l'episodi es concentra a Tarragona, però s'espera que afecti al llarg del vespre-nit a tot el litoral i prelitoral català. Hi ha encara 2 persones desaparegudes i 2 morts des de l'inici de l'episodi. La tempesta es va concentrar ahir al litoral central, amb especial èmfasi a Granollers.
3: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels 2 decrets d'habitatge modificats lleugerament.
5: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonament.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
3: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpción Bastida en la nova temporada.
5: La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa la renovació de les seves col·leccions. Lluís Nacenta és el director del Museu del Disseny i cap de programes del The Hub.
8: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
3: I en esports, Toni Castro, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després.
9: I en Girona debut a la FIBA Europe Cup a 7:45, per tant d'aquí pocs minuts a Fontajau contra el Dinamo de Bucarest. També té cita europea la penya, el Joventut de la Champions, els verd i negres rebran el Benei Herzliya d'Israel a 8:45 a l'Olímpic de Badalona. També competició europea de waterpolo. El Natació Sabadell debut a la Champions masculina a Montenegro, de moment partit en l'últim quart amb empat a 13, Jadran 13, Sabadell 13. I en handbol, el Fracking Balomano Granollers busca a 8:45 al Palau d'Esports la primera victòria a la Lliga Europea contra el Busau de Romania.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Obrim, com sempre, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions per aquesta nova tanda, aquest nou episodi de pluges. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dalí. Doncs comencem repassant aquestes vies afectades per aquestes darreres pluges. De moment, bàsicament, parlem de comarques tarragonines, una zona bastant localitzada. Tenim tallades per inundacions la C-12 a Xerta, la A7, que és la variant de la Nacional 340 a Miami Platja, aquesta A7 tallada en sentit sud, i dues carreteres locals, una propera a Benifallet i l'altra propera a la població dels Reguers. A més, també tenim tallada per esllavissades la C-43 a Benifallet. I també recordar que continua tallada des de ja fa uns quants dies, també per inundacions, la comarcal 352 a les Franqueses del Vallès, al túnel de les Franqueses. Afortunadament, pel que fa a retencions o pel que fa al trànsit, parlem d'aturades, o hem parlat d'aturades bàsicament habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara ja baixa aquest volum de trànsit, encara podríem trobar algunes retencions puntuals en aquesta àrea metropolitana, també a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell i contra Lluís Puig i Toni Comín.
12: El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Puigdemont ha comparegut aquesta tarda des de Waterloo per valorar la decisió del Constitucional i, tot i que no ha dit quan tornarà a Catalunya, sí que ha deixat clar que el seu retorn serà en els mateixos termes del seu exili, en defensa de les institucions catalanes. Minuts abans, el seu advocat ha assegurat a X que el president no tornarà fins que el Suprem li apliqui oficialment l'amnistia.
3: David Amador.
13: Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però, segons assegurar, no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
6: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
13: Durant el breu discurs, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
3: Doncs el secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha estat content i emocionat i ha dit que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
14: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I per tant el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
3: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó, sinó justícia, i que el conflicte polític persisteix.
12: En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i a ser candidat a unes eleccions.
15: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
3: I el govern espanyol i català també s'han pronunciat per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principis d'una nova etapa. I Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
16: Però insisteixo, el mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
3: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt li sigui possible.
17: Jo vaig deixar l'escó del Parlament de Catalunya el 27 d'octubre a la nit. Des de llavors he sigut diputat a totes les eleccions autonòmiques i, per tant, el primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual ens van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
3: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de pena de 2 anys de presó per l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs.
12: Decisió que el Tribunal pren després que de l'indult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol li va indultar parcialment.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: 12 comarques de nou en risc molt alt de pluges torrencials que ja deixen inundacions i carreteres tallades. Protecció Civil demana prudència i ha enviat ja 3 alerta al llarg de la tarda per avisar del nou episodi de pluges amb afectacions a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, la Costa Central i la Costa Brava.
12: Pluges intenses i que poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Pla Inuncat. Imma Soler és la sotsdirectora d'emergències.
18: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
12: I és que a part de les incidències i afectacions dels aiguats que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen.
3: I noves afectacions que s'estan produint aquesta tarda mateix. Ho dèiem també ara, una de les primeres zones novament afectades ha estat l'Ebre. Allà Protecció Civil ja hi ha enviat aquesta tarda una nova SLR per intensitat de pluja al Baix Camp, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho, bona tarda.
19: Sí, bona tarda. Les pluges han estat molt intenses, sobretot a la comarca del Baix Ebre, però també s'han vist imatges amb fortes pluges a la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. Però, com dèiem, la pitjor part se l'estan duent ara mateix a la comarca del Baix Ebre. Municipis com Benifallet, Xerta, Tivenys, Aldover o Jesús o Vítem estan patint ara mateix les fortes pluges, inclús veient inundacions. Sobretot estan corrent vídeos actualment per xarxes socials del municipi de Xerta. Allí els carrers s'han convertit autènticament en rius. fons i s'estan produint algunes inundacions. Inclús els bombers han hagut de rescatar alguns conductors a la carretera C12 que actualment està tallada. També els bombers han rebut diversos avisos d'estos municipis que nombràvem, sobretot per algunes inundacions en baixos. Actualment el cos de bombers està atenent estos avisos. Tot això a causa d'una tempesta que ha començat durant les primeres hores de la tarda a creuar les Terres de l'Ebre i que actualment encara continua provocant fortes pluges amb intensitats molt altes.
3: Gràcies, Dani. Una tempesta que ara també dirigeix el seu punt més àlgid cap a les terres de Tarragona. Anem cap allà, Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bona tarda.
20: Bona tarda. Després de les 7 s'ha rebut a la ciutat de Tarragona el missatge d'alerta als mòbils de Protecció Civil. De fet, ha començat a ploure amb intensitat sobre 6:45 aproximadament, o continua fent hores d'ara. En el missatge de Protecció Civil s'avisava de la possibilitat de pluges torrencials en la propera hora. És el tercer episodi de precipitacions intenses que registra avui a la ciutat. Aquest matí, després de les 11 i també al migdia, s'han recollit 30 litres en 30 minuts a la comarca del Tarragonès. Fins ara els bombers han rebut 29 avisos de la zona, però la majoria per inundacions de baixos. 14 han arribat des de la ciutat de Tarragona, on la tempesta és elèctrica i va acompanyada de llamps i trons. L'aigua que baixa pels carrers comença a ser considerable. Els centres i espais municipals han optat per tancar portes aquest vespre. Així, per exemple, han deixat de funcionar els centres cívics, o, per exemple, l'escola d'adults ha deixat de fer les seves activitats. A més, l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, mentre la ciutat de Tarragona, com dèiem, des de fa una hora, continua plovent amb intensitat.
3: Gràcies, Tere. Doncs nou episodis de pluges torrencials que no són estàtiques, però sí que localment deixen volums importants d'aigua, com el que sentíem ara a Tarragona, també a les Terres de l'Ebre. I en qualsevol cas anem a veure què és el que ens espera les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
21: Bona tarda. Molt pendents de les tempestes que estan descarregant al sud del país. Ja portem les últimes hores més de 75 litres per metre quadrat a Xerta, a l'Ebre, i de fet tenim algunes inundacions en aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Immediatament ja aquestes tempestes arribaran fins al Priorat, al Baix Camp, i ja al llarg del vespre, sobretot, s'aniran atensant al sud de Lleida, la Catalunya Central, comarques del Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Tornarà a ploure sobre mullat i molt possiblement ho farà amb molta ràbia. També algunes tempestes fortes s'atensaran fins a l'Alt Maresme, la Selva, al Baix Empordà ja aquesta propera nit. Independentment, alguns ruixats a l'Alt Pirineu, en el cas de Lleida sobretot, i un ambient molt xafogós. Pel que fa a demà, al matí, mig matí, ruixats arran de mar, sobretot a la costa barcelonina i la costa brava, en algun moment amb força, i durant la tarda més clarianes a la costa, però cap a l'interior tornarà a haver-hi un reguitzell de xàfecs, sobretot més importants a la Catalunya Central. N'estem pendents a la xarxa.
3: Moltíssimes gràcies, Lluismi. Doncs justament el govern ha aprovat avui un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades pels darrers episodis.
12: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
16: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que han tingut un abast major des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
12: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
3: Pedro Sánchez entra en campanya amb l'aprovació dels dos decrets d'habitatge modificats lleugerament.
12: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que, com a mínim, es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments.
22: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento pronto haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
22: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
3: I mentrestant continua la mobilització al carrer, la plataforma Pirineu Viu porta a la Seu d'Urgell i a Ripoll les protestes per l'habitatge en coordinació amb el sindicat de llogateres. Les dues concentracions es faran aquest dijous al vespre. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
0: A la capital de l'Alt Urgell, l'acció la duran a terme a la plaça dels Oms. La portaveu de Pirineu Viu, Núria Ferrando, ha justificat la convocatòria perquè considera que el Pirineu també pateix problemes d'habitatge, en alguns casos específics, i els volen donar a conèixer.
1: Sortim per demanar el que estan demanant els moviments per l'habitatge, que s'aturin els desnonaments, que baixin els preus del lloguer, que hi hagin lloguers indefinits i, sobretot, que reguli també el lloguers de temporada. Llavors, convoquem una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
0: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En territori, a Olot, l'associació Les Preses 2020-2030 diuen que els impulsors dels contenciosos contra la variant són gent de no fiar. Critiquen Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas perquè creuen que ja hi ha hagut temps per acordar el traçat de la futura carretera. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
2: L'associació Les Preses 2020-2030, favorable a la variant, ha criticat durament Salvem les Valls, Unió de Pagesos i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas per haver presentat contenciosos administratius en contra del projecte de la variant d'Olot i Les Preses. Pau Tarradellas és membre de l'associació Les Preses 2020-2030.
23: Nosaltres volem demostrar la nostra decepció i el nostre rebuig per haver portat a la justícia el projecte aprovat ja per la Generalitat de Catalunya. S'ha vist clar que els impulsors del contenciós no s'han de fiar i que finalment tornen a la postura de no volem la variant. Igual que van fer amb el túnel de Bracons. Volen allargar encara més aquesta agonia de 20.000 vehicles diaris, amb 3.000 camions, amb 15.000 porcs vius cada dia, més les despulles dels porcs que passen una altra vegada per les nostres travessies.
2: Des de l'associació plantegen 3 accions que executaran en els pròxims dies i setmanes. El dia 12 d'octubre, al pati de Cales Monges, faran una exposició per explicar com es planteja la variant. També han assegurat que contractaran serveis jurídics i es preveu, tot i que sense dates concretes a hores d'ara, que facin talls a la travessera per reivindicar la variant. Els membres de l'associació presenca diuen que ja s'han fet prou matisos i que ara és hora d'executar l'obra.
3: I situació complicada la que es viu amb la recollida de residus al Vendrell. Des de fa uns dies moltes illes de contenidors estan totalment desbordades i les deixalles arriben a ocupar voreres senceres. Els veïns asseguren que en algunes zones des de divendres no es fa la recollida. L'Ajuntament ha llançat un ultimàtum a l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas perquè resolgui la situació en 24 hores. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
24: Diferents illes de contenidors estan desbordades des de fa dies al municipi del Vendrell, amb els residus acumulant-se a la vorera. Una situació que ha empitjorat molt des d'aquest passat cap de setmana i que genera una gran indignació entre el veïnat.
25: Divendres ja estava bastant ple, però com que xapta de festa i mitja festa, i vam dir, bueno, la festa potser no es recull, però és que estem a dimarts. I és que, bueno...
26: Jo nunca llevo 19 años aquí en esta calle y no he visto nunca esto como ahora, nunca.
24: Aquest dimarts l'Ajuntament ha emès un comunicat definint la situació dels darrers dies com una vergonya inacceptable i admetent que el servei actual és insuficient. L'alcalde Kenneth Martínez ha instat l'empresa i el Consell Comarcal a fer una revisió del contracte per incrementar la freqüència de la recollida selectiva i eliminar els desbordaments. A més, ha donat 24 hores a l'empresa per solucionar els greus problemes, afegint que, en cas contrari, s'activaran totes les vies penals i administratives per garantir la correcta prestació del servei. Pel Batlle, la situació actual és una falta de respecte cap als ciutadans i ha anunciat la convocatòria d'una junta de portaveus per traslladar als grups municipals la necessitat de donar una resposta unitària.
3: A En cultura, el Disseny Cup reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. David Navarro.
5: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà com a explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
6: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
5: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents que podria veure la llum a finals del 2028.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea masculina de bàsquet gairebé 20 anys després. El FIAT Girona debuta a la FIBA Europe Cup, una fita històrica per al club gironí que s'estrena en una competició continental contra el Dinamo de Bucarest de Fontajau. Arrencat ara fa 5 minuts al partit, ara mateix victòria dels gironins 8-4. Per tant, Girona 8, Dinamo de Bucarest 4. I també de cita europea el Joventut. En la segona jornada de la Champions, els verd i negres reben el Benei Herzliya d'Israel. Serà a 8:45, d'aquí poc més, a mitja hora al Palau Olímpic de Badalona. L'escorta Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
3: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac, i també defensar bé, que al final, si et desconnectes, doncs, al final tothom és professional, i si no és doncs, un bon nivell de defensiu, tothom et pot guanyar.
2: Pendents a la competició europea de bàsquet i també la competició europea de waterpolo. De fet, demà debuta el vigent campió, el Zodiac Atlètic Barceloneta, i avui debuta el Natació Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro. Un partit que tot just acaba de finalitzar amb victòria del Sabadell per 16-17. Per tant, remuntada de l'equip sabadellenc a la segona meitat, victòria 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro. I més competició europea, en aquest cas, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers disputa 8:45 la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea. Rep el Busau de Romania al Palau d'Esports després de perdre en l'estrena contra el Flensburg. Els vallesans busquen sumar els primers punts d'aquesta fase continental. Escoltem l'entrenador dels vallesans, Antonio Rama.
4: És un equip defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius. Un jugador com Virbauskas, que desenvolupa tot el seu joc a través de, doncs, del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
2: En hoquei patins, avui és jornada a l'hoquei Lliga Catalana a 8:45, Lloret-Barça, i quan passin 10 minuts de les 9 de la nit està programat el Caldes-Calafell. En futbol, la selecció espanyola masculina juga a Croàcia, serà a 8:45 en una nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que va jugar a terres croates durant 5 anys. Un partit on es preveu una vegada més que Lamine Yamal sigui titular. I a la Copa del Rei de Futbol Sala, per ser l'Ali, aquest vespre la Unió i el Club Natació Sabadell juguen la primera eliminatòria d'aquesta competició.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec que...

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

Una cosa dic, ha marxat, i ara què? Que complicat el rotllo de l'amor. Acabaré de dir que amb el ping-pong segur que m'anirà millor.

e vejo um sol decidir.

i veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.